0: Bar, To Be Bar. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.
1: Xangia, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: do something. Let's make a bet. Cause I better have you naked by the end of this. Forever Jovas. Forever Jovas. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits. I tu i jo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat i afectacions a l'AP7 per dos accidents, un a l'altura de Santa Maria de Palautordera i un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats, tots dos en sentit Tarragona. També hi ha retencions a la B20 a Barcelona per unes obres que obliguen a tallar un carril i finalment a la C33 a Montcada i Reixac la retirada d'un vehicle provoca retencions i manté també un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres, mentre que 6 aeroports han estat també suspenent, volíem dir temporalment, les seves operacions per revisar-ne també la seguretat de les infraestructures. El govern espanyol per ara no té constància de víctimes espanyoles. I el ministre de Justícia del Marroc reclama a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que es troben a l'estat, tant els arribats recentment a Ceuta com els que són en altres centres. El ministre defensa que els menors han d'estar amb les seves famílies i el seu país d'origen i assegura que Rabat buscarà una solució a Madrid. El ministre ha explicat que ja ha contactat amb el seu homòleg espanyol, en Félix Bolaños, per tal d'abordar els mecanismes legals per verificar-ne les identitats i facilitar així el retorn amb les famílies. I entitats ecologistes, agràries, consells comarcals i ajuntaments han reclamat retirar el plater i establir una moratòria als projectes renovables fins que hi hagi una planificació consensuada amb el territori. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa denuncia manca de participació ciutadana i assegura que s'haurien incomplert o detectat irregularitats en 44 punts de la normativa catalana, espanyola i europea. Ja dir, reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà també sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I pel que fa al temps, avui es mantindrà el temps calorós i variable, també amb núvols en trànsit i alguns ruixats que aniran acompanyats de tempesta a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu i també de manera més dispersa a l'oest de Catalunya.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: la seva manera de cantar, no només la veu, sinó també la manera com canta, la tonalitat, no? Aquesta cadència de les frases, tal com les deixa anar, delaten a Morrissey, el que hi va ser en el seu temps, el líder de la mítica banda britànica de Smiths, doncs després en solitari, després ja fa molt de temps, amb cançons i col·laboracions tan mítiques com el Let Me Kiss You, que va fer amb la filla de Nancy Sinatra, vaja, amb la filla de Frank Sinatra, entre moltes d'altres, eh? Doncs mira, corria l'any 2004 i ara que m'he fixo en la data, déu-n'hi-do el temps que ha passat, i Morrissey treia un altre dels àlbums en solitari, dels darrers que ha tret, el 2004, ha plogut, però vaja, que és dels més recents, i ens treia aquest senzill. L'àlbum es deia You Are the Query i el senzill que estem escoltant és First of the Gang to Die. Ara us explico el perquè de començar l'Obert per Vacances amb aquest tema. Doncs res, que avui parlem de colles de festa major, de colles d'amics, de colles de família també, de colles que us ajuntareu o no per anar a veure l'eclipsi. Dic o no perquè també hi ha qui prefereix veure-la aquesta demà a la nit, vaja, demà al vespre, de forma solitària, que també és una opció molt, molt xula, una mena d'auto-homenatge o més en petit comitè. Però avui la pregunta del dia és això sobre la vostra colla, ja sigui de festa major o amb qui heu triat anar a veure l'eclipsi. I justament aquesta cançó, First of the Gang to Die, ens explica, no està basada en fets reals en principi, sinó que bé, està composada, no és ficció, diguem-ho així, però Morrissey explica la història d'un tal Hector que representa que seria el líder d'una banda d'aquestes llatines violentes i que, doncs, explica tota la història de la banda, no? Pues, com ell va entrar a presó, com l'altre va morir, no? Per això el First of the Gang to Die, no? I això ja està. Simplement deia Morrissey que volia fer com una mena de clocada d'ull o bé, de referència amb aquells fans llatins que sembla que doncs, tots tematitzats, no, com si formessin part d'un clan i d'una banda, l'anaven regularment a veure als concerts i volia que també se sentissin inclosos, explica ell, dintre de les seves lletres i les seves cançons i la seva música. Doncs vinga, avui amb els Smiths, però amb aquest trosset dels Smiths, que de fet és el Morrissey, hem començat el programa. Però ja sabeu que l'Obert per Vacances comença sempre també saludant a l'Aina Barbany de Cardedeu. Bé, aquests dies, perquè l'Aina està a punt de vacances, que avui ens va marxant tothom. Aina, bon dia.
1: Bon dia,
0: et quedes,
1: Núria.
0: Tu encara et quedes uns dies, no?
1: Encara em quedo. Sí. Jo fins divendres estaré aquí a tope.
0: Bueno, com si fossin molts dies. Aina, que... fins divendres sí, no. A mil. Ara, després, la.
1: Comença el compte enrere ja, realment, eh?
0: Sí. Ja estàs sí. Com més allà que aquí, no? Una mica?
1: Sí, però he de dir que quan acabi la feina i agafi vacances, seguiré estant connectada i enviaré àudios.
0: Doncs mira, t'he de dir que no ho has de fer, això. No ho has de fer. Te n'has d'anar de vacances. No ho has de fer.
1: Sí, tornaràs... però bueno, al final és com que es queda una part de mi aquí, no?
0: I... Sí, és que clar, si marxes poquet temps, tampoc acabes de marxar del tot. Això també
1: clar.
0: Passa, no?
1: Sí, però bueno, s'aprofitarà.
0: Qui marxa també és la Marina, si avui heu repassat el nostre Insta, no? Li he dit, Marina, home, almenys fes el sumari, ja que estaràs tota una setmana.
1: Home,
0: ja,
1: i tant.
0: Sense dir res, que et vegin la cara. I així també aneu coneixent part de l'equip de l'Obert per Vacances.
1: És important, també.
0: Sí, doncs la Marina que se'ns en va de vacances i no res, nosaltres que estem a les portes d'un dia molt especial. Però doncs... anem a pams. Què preguntem avui, Aina?
1: Doncs mireu, avui se centrarà el tema en les colles de festa major o de cultura popular, ¿vale? Perquè al final les colles són una part molt important del teixit cultural dels municipis, no? I n'hi ha de tota mena, de colles de diables, de castellers, geganters, grallers, de molts tipus, i cadascuna té les seves tradicions, els seus rituals i aquella activitat que espera amb més ganes, no?, que arribi cada any. I per alguns la festa major comença quan arriba el primer acte de la colla i per d'altres, per exemple, doncs, quan toca posar-se la samarreta i sortir al carrer. En tot cas, avui preguntem això, quina és la millor colla de festa major o de cultura popular per vosaltres? Inclús també ens podeu explicar què significa per vosaltres, perquè hi ha gent que ho viu molt intensament i també volem saber doncs, a aquestes persones com ho viviu i que ens ho expliqueu, no? I també... com que ja s'acosta l'eclipsi, volem doncs també centrar una mica en això, és a dir, en el cas de Cardedeu, ahir us comentava, ens coincideix el pregó de la festa major amb l'eclipsi. Llavors, totes aquestes colles que esperen la festa major amb moltes ganes, però a la vegada hi ha l'eclipsi, com ho faran? No? Doncs també ens ho podeu explicar.
0: Molt bé, veurem samarretes, no? Jo m'imagino gent que anirà, no?, vetllada amb les samarretes.
1: Segur.
0: O sigui, combinant el que és ja la festa i l'eclipsi, una festa total.
1: Segur.
0: Molt bé. Doncs vinga, fins a les 11 teniu temps d'enviar missatges, però sí que és veritat que quan tenim més temps per recollir-los i donar-los sortides a les 10, per tant, aquesta primera hora ha de bullir la intensitat del WhatsApp i del...
1: i d'Instagram.
0: Molt bé.
1: Ah, així, estarem esperant.
0: Aina, moltes, moltes gràcies. Una abraçada.
1: A vosaltres, fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sí, és que avui és dimarts, és dia 11 d'agost i estem a les portes d'un dia històric, home, no a nivell mundial, perquè d'eclipsis, i ho recordem, n'hi ha hagut i n'hi ha moltíssims al llarg de la història, però sí que aquest té la particularitat de que fa, crec que 121 anys, us ho dic de memòria, si no són 121, són 125, doncs que no es veia d'aquesta manera, amb aquesta totalitat aquí a Catalunya. Per tant, no és un fenomen que sigui extraordinari pel cel, però sí per nosaltres. I ho és tant, que mira, com que ens ha pillat treballant, hem dit, calla, que la farem grossa, anem a fer un programa especial. Un programa especial que ja va començar més o menys ahir, que avui s'intensifica i que demà arribarà al seu zenit total. Què passarà avui a l'Obert per Vacances? Doncs mireu que sabrem, ja donarem informació d'aquella que diem de Ràdio Servei, perquè ens podem emocionar amb l'eclipsi, però també hem de tenir el cap fred, perquè l'eclipsi de demà, aquest fenomen, com qualsevol altra cosa especial que passa, representa i implica mobilitat, implica, doncs això, la mobilització de moltes persones. Sabrem quins dispositius de seguretat i de mobilitat han organitzat a Terres de l'Ebre i també a Lleida. Dos dels punts claus, arribada i tornada, no? I també punts claus pel que fa a espais on que hauran d'acollir molta més gent de la que és habitual i, per tant, risc d'incendi i tot això, sí? Terres de Lleida i Terres de l'Ebre, de fet, avui seran protagonistes i us donarem informació, si és que heu de veure l'eclipsi des d'allà, de com arribar-hi i a quines mesures de seguretat heu de tenir en compte. Us parlarem d'un projecte de salut molt interessant aplicat a l'eclipsi. Es diu Projecte Solaris, la convoca l'Hospital de la Vall d'Hebron i consisteix en que, si voleu, com a voluntaris, i només us heu de descarregar una aplicació, em sembla, o apuntar-vos a una web, us voldrien mesurar les constants vitals en el moment de l'eclipsi per saber quin efecte té sobre el cos humà, quin efecte té el moment en què la Lluna tapi el Sol. És molt fàcil participar-hi i d'això en vol sortir un estudi de recerca molt interessant. Atenció, perquè quan parlem del tema del dia o del reportatge del tema del dia, avui ens aportaran un tema molt curiós que té a veure amb això dels grups, de les bandes que dèiem abans, de les colles. Sabeu allò que passa quan anem en colla, de que si la colla fa alguna cosa nosaltres també ho hem de fer? I que si queden per fer, doncs això, per anar a algun lloc, nosaltres també, ostres, encara que no ens vagi bé, ens hi hem d'apuntar? Doncs bé, això, com tota la vida últimament, té una etiqueta, es diu FOMO, que és una mica, vindria a ser la por a perdre's alguna cosa, i és aquest, no?, aquest impuls que fa que encara que no en tinguem massa ganes o que no es vingui de gust, doncs ho hem de fer, perquè si tothom ho fa, jo també hi he de ser. I una mica de FOMO en relació a no perdre's l'eclipsi, doncs també es podria explicar d'aquesta manera. Tenim FOMO, tenim JOMO, que seria el contrari totalment, que són les ganes de no seguir la corrent a ningú i anar a la teva bola. Doncs tot això ens explicarà en una mica en detall i el per què i d'on surt la paraula i tot plegat als companys de Ràdio Ciutat de Valls en un reportatge molt xulo. Estic fent un sumari una mica llarg, en sóc conscient. Però bé, encara hi ha més coses, no us ho perdeu, perquè també, ni que no sigui un dels punts centrals o potser més evidents per veure l'eclipsi, al Maresme també serà zona on es podrà veure dintre de Barcelona, doncs el Maresme encara rascarà bona part d'aquesta totalitat d'eclipsi. En parlarem, doncs, amb el company Manel Ferrer, la connexió, com es viurà l'eclipsi a Premià i al Maresme en general. Però sí que un dels punts brutals en què ja han començat a fer activitats des de relacionades amb l'eclipsi és Prades. A les muntanyes de Prades hi ha una associació astronòmica, hi ha un observatori, hi ha molta gent que el té com a referència pel que fa al tema astronòmic, i cap allà se n'hi ha anat el nostre company Pep Sunyer, que a la mínima que pot tirar cap a la muntanya agafa la moto i se n'hi va. A Prades ja fa dies que estan de festival, l'estan muntant grossa amb actes festius però molt, molt divulgatius sobre astronomia, i nosaltres, l'Obert per Vacances, hi hem volgut ser. Connectarem en directe amb Prades. I encara tancarem, mira, sense acabar la sintonia tan llarg que estem fent avui el sumari, encara tancarem amb un reportatge molt interessant i xulo que ens han preparat des de Ràdio Rubí parlant sobre com s'han reflectit els eclipsis al llarg de la història de la literatura. Sí, un guia una mica llarg, un sumari una mica llarg, per un programa que es preveu molt intens i que hem d'anar per feina ja. Comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: Primera parada Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, l'actualitat gironina, ens comença parlant de que els consells comarcals, municipis i les entitats ecologistes i agràries demanen retirar el Pla Ter, una moratòria de projectes també.
3: Sí, la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, juntament amb els Consells Comarcals del Pla de l'Estany i el Solsonès, diversos ajuntaments i entitats ecologistes i agràries han reclamat retirar el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables de Catalunya i també una moratòria de projectes. Una de les membres de la xarxa, Montserrat Cubaró, ha reivindicat una planificació ben feta que estigui aprovada i consensuada amb la ciutadania.
4: En primer lloc, li demanem que retiri el Pla Ter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania. Per tant, són dos elements bàsics: començar a fer la feina ben feta i, mentre no tinguem la feina ben feta, aturar els projectes perquè no els posin a on no convé.
3: D'altra banda, Cubaró ha dit que les 12.143 al·legacions recollides pel govern no corresponen amb els seus registres. Ha assegurat que el nombre és altíssim i ha assenyalat que és el projecte normatiu que més n'ha rebut de la història de la Generalitat.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal. Mor un home de 83 anys de nacionalitat francesa, ofegat a la platja Nova de Roses.
3: Segons va informar Protecció Civil, el telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir a 11:45 del matí, en el qual deia que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua. Els socorristes el van rescatar i el van dur cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del SEM es van desplaçar fins al lloc, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Es tracta de la 18a víctima mortal a les platges catalanes des del 15 de juny, el dia de l'inici oficial de la campanya de bany.
0: Pau, si et sembla, deixem-ho de moment aquí. A propera connexió demà al matí. Tot a punt per l'eclipsi, Pau?
3: I tant, clar que sí. Fins demà.
0: Fins demà, Pau. Des de Girona FM, val a dir que Girona és un dels punts on possiblement, vaja, no arriba a la totalitat l'eclipsi. Ho tenen més difícil pel que fa a la visió, però també ens podran aportar força contingut i informació de com ho viuran des d'allí o si marxaran de la ciutat o no. Cap a Terres Barcelonines, a Cugat Ràdio, Tina Forés, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, també un parell de notícies. Avui anem malament de temps. Comencem.
5: Vinga, va.
0: Vinga, comencem explicant que el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, l'Albert Batlle, diu que la ciutat està molt poc videovigilada. Confia arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027.
5: Sí, actualment Barcelona en disposa d'unes 186, comptant les que ja hi ha a la plaça de Catalunya, 14, i al front marítim, 12. El tinent defensa que la videovigilància és un element de dissuasió de delictes i ha especificat els criteris que tindran en compte a l'hora de col·locar-les a l'espai públic.
6: La col·locació de les videocàmeres és un element bàsic de millora de la ciutat. I pensem en molts espais on tenen que ser-hi, espais de gran concentració de persones, espais de concentració de l'activitat delictiva i espais susceptibles de ser utilitzats com a espais per d'activitat terrorista. Els tres elements, el terrorisme, la massificació i l'activitat delictiva.
5: Batlle també ha parlat d'altres elements de seguretat, com els detectors de metalls per trobar armes blanques, i considera que el cos de la Guàrdia Urbana ja en té suficients. També dona per fet que acabarà dotant el cos de pistoles elèctriques, tal com ja tenen els Mossos i altres policies locals.
0: I en clau ecologista us diem que un abocament d'aigües residuals ha provocat la mort de peixos, això al riu Ripoll, a Sabadell.
5: Sí, segons han detallat fons municipals, hi ha hagut una incidència al sobreeixidor de Sant Vicenç de Junqueras que ha provocat l'obstrucció del sistema amb un col·lapse del col·lector que ha suposat la sortida d'una part de l'aigua a l'aqüífer. Operaris de l'empresa Casa han actuat per netejar el sistema i restablir el funcionament normal del col·lector. A hores d'ara, l'abocament ja ha finalitzat i l'aigua torna a circular correctament per la xarxa de sanejament.
0: Mira, volia fer via, però és que la tercera notícia és molt xula.
5: Ja sé que t'agrada.
0: Tina, obre Vic a Vic, un espai museïtzat que mostra com eren els comerços de la ciutat als anys 60.
5: Sí, es tracta d'un museu privat impulsat per l'Isabel Cuixeres, que porta per nom Vic d'ahir, Museu de Botigues Antigues, i que està ubicat al centre històric. Cuixeres va visitar fa uns quants anys les botigues Museu de Sales al Pallars Jussà i va pensar que allò podia funcionar a Vic. A partir d'ara va començar a recopilar objectes i materials que li han servit per recrear, entre d'altres, un quiosc, una merceria, una farmàcia o una botiga de queviures de l'època. De moment, el museu fa visites en hores convingudes. L'objectiu d'Isabel Cuixeres és que el visitant s'endinsi en l'experiència que proposa, fent-lo recordar com es vivia als anys 60 els qui van formar part d'aquella època i donar-ho a conèixer aquells més joves que no ho van arribar a experimentar. És una altra manera de veure com ha evolucionat la nostra societat al llarg dels anys.
0: Tira Forés, des de Cugat, moltíssimes gràcies, companya.
5: Gràcies, que vagi bé.
0: A tope per demà, vinga. De fet, això que ens explicava la Tina d'una, en aquest cas un museu, però sí que un poble museïtzat, com als anys 60, com antigament, això ja ho tenen, és algun poble de Lleida, no em feu dir el nom, recordo que era visitable en aquest sentit, potser l'Arnau Vilà de Munt se'n recorda. Arnau, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Et sona això que dic o no?
7: Ara no et sabria dir
0: Tranqui.
7: Un nom en concret.
0: Busco internet.
7: Perfecte.
0: En tot cas, mira, comencem amb les notícies de les Terres de Ponent. Ens expliqueu que els ajuntaments de la Granja d'Escarp, de Serós i Almatret, al Segrià Sud, han acordat restringir des d'avui l'accés a peu i en vehicle a diverses zones sensibles. Tot plegat forma part d'aquest pla de protecció davant l'eclipsi solar de demà.
7: Sí, els municipis de la Granja d'Escarp i Serós es tancaran els accessos als Plans i a l'Alt de Montmaneu, mentre que Almatret també limitarà l'entrada a les zones forestals. La mesura vol evitar la massificació en espais amb elevat risc d'incendi, especialment amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa i davant la possibilitat que s'elevi al nivell 4. Els alcaldes dels municipis demanen que les persones que no tinguin reserva no es desplacin a aquestes zones. Els accessos es senyalitzaran i els visitants seran reconduïts cap als aparcaments habilitats, però sense bloquejar el pas a possibles vehicles d'emergència. Els agents rurals també reforcen el dispositiu amb 150 efectius coordinats amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, les ADF i els ajuntaments.
0: Per altra banda, us expliquem que la calor extrema d'aquests dies ja ha provocat 197 casos d'insolació i cops de calor, això només a la demarcació de Lleida, segons les dades del Departament de Salut.
7: La majoria d'aquests 197, en concret 141, s'han atès als centres d'atenció primària de les comarques del Pla de Lleida. El pitjor episodi es va registrar entre el 9 i el 13 de juliol amb 36 casos. També s'han atès 159 casos de deshidratació i una dotzena de persones han patit síncopes, és a dir, desmais provocats per la calor. I l'impacte més greu es troba amb la mortalitat. Segons el sistema Momo, 56 persones haurien mort a Lleida per causes atribuïdes a les altes temperatures durant les primeres 7 setmanes de l'estiu, de les quals 52 tenien més de 65 anys. Els metges recorden que una temperatura corporal per sobre dels 40 graus, confusió o pèrdua de consciència són signes d'alarma i requereixen actuar ràpidament.
0: Val la pena no baixar la guàrdia en aquest sentit perquè continua la calor i continuen els cops de calor. Mira, Arnau, Salàs, les botigues de Salàs al Pallars Jussà. Què et sembla?
7: Mira, a la zona del Pirineu, bona zona.
0: Doncs és un poble que recrea, però en el poble no en plan tancat museu, sinó que recrea botigues dels anys 60, crec que unes 8 botigues, dels anys 40, 50 i 60. Sí, tot el poble és com un museu de veritat.
7: Magnífic.
0: una, com si entressis al túnel del temps. A Salàs, molt bé. Arnau, moltíssimes gràcies. A punt també per demà.
7: També s'he vist tots aquí, sobretot en aquesta zona. Vagi molt bé.
0: Igualment, ara parlem amb tu. Gràcies, Arnau. Ai, Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: Un de les vacances, tu, ja no et pregunto per l'eclipsi, tu a punt de marxar. Com és que hi ha eclipsi i te'n vas?
8: Doncs mira, no sé, la vida.
0: Va coincidir, si no ho sabies, tu vas reservar i no ho sabies.
8: Exacte, no estava planejat, la veritat.
0: Vinga, que comencem justament parlant d'això i de com l'Ajuntament de Tarragona ja ho té tot a punt per l'eclipsi de demà. S'esperen aglomeracions de persones, però hi ha una consigna clara. Si ho podeu veure des de casa, no us desplaceu.
8: Doncs sí, queda't a casa. La consigna clara. La Marina Port Tàrraco serà el punt principal d'observació i on també s'han programat activitats prèvies i posteriors a l'eclipsi. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha explicat que els preocupa que la mobilitat es tensioni especialment de cara a la tornada i és per això que demana molta paciència i prendre-s'ho amb molta calma.
9: que fem a la Marina, activitat cultural per anar tornant tranquil·lament a les nostres vivendes i habitatges habituals, perquè això ens pot passar, no? Que hi hagi saturació un cop finalitzi l'eclipsi, ja tothom vol tornar cap a casa, i aquest és un punt, doncs, que prenguem-nos un calma, també, o anem caminant, o sigui, clar, aquells que vagin caminant, no, tindran aquest avantatge. No? Però planifiquem també aquesta tornada d'una manera relaxada, esglaonada, perquè ens podem trobar amb algunes tensions al trànsit.
8: A Tarragona també hi haurà altres 5 punts diferents per veure l'eclipsi.
0: Notícies més enllà de l'eclipsi.
8: No, són relacionades amb l'eclipsi.
0: Vinga,
8: també. I és que Renfe ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Rodalies a motiu de l'eclipsi davant l'increment de desplaçaments que es preveuen cap a diversos punts de la costa i l'interior de la demarcació de Tarragona. I Renfe ha programat aquest tren que sortirà de Tortosa i arribarà a Barcelona més tard, un tren més tard del que normalment és. I també aquest dilluns a la nit s'ha donat el tret de sortida al Festival Jordi Savall, que impregnarà de música antiga el Camp de Tarragona fins diumenge. L'escenari principal és Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, però també es fa parada a Montblanc, Valls del Cuber, per tant, qui encara no hi hagi anat és a temps. I com sempre, parlem de festes. Núria,
0: vinga,
8: puc marxar sense parlar.
0: Sant Roc toca ara.
8: Exacte.
0: Sí.
8: Sant Roc, festes a Tarragona, del 13 al 16 d'agost, el Cos del Bou i la Baixada de la Pescateria, i s'omplirà de cultura popular, música i patrimoni. Hi ha diferents actes per tots els públics.
0: Que consti que Sant Roc no és només patrimoni de Tarragona, de fet són de les festes més antigues i pertanyen a un barri, no és la festa major, però sí que Sant Roc és festa major en altres poblacions, i demà tenim una entrevista molt interessant en aquest sentit.
8: Sí, arriba la setmana que és festa major a tot Catalunya, pràcticament.
0: Marina, si no tornem a parlar, molt bones vacances.
8: Tornaré,
0: sí. En 3, 2, 1.
8: Vull dir, serà vist i no vist.
0: Desconnecta, però gràcies, Marina.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs vinga, ara ens espera un bloc, en aquest primer tram de programa que parlem de l'eclipsi des del punt de vista de informació de radioservei, com dèiem, de seguretat, de mobilitat, i és que ja sabeu que el fenomen de demà té l'excepcionalitat de que no es veia des de fa més d'un segle i es preveu una allau de visitants. Això ha obligat a les administracions, ajuntaments, cossos de seguretat a desplegar des de fa setmanes un operatiu conjunt que combina punts d'observació habilitats, però també restriccions de trànsit en alguns espais naturals, el tancament fins i tot total de l'accés. De moment, us expliquem com serà l'accessibilitat en aquests espais naturals, si s'hi podrà accedir, si no, i ho fem a través, almenys en Terres de l'Ebre, que és una dels llocs, de les zones que es preveu, doncs, que això, que té espais naturals molt importants i que es preveu molt, molt concorreguda, molt visitada demà. Ens ho expliquen en forma de reportatge la Tere Giné, un reportatge que ens arriba des de la Plana Ràdio.
1: La Generalitat ha declarat oficials tres emplaçaments del Parc Natural, el polígon industrial de l'Aldea, els Camps de la Carroba i l'entorn també dels aparcaments de la Torre a Camarles, però no són els únics punts habilitats en la zona del Parc Natural del Delta. I Mahuan és tècnica d'ús públic del mateix Parc Natural.
2: Sant Jaume d'Enveja està al Pont Lo Passador, el que seria el passeig del riu Ebre, la finca del Violí i la platja de Mitjor. Aquí també hi haurà gent en personal que també repartiran, si convé, ulleres per si hi ha algú que no en porta. No? Després està la Ràpita, que evidentment la Ràpita del Trabucador és un dels llocs, i la Foradada, que el Trabucador, sabeu que hi ha aquells espais, no?, unes zones d'aparcament, i per tant una vegada estiran plens se tallarà l'accés, però hi ha una capacitat per a 650 vehicles. Després també a la Foradada hi ha 500 persones, que també hi haurà capacitat per 500 persones. Això en quant a la Ràpita.
1: Per accedir a aquesta zona s'ha previst un circuit de trànsit de sentit únic, baixada pel Poble Nou i pujada per la Ràpita per evitar encreuaments. A Deltebre i a l'Ampolla també hi haurà zones habilitades, moltes amb reserva prèvia obligatòria per evitar la saturació. En un espai natural com el Delta també existeix la preocupació de les zones protegides. Aquest cop, però, la tècnica d'ús públic ens explicava que l'impacte sobre la fauna no serà tan preocupant com en d'altres èpoques de l'any.
2: Mira, de fet hem tingut sort que l'eclipse, si en lloc de ser el dia 12 d'agost fos el dia 12 de juliol, els impactes podien ser molt, molt, molt, molt més importants. Per què? Perquè l'època de nidificació ha acabat precisament el dia 31 de juliol. Per tant, ja estem fora de l'època de nidificació i això m'ho relaxa una mica des del punt de vista de lo que seria l'impacte que podria provocar este eclipse en els espais naturals que estaven els ocells nidificant, no? Com ara la majoria de llocs ja s'ha aixecat la nidificació, ara el que tenim és que hi ha les zones naturals, evidentment s'han de respectar, no poden anar però no se poden anar només pels postres que sempre s'han anat habilitant, que són els camins, les pistes.
1: Recordem que pel litoral i les badies interiors, Capitania Marítima obligarà totes les embarcacions que vulguin apropar-s'hi a fer una inscripció prèvia. I el Pont del Passador, a Deltebre, es convertirà també en el punt neuràlgic del desplegament mediàtic amb una retransmissió especial de la televisió pública. Ben diferent és l'estratègia a l'interior. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha decidit tancar l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i de la Serra del Montsant durant tot el dia de l'eclipse. La mesura entra en vigor des de les 9 del vespre del dia 11 d'agost fins les 8 del matí del dia 13. Respon a dos factors: l'elevat risc d'incendi d'aquestes dates i el fet que l'horari de l'eclipsi s'acosta també a la franja nocturna. Joan Castor Gonell és el delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
3: D'alguna manera hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Tot i que ara no estem en un nivell de risc extrem d'incendi, estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim ben bé dades segures de quin accés, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a este Parc Natural dels Ports. Per això se ve adequat poder d'alguna manera restringir-ho per la preocupació que genera això, no? Este risc d'incendi que existeix en aquesta època, i tampoc no tenim per què amagar l'afectació, no?, que pugui tindre no sabem quantificar-la, no?, per aquesta massificació de vehicles al Parc Natural, per l'afectació que pugui tindre a la flora i la fauna de la zona.
1: Al massís dels Ports, els accessos de les tres comarques, Montsià, Terra Alta i Baix Ebre, quedaran tancats amb senyalització específica i es reforçarà la presència d'agents rurals, informadors ambientals i personal de la brigada del parc. Només s'hi podrà accedir si és té residència a l'interior del massís o una reserva feta en algun refugi o allotjament rural. De la tasca prevista per part dels agents rurals ens en parlava Javi Gilabert, cap de l'àrea regional de les Terres de l'Ebre d'agents rurals.
4: I en concret la nostra feina serà aquesta, estar en aquells llocs que ja s'han determinat com a sensibles, ja sigui perquè poden ser llocs amb molta afluència de gent i que la gent doncs, no pugui, diguem, respectar les limitacions que hi ha en aquella zona i es pugui escampar per les vores, com podrien ser, per exemple, el Delta de l'Ebre, totes les zones que ja estan molt ben delimitades en cordes perquè la gent no hi passi dins, que són totes les zones dunars, totes les zones de vegetació. Pensem, encara que nosaltres ens puguin semblar plantes herbàcies, allí hi ha espècies vegetals dels limòniums amb un alt valor natural, que estan protegides i que s'ha de preservar, doncs controlarem això. I després també, dins del Parc Natural dels Ports, controlarem, evidentment, que es compleixi la restricció d'accés. Recordem que hi ha aquesta limitació d'accés a partir de les 9 de la nit del dia abans, del dia 11, i que es vigent fins a les 8 del matí del dia 13. I també el que controlarem és aquells espais dins dels ports que puguin tindre una aglomeració de vehicles. Sí que és veritat que són espais on, diguem que són espais reduïts, per tant, per posar un exemple, el cim de Caro, a la que hi ha més de 20 vehicles, allò ja pot ser un caos. Llavors, clar, això ja ho hem d'evitar. Tots els veïns dels ports que sí que poden accedir, per exemple, a la seva casa, que està dins l'urbanització, doncs, evidentment, aquesta gent després no es poden desplaçar pel port en vehicle. Podran moure's a peu, evidentment, però, per exemple, pujar a casa o no, i és una de les coses que estarem...
1: Entre punts d'observació saturats de gent al Delta i parcs naturals vigilats a l'interior, les Terres de l'Ebre es preparen per viure aquest 12 d'agost un dels fenòmens astronòmics més esperats del segle. Administracions i experts coincideixen en un mateix missatge: informar-se abans de sortir de casa, reservar quan calgui i respectar, sobretot, les indicacions. Serà clau perquè la jornada es visqui, sobretot, amb seguretat.
0: Doncs ara ja coneixem les restriccions al Parc Natural dels Ports i altres espais naturals de les Terres de l'Ebre, gràcies a aquest reportatge molt extens i molt concís, també molt detallat, de la Tere Giner de la Plana Ràdio. Milers de vehicles i persones d'arreu es desplaçaran, com dèiem, a Terres de l'Ebre per observar aquest gran fenomen. La seguretat és clau, els dispositius ja estan preparats per rebre tothom. Volem saber, doncs, més en concret com es preparen en diverses poblacions i des del punt de vista això de la seguretat a Terres de l'Ebre. En parlem, ampliem la informació en conversa amb el David Benito, el company de Ràdio Tortosa. David, bon dia.
5: Bon dia, Núria, bon dia.
0: Estàs amb persona autoritzada, no?
5: Sí, avui estem amb la Paula Navarro, que ella és directora territorial d'Interior i Seguretat Pública, doncs que ha estat una mica la protagonista d'aquest dispositiu a les Terres de l'Ebre, la que serà encarregat de coordinar d'alguna manera tot el que viurem aquí a les Terres de l'Ebre el pròxim 12 d'agost, demà, ja que queda molt poquet. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Ja ho dic, ja estem a un dia ja de l'eclipse, ja estem tots una mica molt nerviosos perquè això ja està aquí. Què espero que passi demà i, sobretot, quina afluència de gent preveieu que vinguin aquí a les Terres de l'Ebre?
6: Bé, demà esperem que vingui moltíssima gent. No només demà, sinó que ja esperem que a partir d'avui ja comenci a hi haure una arribada de gent, i de fet també hi ha gent que porta aquí ja alguns altres dies, no? Llavors el que esperem és que poguéssim viure i disfrutar del fenomen de la manera més pacífica i més tranquil·la possible.
5: Podríem dir que este eclipse suposarà que s'hagi creat un dispositiu de seguretat i mobilitat, potser podríem parlar del més important dels últims anys aquí al territori, no?
6: Sí, efectivament, així és. S'ha creat un dispositiu pensat per a una gran afluència de gent, perquè hi haguen molts de moviments. Ens preocupa molt el punt de vista de la mobilitat, que pensem que és l'aspecte clau, i efectivament el dispositiu va a acord a tot això, i sí, com tu dius, seria un dels més importants dels darrers anys aquí a Terres de l'Ebre.
5: Sí que s'ha preparat a les Terres de l'Ebre un dels punts de recomanació, 8 punts en concret de recomanació per part de la Generalitat, però sabem que la gent també és lliure i es mourà una mica per tot el territori. Quines són les zones del territori que es preveu una major concentració de persones?
6: Sí, jo crec que la complexitat del dispositiu que hem creat precisament és este, no? No tenim un grup de gent ubicats en un lloc en concret, sinó que hi haurà bastanta dispersió pel territori. Els ajuntaments han fet una gran tasca per a organitzar diversos esdeveniments que es duran a terme durant tot el dia de l'eclipse, i inclús un cop finalitzat l'eclipse també, i per tant preveiem això, que hi hagi molta dispersió. Per tant, el tema de la mobilitat ens preocupa molt i estem molt, molt atents a poder resoldre immediatament totes les incidències que vagin hi havent.
5: Suposo que us preocupa preocupa especialment l'efecte crida, sobretot al Delta de l'Ebre, al Parc Natural, perquè sí. A més hem vist amb aquest reportatge que és un dels llocs que es preveu més gent.
6: Sí, nosaltres on preveiem que hi ha més gent és al Delta de l'Ebre, ja per una qüestió física, no?, de l'espai, pensem que és un lloc idíl·lic per a poder-ho veure. Tot i això, sí que és veritat que des de la Generalitat s'ha fet un treball que venim fent des de fa molt de temps i per això hem acabat determinant 8 punts d'observació d'aquest eclipse que reuneixen totes les característiques també tècniques i físiques per a poder-lo veure amb seguretat. Però sí que és cert que el Delta de l'Ebre és un dels espais on se preveu que hi hagi major afluència de gent.
5: Durant ja les pròximes hores, perquè este dispositiu començarà segurament a les pròximes hores, tindran un paper molt important justament Mossos d'Esquadra, però també les bombers, Protecció Civil, agents rurals, les policies locals dels diferents municipis i tots els serveis sanitaris. Com se coordina tot això?
6: Bueno, tot això se coordinarà a través del que és el centre d'emergències, que estarà ubicat al 112 de Reus, el SECOR, i allí tindrem totes les sales operatives de tots els cossos i forces de seguretat i emergències i estaran molt atents a qualsevol incident que pugui passar. Per tant, la coordinació se farà des d'allí i després, pues, a nivell territorial ja fa molt de temps que venim treballant en els diferents dispositius i hem fet també les nostres reunions de coordinació per a saber este dia, pues, com ens hem de coordinar, com hem d'actuar i com hem de ser capaços de respondre el més ràpid possible a qualsevol incident.
5: Per tant, el 112 continuarà sent el canal principal d'atenció ciutadana en cas d'emergència, no?
6: Sí, evidentment. El 112, que estarà ubicat a Reus. Nosaltres, de fet, este dia hem previst un reforç entre un 10 i un 15% de personal al 112 per a poder atendre, pues, qualsevol incident i qualsevol emergència que pugui haver.
5: Com rebrà la població informació d'última hora de si hi ha canvis d'accés o restriccions o si hi ha alguna incidència important? No sé, m'imagino si tindrà protagonista les alert, per exemple, en cas d'emergència.
6: Evidentment, les alert és una eina que, com tots sabem, s'ha convertit en un mecanisme essencial per a poder informar a la població en moments de que hi hagi alguna emergència i, per tant, en el cas de que això passés, que esperem que no, doncs les alert seria un dels mecanismes. A partir d'aquí, pues, qualsevol informació relativa a les activitats dels municipis, a restriccions, pues, bueno, la premsa, les xarxes socials, les pàgines web que s'han habilitat, també a través de la Generalitat, és a dir, intentem donar el màxim d'informació possible.
5: I no sé si també en tanta concentració en determinats punts preocupa una possible saturació de la xarxa de telefonia mòbil.
6: Bueno, lo de la xarxa de telefonia mòbil, ja sabem que, per exemple, el que ens podria preocupar és la trucada al 112, no? La trucada d'emergències. Llavors, nosaltres cal explicar que el sistema del 112 no funciona a la pròpia cobertura del telèfon mòbil, sinó que agafa cobertura de qualsevol de les antenes que hi haguin a prop de qualsevol de les companyies, no? Llavors, en principi, no ens hauria de preocupar aquesta trucada al 112. Lo cert és que passen alguns moments de l'any, no?, que intentem trucar tots a la vegada per a informar d'alguna cosa i llavors sí que és veritat que a vegades pot hi haure alguna petita incidència, però el que més ens podria preocupar és la comunicació d'una incidència, d'una emergència, i per tant, en principi, això està cobert.
5: I en tot cas, la gent ha d'estar tranquil·la perquè també entre els cossos de seguretat i els mateixos alcaldes de pobles petits tenen dispositius que van més enllà de tot això, no?
6: Correcte. De fet, el que han fet ha sigut repartir a molts dels ajuntaments el que són les emissores rescat i, per tant, aquestes emissores no només les tindrà la policia local o els Mossos d'Esquadra o tots els cossos i forces de seguretat, sinó que inclús alguns voluntaris també disposaran d'aquestes emissores per a este dia per a poder-se comunicar de manera immediata, ja no només entre ells, sinó també en el cas de que sigui necessari, pues, amb el SECAT o inclús amb el SECOR.
5: Quins són els principals escenaris de risc que heu estat treballant i que preveieu o que podrien passar més enllà de l'aglomeració de trànsit?
6: Jo crec que el que més ens ha preocupat és l'aglomeració. Al final, el tema de la mobilitat és un tema que ens ha de preocupar. Ja sabem com tenim les carreteres. La P7 serà la via principal d'arribada i també de tornada de la major part de la gent que ens vingui a visitar i, per tant, nosaltres hem centrat molts esforços en el tema de la mobilitat. A partir d'aquí, amb els agents rurals, ja fa un any que s'ha estat treballant amb els 8 punts d'observació que finalment s'han acabat designant i s'han valorat diferents riscos, com poden ser el risc d'incendi, el risc d'inundació, l'estar en espais naturals protegits i tot això, doncs bueno, ja fa molt de temps que s'ha treballat i jo crec que aquests riscos ja els hem salvat.
5: Per això, d'alguna manera, és tan important, no?, atendre aquests 8 punts que s'ha recomanat, perquè són els llocs que s'ha previst on puc haver-hi menys perill, no?
6: Sí, aquests 8 punts són llocs que s'ha fet una avaluació de riscos, podríem dir, i sí, efectivament per això s'han designat aquests punts, perquè entenem que són els llocs on menys perill hi ha i els llocs on efectivament el fenomen se veurà sense obstacles i sense cap complicació. No obstant això, sí que és veritat que altres llocs que han designat els ajuntaments doncs també mos han pareixut o mos semblen òptims i evidentment inclús moltes vegades, no, des de casa se podrà visualitzar, per tant.
5: Després també el que sí que sabem és que ho hem sabut de fa pocs minuts o poques hores, de fet des d'ahir, que el president Illa ha escollit les Terres de l'Ebre per veure l'eclipse i en concret ho farà des de l'Observatori de Roquetes, que també tindrà un protagonisme especial, no?
6: Sí, efectivament, bueno, mos visitarà el president Illa. Jo crec que les Terres de l'Ebre són el punt central per a poder visualitzar aquest fenomen i que millor, no?, que l'Observatori per a poder anar a veure aquest eclipsi.
0: De fet, nois, intervinc ja gairebé per tancar l'entrevista, sí, que ens hem quedat sense temps. El tenim aquesta tarda aquí a Tarragona, el president Illa, que vindrà a fer com l'acte de compte enrere. Sí. Aquí a Tarragona pitjarà el botó que ja vam utilitzar pel compte enrere del gran de part del Tour. Doncs tornarem a fer el compte enrere de les 24 hores per l'eclipsi i això, no sé si dormirà mig camí ja. Si aprofitant que ve Tarragona ja tirarà cap avall.
5: No, perquè demà al matí ens quan s'acaba d'estar Reus també.
0: Ah, mira.
5: El 112 anirà molta, en aquest
0: molta
5: punt.
0: Molta Ragonil veiem aquests dies. Molt de per aquí. Molt bé. Nois, ho hem de deixar aquí.
5: Moltes gràcies, Núria.
6: Gràcies.
0: A vosaltres per tota aquesta informació que us expliquem amb un somriure, perquè estem contents de que estigui tot ben preparat i tot ben pensat per demà al final a gaudir, però que al darrere de tots els que gaudirem hi ha tota una afanyada de planificació i d'execució. N'ha parlat el nostre company, el David Benito, amb la Paula Navarro, directora territorial d'Interior i Seguretat Pública a les Terres de l'Ebre, del dispositiu de seguretat pel que fa a l'eclipsi de demà. Paula Navarro, moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
0: I David Benito, company de Ràdio Tortosa, moltes gràcies. Demà més, eh?
5: Gràcies, ens escoltem demà.
0: Ens escoltem,
5: vinga.
0: Molt.
5: Adéu.
7: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Però sí, l'eclipsi serà un fenomen de mobilització que atraurà milers de persones cap a les Terres de l'Ebre, tampoc es quedarà curta una altra zona, que és a les Terres de Ponent, Lleida, la plana de Lleida i tot plegat, ple d'espais naturals que també necessiten ser protegits amb aquest esdeveniment, amb aquesta crida massiva que viuran, i hem de saber també com es preparen a nivell de protecció civil a les Terres de Lleida. De fet, el nostre company Arnau Vilà de Munt ha parlat amb la Núria Gil, la delegada del govern de Lleida.
8: A les comarques de Ponent, especialment al sud de la demarcació de Lleida, hi haurà alguns dels punts amb millor visibilitat, però també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. I per això hem parlat amb la Núria Gil, que és la delegada del govern a Lleida, per a que ens faci una actualització de la situació global en matèria de protecció civil.
9: La millor visibilitat la tindrem des de Terres de Ponent, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i és on hem fixat aquest dispositiu més ampliat per poder coordinar, perquè es desplaçaran molts vehicles.
8: La mobilitat és, per tant, una de les principals preocupacions. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu específic per absorbir els desplaçaments i evitar que l'arribada simultània de vehicles als punts d'observació acabi generant problemes de circulació.
9: Des del Servei Català de Trànsit, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, doncs ha preparat i planificat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments a aquest dia. I també per tal de garantir la seguretat viària Ponent, també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. En el cas de Lleida, les vies més afectades seran la C25, la 2, la Nacional 240 i la P2.
8: No es plantegen d'entrada grans restriccions de circulació. La idea és precisament que el dispositiu permeti mantenir la fluïdesa i gestionar els moments de més afluència.
9: Precisament es fa aquest dispositiu perquè hi hagi fluïdesa dels vehicles als llocs amb major visibilitat.
8: Però el moviment de persones no es limitarà a les carreteres. Molts dels punts des d'on es podrà seguir l'eclipsi són espais oberts, zones rurals i entorns naturals. I aquí el dispositiu de protecció civil incorpora una altra variable.

0: coordinar les activitats que s'hi faran. De fet, l'administració ha plantejat l'eclipsi com una oportunitat per portar la divulgació científica a tot el territori.
1: Dins del marc del Pla Interdepartamental de Catalunya Mira el Cel, que hem endegat des del govern, doncs el que volem és promoure la participació ciutadana, també la divulgació científica arreu del territori, amb aquest motiu de l'eclipsi, no? I ja s'havia començat durant el curs escolar que ara ha finalitzat. S'han fet diverses accions, ventall d'activitats pedagògiques per a l'alumnat als centres educatius de Catalunya, i també hem posat en marxa la iniciativa Eclipsi per a tothom lleure. Aquest està dedicat als infants i joves, que bueno, és una manera d'apropar la divulgació científica al lleure a través de tallers pedagògics, a través de pràctiques i observació segura de l'eclipsi als casals d'estiu i a les colònies.
0: I precisament aquesta observació segura és un dels altres grans missatges del dispositiu. No serveixen les ulleres de sol convencionals ni qualsevol sistema casolà. Per mirar directament al sol durant l'eclipse, cal utilitzar ulleres específicament homologades i filtres solars certificats.
1: És important, sobretot, que quedi clar que cal servir ulleres homologades o filtres solars certificats. Evitar ulleres de sol convencionals, algú havia comentat radiografies, càmeres de fotos, prismàtics... No, poca broma, Vull dir, això, CDs, fins i tot.
0: Aquest és un dels punts en què Protecció Civil s'hi ha centrat més específicament, i per facilitar que la protecció arribi al màxim de persones possible, s'ha preparat una distribució específica d'ulleres als punts d'observació.
1: Hem garantit, no, que aquesta observació segura es pugui portar a terme, doncs el Departament de Recerca i Universitats ha coordinat la distribució de 150.000 ulleres homologades als punts d'observació segura.
0: I mentre els serveis d'emergència es preparen el dispositiu per una jornada amb molta mobilitat, l'administració també vol aprofitar l'interès que genera el fenomen per acostar la ciència a la ciutadania.
1: Estem en un moment molt, molt important, no? Crec jo que més enllà del magnífic espectacle astronòmic que és l'eclipsi i que representa una gran oportunitat científica, també a nivell educatiu i social, és una manera d'apropar la ciència, no? al conjunt de la ciutadania. I, bueno, tenim aquesta oportunitat i també que podem aprofitar-ho, no? per compartir-ho amb els infants i els joves, i així a veure si despertem l'expectació i la curiositat, i d'aquí surten noves vocacions científiques que tant necessitem.
0: L'eclipse serà, doncs, una cita astronòmica, però també un important episodi de mobilitat i d'ocupació de l'espai públic i natural que posarà a prova la gestió del territori.
2: Doncs així també es gestionarà l'eclipsi a Terres de Lleida. Moltíssimes gràcies per aquest extens reportatge a l'Arnau Vilà d'Emuna Ràdio. Nosaltres seguim endavant parlant de l'eclipsi des d'altres punts de vista. Sabíeu que també es pot utilitzar la cita de demà per qüestions de salut? Us parlem del projecte Solaris, un projecte que té a veure amb la salut i que desenvolupa la Vall d'Hebron Institut de Recerca i l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Es tracta de participar i saber com ens afectarà a nivell individual, quina resposta fisiològica donem a la ciutadania amb un fenomen com el de demà. Jo no us explico més, perquè qui té tota la informació i el convidat que ens ho pot explicar és l'Ivan Conde, el company del Prat Ràdio. Ivan, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: T'apuntaràs tu o què? Perquè es pot apuntar tothom, eh?
3: És una de les coses que hem de preguntar a la doctora Maria Jesús Cruz, la cap del grup d'investigació de pneumologia de la Vall d'Hebron Institut de Recerca. Molt bon dia, Maria.
4: Hola, què tal? Molt bon dia.
3: Aquesta era una de les primeres preguntes. L'estudi, podem dir que el recolliment de dades ha començat ja, no?
4: Ha començat ja, això no vol dir que la gent no es pugui apuntar encara, perquè encara hi som a temps, l'eclipsi és demà a la tarda-nit, però sí, ha començat ja, hem començat ja a recollir dades de les persones que voluntàriament han accedit a participar en aquest estudi.
3: Com funciona exactament? La gent s'hi pot apuntar a l'aplicació i funciona mitjançant els rellotges intel·ligents, no?
4: Exacte, qualsevol persona que tingui un rellotge intel·ligent pot entrar a la pàgina web, que està també, per exemple, dintre de la pàgina de Catalunya Mira el Cel. Hi ha uns codis QR, i descarregant el codi QR, pues, automàticament es dona consentiment per connectar el telèfon a una aplicació. És absolutament anònim. I el que farem serà que aquests dies, durant l'eclipsi i un parell de dies després, recollirem dades fisiològiques que recullen aquests rellotges, com per exemple la freqüència cardíaca i la freqüència respiratòria. Mm-hmm. I el que volem és saber si durant el moment de l'eclipsi, com que estarem emocionats,

0: gestionats, perquè serà un esdeveniment que no hem vist mai. Doncs si la nostra freqüència cardíaca, la nostra freqüència respiratòria i altres paràmetres fisiològics, com els d'aquests rellotges també recullen, pues poden tenir algun efecte en el nostre cos.
1: Teniu hipòtesis o previsions de precisament quina és aquesta resposta, si afecta a la majoria de persones que veuen l'eclipsi?
0: Sí, aquesta és una molt bona pregunta. La nostra hipòtesi és que com que estarem emocionats, doncs la nostra freqüència cardíaca i la nostra freqüència respiratòria segurament augmentarà. A més, és un esdeveniment que viurem segurament en família o amb amics, no?, que és una mica de festa, i la nostra hipòtesi és aquesta, que no estarem igual en el moment de l'eclipsi, que probablement el dia abans o el dia després, que estarem a casa o estarem més descansats i no estarem tan emocionats.
1: Pot variar molt la resposta, segons edat, gènere o qualsevol altre aspecte?
0: Bueno, l'estudi és absolutament anònim, però sí que hem recollit edat i sexe de les persones que vulguin participar, i nosaltres pensem que sí, que segurament segons l'edat, segons el sexe. Després també tenim un camp voluntari que la gent pot contestar si vol, que és des d'on viuran l'eclipsi. I això també pensem que pot tenir repercussions, no? Si és un lloc, una zona on l'eclipsi és total o si és parcial. I tot això, el que estem molt contents és que hem tingut una molt bona resposta, ja portem més de 2.000 persones que s'han adherit a aquest estudi, i bueno, segurament el poder de les dades, no? Quan més gent tinguem, més possibilitats tindrem de tenir uns resultats més macos, no? Perquè, clar, l'estadística sempre, si tenim molta gent participant, segurament podrem treure uns resultats molt més interessants. O sigui que jo animaria la gent que encara hi són a temps d'apuntar-se i d'aportar a bon terme aquest estudi, que nosaltres pensem que l'important d'aquest estudi és que la societat participa. Són tots els que podem participar i aportar dades per fer aquest estudi.
1: Quines aplicacions pot tenir aquest estudi? Per què ens pot servir en un futur?
0: Bueno, és un estudi una mica pioner, perquè no s'havia fet mai això. Nosaltres el que considerem més important és que estarem molt contents si la societat veu que pot participar a la ciència, que la ciència no és una cosa estranya i llunyana, sinó que tothom pot participar i pot fer ciència. Això per nosaltres ja és un resultat molt important. I després també, bueno, seria per nosaltres molt important si realment veiem que hi ha una resposta diferent quan estem emocionats veient un eclipsi que quan no estem en aquesta situació, no? Per això nosaltres també seria molt important. I dic que és un estudi pioner perquè, bueno, abans no hi havia aquests dispositius i no era possible agafar tantes dades d'una manera relativament fàcil, i ara en aquests moments la tecnologia ens permet, pues, fer aquests estudis.
1: Per tant, consideres que és una cosa que ens podem anar acostumant a veure, no? Aquest perfil d'estudis on tothom hi pot participar i on gairebé, com qui diu, com deies, no? Si no fa aquest aspecte de més voluntari, gairebé no ha ni d'esforçar-se, no?, per participar.
0: Absolutament. De fet, nosaltres el que volíem és que la gent no hagi de fer res, que la gent estigui gaudint de l'eclipsi i només portant-la al rellotge ja està aportant dades. Això per nosaltres era molt important, no?, perquè no volíem que la gent estigués pendent de fer l'estudi. I això és una cosa, pues, que resulta relativament fàcil, i evidentment la ciència està avançant molt en aquest sentit, en el sentit del camp de les dades, no? I està canviant molt, i bueno, és una cosa que jo penso que és molt positiva.
1: Uh-huh. Llavors, el que comentàvem, a l'hora de veure l'eclipsi, fins a quin punt hem d'estar tranquils o tranquil·les segons la resposta fisiològica que tenim? Si ens alterem, si tenim una mica més de pulsacions de l'habitual, això entra dins d'un escenari normal?
0: Sí, absolutament. No, forma part de les nostres emocions, de la nostra vida, no? Això segurament no patim moltes vegades a la nostra vida, d'una manera a vegades positiva i a vegades negativa, no? O sigui que nosaltres el que hem de fer és gaudir d'aquest moment, i després les dades ja ens diran, ja ens parlaran.
1: Uh-huh. I si em permet la darrera pregunta, la doctora Cruz, sí, com viurà l'eclipsi?
0: Bueno, jo estic a Calafell, de vacances, i estic molt emocionada perquè no he vist mai un eclipsi total, i segurament el viuré demà a la tarda des de la platja. Espero que també estigui molt emocionada. De moment ja ho estic, eh?
2: A Calafell han muntat, mira, ja que diu que està a Calafell, entre altres qüestions, han muntat diverses opcions, sí, per veure-ho des del mar, fins i tot, per poder, doncs, sí, endinsar-se una miqueta al mar. Això està, sí, xulo.
0: Sí. Sí, ho he vist,
2: Bé,
0: sí,
2: molt,
0: sí,
2: bé, molt bé. No sé, com a darreríssima pregunta i molt ràpida, si s'ha fet mai un estudi d'aquest tipus amb algun fenomen així semblant?
0: No, amb persones no. Sí que s'han fet estudis amb animals, però els animals tenen una cosa diferent de nosaltres, és que, clar, els animals no saben que hi ha un eclipsi, no? Per la qual cosa això és una sorpresa per ells, i hi ha alguns animals que es posen nerviosos, altres que se'n van a dormir, però amb humans no s'havia fet mai.
2: Doncs moltíssimes gràcies a la Maria Jesús Cruz, cap del grup d'investigació de pneumologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Moltíssimes gràcies, doctora Cruz.
0: Moltes gràcies a vostès. Adéu, bon dia.
2: Adéu, bon dia. I també al company Ivan Conde del Prat Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, company.
1: Igualment, molt bon dia.
2: Una abraçada. Vinga, va, en escassos segons ja arribarem gaire minuts, arribarem gairebé a les 10 del matí. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances, més eclipsi a la tornada.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Insolació i cop de calor. Adults, nens, grans i treballadors a la intempèrie.
7: A l'estiu, un dels problemes que podem tenir estaran directament relacionats amb la calor i el sol. Per evitar una insolació o un cop de calor, mantingueu-vos hidratats, bevent aigua freqüentment. Utilitzeu roba lleugera, gorres i ulleres de sol. Eviteu l'exposició directa al sol durant les hores de més calor. I si treballeu a l'aire lliure, preneu descansos regulars a l'ombra. En el cas de signes de cop de calor, com marejos, nàusees o confusió, busqueu ajuda mèdica immediata.
5: Salut Activa.
8: Lucía Gil, infermera resident de l'especialitat d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Algunos consejos para evitar el golpe de calor es que, por ejemplo, cuando nos encontremos en casa, debemos controlar la temperatura. Si disponemos de un ventilador, nos ayudará. Y si no, podemos frecuentar las estancias más frescas. Para los trabajadores al aire libre, cuando nos encontremos en la calle, podemos evitar el sol directo, caminar por las sombras y tratar de llevar agua siempre encima para refrescarnos. Si vamos a la playa, es recomendable usar sombrilla. Si tenemos que coger el coche, debemos evitar los trayectos en horas que el sol da y hay más calor, y nunca dejar las ventanillas cerradas si hay animales, personas frágiles o niños dentro. Debemos reducir también las actividades al aire libre durante las horas de más calor, y si no podemos, pues debemos beber agua incluso sin tener sed. También es muy importante que si conocemos a personas mayores que vivan solas, debemos visitarlas y mantener contacto frecuente con ellas, ya que algunas pastillas que toman afectan al control de la temperatura. Recordemos que en caso de signos de golpe de calor como náuseas, vómitos, confusión, mareo, sensación de sed y cansancio, lo primero que tenemos que hacer es buscar la sombra y refrescar. Si són signes més graves, hem de buscar ajuda mèdica immediata.
5: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa.
10: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Hem mobilitat i afectacions a l'AP7 en sentit Tarragona, a l'altura de Santa Margarida i els Monjos, i també a Vilafranca del Penedès per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha afectacions a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i a la B23 a Molins de Rei per vehicles al voral. A banda, les obres a la B20 a Barcelona també continuen provocant retencions amb un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost, també per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí també s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres. El govern espanyol no té constància per ara de que hi hagi víctimes espanyoles. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. La Generalitat el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, Roquetes, amb conferències científiques i el llançament de tres globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. Pel que fa als dispositius, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància dels espais naturals davant l'elevada afluència i també del risc d'incendi. El CAT 112 també reforçarà més d'un 15% la plantilla habitual davant la previsió que les trucades d'emergència augmentin entre un 10 i un 15%, i també hi haurà un dispositiu de 700 efectius de Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat en els diversos punts habilitats. Salut recorda que caldrà utilitzar ulleres homologades excepte durant la fase de totalitat. Precisament, les autoritats de consum han ordenat de retirar 6 models d'ulleres per risc de lesions oculars greus. Pel que fa a la mobilitat, Renfe també ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Tortosa a Barcelona, i Trànsit recoma a evitar l'AP7 i proposa rutes alternatives i insta a no seguir el fenomen des de les carreteres i també evitar fer desplaçaments innecessaris. I un nou tiroteig al Prat de Llobregat arran d'una baralla ha deixat 32 beines i 5 cartutxos localitzats pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar ahir a la nit en dos punts del municipi, un a la plaça de l'Amistat i l'altre al carrer del riu Túria, i no hi ha hagut ferits ni detencions, tot i que els agents van identificar una persona que portava una navalla. El cas se suma a tres tirotejos més registrats els darrers dies a Barcelona i també en municipis de l'entorn. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.

0: històries del dia a dia, històries de colles, de famílies, fins i tot de festa major, que és la situació en què es troben moltes poblacions de Catalunya i que estan a punt de començar. Si no s'hi troben, ja estan a les portes. D'això va avui la pregunta del dia de les colles de festa major. Seríem capaços de trobar la millor colla de festa major popular de Catalunya? Home, així en un pim-pam, en un programa d'un dia i una crida a la participació d'una hora, no. Però potser de cara a l'Obert per vacances de l'any vinent ens ho plantegem i ho fem una miqueta més extens. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia de nou, què
0: bon
1: tal?
0: Bon dia. Doncs bé, sabent, a veure si ja tenim una primera prospecció, no?, d'aquell orgull de colla que tenen moltes persones a Catalunya.
1: Sí, seria complicat, com bé comentes, amb un sol dia a determinar la millor colla de Catalunya, Però bueno, anem a veure què n'opina la gent. De moment tenim a la Pilar, que a través d'Instagram ens ha dit Charango, que no sé si és alguna colla en concreta del seu poble. A mi no em sona,
0: bé,
1: però
0: igual
1: estaria
0: bé. La colla amb el grup, però bé.
1: Potser sí,
0: o
1: sigui, ho ha posat amics. Des d'aquí li demanem, si ens està escoltant, que si ens ho pot especificar una mica més i així ho podem explicar.
0: Molt bé.
1: També tenim via Instagram el David, que ens ha dit la Patufa de Llinars.
0: Ui, que es tracta... Patufa de Llinars, què deu ser això? A vegades pel nom de la colla pots destriar a quin tipus de colla és, però a vegades no.
1: No, de fet és bastant complicat, jo no ho hagués dit, però bueno, potser sí que té sentit, que és la colla gegantera del municipi.
0: Clar, es diu en Patufa, no?
1: Sí, la Patufa, els gegants. Sí,
0: molt
1: és
0: bé.
1: Graciós, no? Però
0: sí.
1: Però sí, ens ha dit això. I a més, el David també ens ha fet arribar via WhatsApp una nota de veu explicant-nos per què creu ell que les colles són importants en el municipi, no? Pel teixit cultural del municipi. Escoltem-lo.
2: Doncs les colles de cultura popular de tots els pobles al final són la millor forma de fer teixit associatiu i la millor forma de que el poble tingui una identitat cultural, perquè a cada poble la cultura popular és diferent i per tant són la identitat tradicional i molt històrica de tots els pobles.
1: Clar, és així.
0: Doncs mira, que sapigueu que la Patufa de Llinars és una dragoneta d'aigua super cookie, una drag femenina super mona, perquè a vegades es veu que la van remodelar una miqueta perquè no fes por, perquè fos encara més bonica. És una monada, jo crec que ha de fer les delícies de les criatures, La Patufa de Llinars, m'encanta. Mira, me l'apunto al bestiari. Ah, que és mona.
1: És molt mona, sí. Se la veu molt
0: bona
1: coquet,
0: persona,
1: no, que
0: bona dragona.
1: Ara.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Me l'apunto, m'agrada, com a fons de pantalla. Què
1: això.
0: Més?
1: També tenim a l'Àgata de Granollers, que ens diu el següent.
3: Per mi la millor colla de cultura popular de la comarca, sense cap mena de dubte, són els Xics de Granollers, perquè hi he trobat un espai on no només he après què són els castells, sinó també he pogut veure en primera persona el poder que té la unió de totes les forces, no?, amb un mateix objectiu, i que cada persona pot sumar i pot aportar la seva. I tot això es veu durant molts dies de l'any, però sobretot també a la Festa Major de Granollers, on és un dels dies més especials per la colla.
0: Home, és que clar, colles n'hi ha de molts tipus, però clar, les colles castelleres en són unes quantes.
1: I tant,
0: sí.
1: I és això, al final és un grup que amb qui tu passes bé, amb qui comparteixes molts moments, moltes experiències.
0: I pateixes,
1: rialles,
0: que
1: nervis.
0: Això també uneix, el fet de patir,
1: sí.
0: No?
1: Pateixes, sí. I això uneix bastant.
0: Doncs sí, els Xics de Granollers, clar que sí, serveixi com d'exemple per totes les colles de castelleres que tenim a Catalunya, que són un bon
1: feix. I tant. Tenim un últim àudio, abans, a veure si ens envien més per al final del programa, que és del Sergi, que també es trasllada a Granollers, i es tracta dels Diables, en aquest cas.
0: Toma ja.
4: La millor colla de cultura popular és clarament Diables de Granollers, sense cap tipus de dubte.
0: Claramente.
4: Porto més de 10 anys a la colla i puc dir de primera mà que aquesta barreja de foc, cultura, gent, estar en contacte amb aquest món és una cosa extraordinària que no canviaria per res del món, i bueno, és una experiència preciosa que recomano a tots els oients provar alguna vegada a la vida.
0: Clar, després si vas a mirar com passa les colles de Diables o les de Castells, són colles que tenen un puntet friqui, o sigui que apuntar-se segons quina colla és més fàcil. Si tu t'apuntes a una colla de Diables o de Castells, ja és com que vas a lo que t'ha d'agradar.
1: Sí, sí, totalment. És això, t'ha d'agradar molt, és molt vocacional al final. Tu t'hi posaries en el foc,
0: jo no,
1: Núria?
0: No, però mira, ara que... No, jo no. Ui, jo quan fem les retransmissions de la Festa Major aquí, que hi ha un munt d'elements del seguici que porten foc, i estic jo allà amb el micro, bueno, m'amago darrere la gent, no sé on posar-me, me fa molt de respecte. El que passa que ara que et deia això, també et dic una altra cosa, després parles amb gent i també hi ha les persones, moltes, que et diuen, jo no m'ho hagués pensat mai, me vaig apuntar perquè tinc un amic o perquè ma filla, no sé què, i al final estan encantades i s'han quedat. Vull dir que mira, tot és provar-ho a la vida.
1: Totalment, no? D'acord. Sí,
0: tu
1: sí,
0: què, tu estàs
1: així.
0: Amb alguna colla, Aina, que es pugui explicar?
1: Jo vaig entrar en una colla i de cop va venir, no va venir la pandèmia i es va parar tot. Ostres. I va ser com una senyal de no, la vida no et dona per tant, així que no, millor que no. Però m'agradaria molt, la veritat.
0: Però de què? No ho saps, o sí?
1: No tinc ni idea, suposo que ja ho veuria, depèn del moment de la vida en què estigués, una o l'altra, però sí que m'agradaria, sí.
0: Vinga, molt bé. Tenim alguna impressió més, alguna recomanació de colla més, o ho deixem per després?
1: Ho deixem per després. Vinga. De moment no hem rebut res, així que seguim amb els missatges oberts perquè ens ho enviïn.
0: Parlem de colles de Festa Major, així en general, és el... Bé, en general, no, en concret, és el que us demanàvem avui, el tema del dia. Aina Barbany, Cardedeu, moltes gràcies.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Però nosaltres ens ho hem fet venir bé per trobar un reportatge que creiem que era molt interessant fer-lo. Ja tardàvem en fer-lo. Per tots aquells que us agrada estar al cas de les noves paraules que surten, especialment les que diuen els adolescents, n'hi ha una que està en boca de tothom. FOMO. Què és això? Ras i curt, són sigles en anglès, que ve a dir que tenim com a fòbia, com a por a perdre'ns allò que... a un esdeveniment en què hi participa tothom. Situacions molt típiques del dia a dia, especialment pels adolescents, quan fas coses, quan la colla fa alguna activitat, no? I t'ho diuen, i tu no tens temps i no et ve massa de gust, ni tan sols et ve massa bé a fer aquesta activitat, però dius, és que hi he d'anar, ho he de fer, perquè és que si no em perdré una experiència col·lectiva. Jo crec que una mica és el que ens està passant amb el tema de l'eclipsi, no? Que es crea com una necessitat social de no perdre-t'ho, perquè si no, clar, has deixat passar aquell moment. Doncs en això consisteix el FOMO. També hi ha l'alternativa, que és el contrari, de fet, el JOMO, que és l'alegria de deixar passar les coses i tu viure a la teva bola. Jo us explico el que sé, però qui té la informació de veritat és el nostre company Eric Rosique, de Ràdio Ciutat de Valls, que ens ha preparat aquest reportatge xulo.
5: Veure o no veure l'eclipsi solar. El fenomen natural que ens regala l'univers aquest 12 d'agost és un esdeveniment que molts veurem un cop a la vida. No tothom té l'oportunitat de viatjar ni veure un fet natural d'aquestes característiques que passaran d'altres llocs, però aquesta és l'única oportunitat que podrem veure a la casa nostra. I si me'l perdo? I si no veure'l em genera angoixa perquè uns el veuen i jo no? Aquest principi se'l coneix popularment amb el concepte anglès FOMO, Fear of Missing Out, o el que és el mateix, por a perdre'ns alguna cosa important. Aquest fet pot produir-se, per exemple, en perdre'ns l'eclipsi solar d'aquest 12 d'agost. I podré ser-hi, vull veure'l parcialment o necessito desplaçar-me expressament per veure l'eclipsi total. Alguns estudiosos i experts relacionen el FOMO amb un tipus d'ansietat social en què persones senten la necessitat constant de saber què fan els demés i comparar-se constantment amb altres persones que viuen experiències més importants que la d'un mateix. Aquesta sensació ens ha acompanyat al llarg de la història a través de converses de boca a orella, però que, sens dubte, les xarxes socials han amplificat aquest fenomen. La hiperritualització constant de veure i viure en directe la vida dels altres ens ha fet agreujar aquest sentiment. Viatges idíl·lics, felicitat en simples fotografies, reunions socials, casaments de pel·lícula, famílies o relacions idíl·liques, tot estímul ens fa qüestionar si estem vivint la mida que ens mereixem. Però quines són les causes i senyals més comunes del FOMO? Ens ho explica el psicòleg Pep Roig.
6: Està directament relacionat amb les xarxes socials. Les causes són la incapacitat de poder absorbir tota la informació que nosaltres rebem a les xarxes socials.
5: En resum, les causes i senyals més comuns del FOMO són la revisió compulsiva dels estímuls a través dels dispositius mòbils, acceptar tota mena de sortides o propostes per por a no estar sol i no tenir ganes de fer-ho, o tenir una sensació d'insatisfacció constant amb un mateix pensant que les altres persones gaudeixen d'una vida millor. Però això com afecta a la nostra salut mental? De quina manera podem arribar a interpretar la comparació constant amb una vida d'aparador? Pep Roig, psicòleg, ens ho explica.
6: El que hem de fer per pal·liar aquesta necessitat o gestionar la millor manera possible, bé, avui en dia És un problema i hem d'entendre que no és una tasca fàcil, especialment en el món dels adolescents, però també els adults tenim aquesta necessitat, no? Per tant, primer de tot és prendre consciència de que les persones tenim un problema. Qualsevol problema, des del punt de vista de la psicologia, el primer pas és sempre prendre consciència que existeix un problema. Llavors, un cop les persones sabem que tenim aquesta necessitat constant de validar informació, tindre el mòbil al costat, s'ha de generar un procés de deshabituació.
5: Però hi ha una altra manera d'entendre aquesta por que desafora, una que precisament reivindica el contrari, el plaer de perdre'ns coses. Aquest concepte es coneix com a JOMO, també de l'anglès Joy of Missing Out. Reivindica precisament això, la capacitat de no haver de ser a tot arreu, de no haver de viure-ho tot i de no comparar-nos constantment la nostra experiència amb la dels altres. Quines són les causes del JOMO?
6: Aquest cas és quasi bé com una cultura que està associada, no, a l'slow food, al quilòmetre zero, doncs a una vida molt més tranquil·la. Recordo fa uns dies que estava mirant una notícia d'un poble que un acte de la festa major era un dia sense mòbils, no? Hi havia tot un conjunt d'activitats, hi havia xerrades, hi havia jocs, hi havia activitats intergeneracionals i havies deixat el mòbil a l'entrada. Per tant, aquest JOMO seria, doncs, aquesta antítesi, perquè molta gent es troba que no comença a estar incòmoda dins el món de les xarxes socials. Per tant, en aquest cas seria, si ho posem en el món de l'eclipsi, seria anar a disfrutar de l'eclipsi sense la necessitat d'estar fent fotos, d'estar a fer-ho en família, fer-ho en comunitat, fer una activitat, un sopar, tot sigui, doncs, del gaudir.
5: Potser per això l'eclipsi és un bon exemple de com prendre'ns un fenomen que segurament ens marca una sensació, que ens acompanya dia a dia i que s'amplifica a través de les xarxes socials. Hi haurà gent que el veurà perfectament, d'altres que només el veuran en una part, i alguns senzillament se'l perdran per circumstàncies alienes, causes personals, laborals o d'una altra índole. La conclusió és que podem extreure de tot plegat és que potser no passa res. Potser està bé la manera que escollís la forma de veure l'eclipsi o de veure i viure les coses, perquè no podem ser a tot arreu, no podem viure-ho tot. Potser el veritable repte no és deixar de perdre'ns coses, és deixar de patir perquè ens les perdem.
0: Doncs una boníssima conclusió. Clar que sí, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. Clar que sí. Doncs ens quedem amb això. Ara ja sabem una miqueta més què és el FOMO i què és el JOMO, com ho podem explicar psicològicament, i sobretot ens quedem amb aquest darrer apunt de l'Eric, que l'important és no patir, en general. Vinga, seguim endavant i ara establim una connexió en directe que ens du cap a Premià.

0: Disculpeu que parlo molt a poc perquè estic assimilant, eh? A cada connexió que fem estic assimilant una miqueta el contingut, perquè és que tenim tantíssima informació i tants punts de connexió i tant d'eclipsi a la nostra vida des d'ahir, i més que tindrem que això doncs va una miqueta a ralentir, el meu cap va a ralentir, eh? La resta de companys no, que estan prou desperts. Mireu, el que volem fer en aquesta connexió de l'Onesi que fa, que normalment ens porta cap a Premià, amb Premià Mèdia, amb el Manel Ferrer, doncs avui canviem de veu portant, avui saludarem la Gemma Palet, també des de Premià, perquè volem que ens expliqui com es viurà l'eclipsi a Premià, però també al Maresme. Va, que la saludem ja de bon matí. Gemma Palet, visibilitat, no visibilitat, com ho teniu aquí al Maresme? Bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, ara en parlarem amb l'expert que ens acompanya, l'astrònom Ramon Navas, però ja us puc avançar que des del Maresme la cobertura prevista superarà el 99,5% del disc solar, una xifra molt elevada. De fet, molt, serà superior a la d'altres punts de Catalunya, com ara l'Alt Empordà o la frontera amb França, on la cobertura rondarà el 95%. Ramon Navas, benvingut.
2: Hola, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Primer de tot, explica'ns per què tothom està amb l'eclipsi i en parla tant.
2: Home, un eclipsi total de sol que passi per Espanya feia centenars d'anys que no passava, i de totes les experiències astronòmiques és de llarg la més espectacular. Jo vaig viure l'eclipsi del 99 a Alemanya, i tot i que va ser al migdia, i tot i en teoria saber pues lo que havia de passar, quan vaig veure que el sol s'apagava de cop en el segon precís i es feia de nit, sembla que no pugui ser, no costa de creure. És una experiència espectacular.
1: Perquè la gent ho entengui, de forma senzilla, què passarà aquell dia al cel?
2: Aquell dia, a la zona de totalitat, que aquí Premià estem just a fora, i s'ha de recalcar això que estem a fora pels pèls, però estem a fora, que ningú esperi des de Premià que es faci de nit. Quan estàs a la totalitat i l'eclipse succeeix a bona altura sobre el cel, que aquest també té el hàndicap de que estarà baix, estarà solament a 4 o 5 graus, depenent de la zona, pues és que tu vas veient com el sol es va tapant, com si fos un eclipse parcial, fins aquí no hi ha diferència, però quan queda l'últim trosset, menys de l'1%, inclús amb el 99% del sol tapat, sí, hi ha menys llum, però la nostra vista s'hi acostuma i sembla una tarda, no es veu no es veu negra nit, i a la que es tapa aquell últim 1%, que això triga segons a fer-ho, llavors és com qui apaga les llums d'una habitació, és molt espectacular.
1: I aquesta foscor completa, total, quan dura? Uns segons?
2: No, dura, bueno, depenent del marge, de com més cap a Astúries dura més, és un eclipse que en aquest cas no dura massa, dura sobre el minut, comptem, poder minut i mig cap a Astúries, i cap a on acaba Tarragona, inclús a Mallorca, dura uns pocs segons, 20 o 30 segons. Per tant, el primer que jo diria, ulleres d'eclipse, imprescindible. Mirar l'eclipse de qualsevol manera és acabar amb una ferida a la retina, perquè a més a la retina no hi ha cèl·lules nervioses, i estem mirant el sol i no ens adonem que ens estem cremant la vista. No, és que quan em faci mal deixaré de mirar. No, és tard. Vull dir, ulleres de sol imprescindibles. Se troben per tot arreu. No vull fer propaganda, però hasta els supermercats n'estan tenint. Han de ser homologades i que posi que tinguin l'ISO. Gairebé el 99% del que es ven és correcte. Però ulleres de sol és imprescindible durant tota l'eclipse, excepte quan en els llocs on hagi totalitat que s'apaga, i els donaré compte que es fa de nit, llavors te les pots treure, i aquells 20, 30, un minut escàs que durarà, el mirar sense ulleres. Solament a la totalitat, el reste ens les tornem a posar.
1: Són moltes les persones que no es volen perdre aquest esdeveniment històric, que el volen veure. Aquí, per exemple, a Premià de Mar, abans parlaves d'un concepte, la totalitat. Sí. Parla'ns del percentatge de visibilitat.
2: Sí, a veure, l'eclipse comença una hora i pico abans de que sigui la totalitat, i si anem mirant el sol amb les ulleres veurem que cada vegada està més tapadet. Cap a les 8:38, em sembla que són, es tapa per complet. El problema és que estarà molt baix, estarà 4 o 5 graus, 4 graus em sembla que és aquí Premià, sobre l'horitzó.
1: Vale.
2: Amb la qual hem de vigilar que les muntanyes de l'oest no ens tapin. Perquè aquest, clar, quan el sol està baix tampoc és la claror que tenim ara, però home, amb el sol sobre l'horitzó és ple dia. Sí que veurem que la llum baixa, però clar, al no tapar-se per complet no tindrem la caiguda brusca de llum que tindran a Tarragona, per exemple.
1: Clar. Per tant, alguna ubicació estratègica per aquí a la
2: ubicacions
1: zona...
2: Ubicacions estratègiques és moure't d'una franja que va així grans maneres, des d'Astúries, Burgos és bon lloc, Saragossa és bon lloc, Lleida, una part de Lleida, no tota, Tarragona... És a dir, ens hem de desplaçar cap al sud.
1: Val. I si no tenim l'oportunitat de desplaçar-nos i ens hem de
2: quedar... Disfrutem de lo que hi hagi aquí. És difícil explicar què es veurà amb un eclipse del 99%, clar, però no serà molt diferent a un eclipse del 50 o el 60%.
1: Hi ha molta diferència del 99% al 100%?
2: Total, la diferència és abismal. Sembla mentida que aquest 1% signifiqui tant, però hi ha moltíssima diferència. Fa uns anys vam tenir un eclipse anular, que també es va tapar el 98, per això que va ser a València. I la gent que no estava mirant al cel veia que sí, era una tarda una mica amb la llum estranya, però és que no es va fer de nit i el sol es va tapar per complet, menys la corona, va quedar una corona tot al redor, un anell de foc. Va ser maquíssim, també va ser una època que els governs d'aleshores van dir que els nens no sortissin a l'escola, perquè som un país que a vegades, segons qui governa, i no vull fer política, es fan bestieses com, no, un eclipsi és perillós, per tant els nens, era època escolar, els nens que no surtin a mirar-lo. No, no, el que has de preparar a les escoles és perquè els nens puguin disfrutar d'algú inèdit.
1: Sí.
2: Aquest eclipse ens ha de servir a practicar, perquè el eclipse bo és el de l'any que ve. Passa a Andalusia, molt a baix d'Andalusia, a poca zona d'Andalusia, i aquell eclipse sí que és al migdia, amb el sol ben alt, i aquest és el dels tres eclipses que venen ara consecutius, aquest és el bo, el de l'any que ve. Però bueno, disfrutem primer d'aquest, no?
1: Totalment.
2: Si algú es vol desplaçar, sobretot que tingui en compte que, per exemple, va passar a Alemanya i aquí passarà igual, hi ha tanta gent desplaçant-se a últim moment que es col·lapsen totes les carreteres. Per tant, si voleu veure l'eclipse, no es mou el mateix dia d'eclipse. El dia abans, a poder ser.
1: No, uns dies abans.
2: Sí. Alemanya va ser caòtic. Jo estava pràcticament a la franja de la totalitat, vaig veure que molt justet, vaig dir, va, vaig a fer 30 quilòmetres. Aquests 30 quilòmetres o 40 que vaig fer extras, em va costar un parell d'hores, perquè estava tot col·lapsat.
1: Fins ara hem parlat d'aquest eclipsi més aviat pel que fa més a la part tècnica, no? Pel que és més a tema energies, hi ha gent que assegura que aquest eclipsi farà ressonar alguna cosa a nivell col·lectiu o a nivell individual.
2: Jo, com he comentat abans, soc molt escèptic des del punt... Jo soc, sobretot, m'agrada molt la ciència, tot el que està fora de la ciència, em sembla bé que la gent cregui el que vulgui, però el que sí és cert és que a la zona de totalitat els ocells i molts animals diuen, no, s'ha fet de nit abans d'hora, se'n van a dormir. També hi ha uns canvis de pressió atmosfèrica, és a dir, que el sol deixi d'il·luminar amb tota la seva llum i tota la seva escalfor, ni que sigui durant un minutet o uns segons, una zona concreta, pues fa uns canvis de pressions que se fa que s'aixequi el vent. Hi ha una sèrie de coses reals. Després que la gent s'activi, canvi la seva ressonància i una quantitat de coses que es diuen, jo no hi crec, però aquí ja...
1: Clar. Ramon, ara ens trobem al mirador del port de Premià de Mar. Creus que aquesta seria una bona ubicació per contemplar aquest eclipsi?
2: Em preocupa les muntanyetes. Sí que estan baixes, però 4 graus és molt poca altura. Llavors, hi ha una pàgina que es diu el trio d'eclipses ibèricos o alguna cosa així, que entres allà i surt dibuixant les ombres de tot arreu. Dieu que ho heu mirat i que aquí sortia, pues, perfecte, justet ha de ser, perquè estarà a 4 graus.
1: Hi ha alguna altra zona aquí a Premià que puguis considerar bona?
2: Hem de tenir a l'oest absolutament despejat, destapat. I clar, a Premià poder a dalt de les muntanyes. Algun mirador que tinguis a l'oest. Ara que recordo, allà al mirador que hi ha, diguéssim, apropant-se a la cadira del bisbe, no la cadira del bisbe en si, però apropant-se a la cadira del bisbe, jo he anat a fotografiar alguna vegada cometes que estaven a l'oest, molt baixos, gairebé sobre Barcelona. Sí que hi ha unes muntanyetes, però jo crec que allà hi ha més... si s'elegeix bé el lloc, hi ha més... estarem a més... tindrem el sol més alt.
1: Per anar acabant ja l'última pregunta, quan tindrem una altra oportunitat per veure un eclipsi d'aquesta magnitud?
2: L'any que ve, també cau a l'estiu, ara no sabria dir la data, però vamos, a la web està, eh? Sembla que és cap al juliol. No vull dir mentida. Però és solament a Andalusia. Andalusia i també a Marroc. I després el següent any n'hi ha un, però que des d'Espanya serà anular.
1: Anular.
2: No serà total.
1: Anular va ser el que vam viure
2: anular
1: fa molts
2: va
1: anys.
2: Ser el que vam viure a València, que va ser, des d'aquest punt de vista, molt maco, però un eclipsi anular està molt lluny de tenir l'espectacularitat del total. La idea aquesta de que és... Us heu d'imaginar com si ara aquí algú tingués un interruptor, li donés l'interruptor i es fes de nit.
1: Clar.
2: No es fa negra nit, però es fa suficient negra nit perquè els cotxes automàticament posen les llums. Uh-huh. Estàvem en una plaça a Baden-Baden, a Alemanya, i els focus es van encendre.
1: Clar.
2: És allò que no estàs mirant al cel i te n'adones. Uh-huh. En canvi, un eclipsi del 99%, tu vas caminant, serà el 99% i no veuràs cap diferència. Amb un del 100%, no és que veuràs la diferència, és que et quedaràs pasmat.
1: Clar, clar.
2: És, de tots els espectacles, jo he vist aurores boreals, he vist de tot. Cometes que ocupaven mig cel, com un eclipsi de sol, no hi ha res d'espectacular.
1: Doncs després d'aquesta conversa no ens queda cap dubte de que no podem perdre'ns aquest esdeveniment astronòmic.
2: Sí.
1: Així que, Ramon, moltes gràcies pel teu temps.
2: De res.
1: Doncs ja ho veieu, Núria, al Maresme, i concretament aquí a Premià de Mar, ja està tot a punt per viure aquest fenomen astronòmic tan excepcional. Així que, si encara no sabeu des d'on observar-lo, les platges del Maresme o qualsevol punt elevat de la comarca poden ser una molt bona opció, sempre, això sí, amb les proteccions adequades.
0: Moltíssimes gràcies, Gemma Palet, per fer-nos entendre que també aquí al Maresme, potser no tan fàcilment com per aquí més cap al sud, però que també tenim eclipsi i visible. El Ramon, sens dubte, no se'l perdrà, ja veiem que és un friqui dels eclipsis. I mira, a mi em fa un por entre nosaltres, em fa por una altra cosa, no sé si ho voleu comentar, que és que tenim tanta expectació, no?, de que ha de ser tan especial. Ara escoltarà el Ramon, que deies que no he viscut mai res així, que al final, per esperar-ne tant, a veure si al final ens quedarem decebuts. Allò de me l'imaginava més gran, que deien en aquella sèrie, no? Esperem que no. Va, que aquí l'està fent molt, molt grossa. Deixem a Premià, ara sí, deixem el Maresme. Són els companys del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades. Cap allà marxem.
3: Obert per vacances.
0: En cada Obert per vacances es fem un fart de viatjar d'una punta a l'altra de Catalunya, gràcies a les emissores que col·laboren, que participen i que ens fan entendre les realitats que hi ha en aquest petit país que tenim. Doncs bé, ara, com dèiem, marxem del Maresme i anem cap a Prades, i físicament hi anem, perquè qui ha viatjat des de Tarragona cap a Prades no està molt lluny, però bé, és muntanya amunt. És un home de Tarragona Ràdio a qui li encanta la muntanya. Pep Sunyer, bon dia.
4: Bon dia, Núria, què tal? Bon dia a tothom.
0: Al Pep li va faltar temps quan vam dir fan un festival d'astronomia a Prades per l'eclipsi, i el Pep va dir res de fer-ho per telèfon, jo me n'hi vaig. Hi ha ambient aquí de festival astronòmic, perquè és que ja fa dies que va i dura tot el dia, és un festival realment.
4: És un gran festival i hi ha un gran ambient, eh? Mira, només et diré que si no arribo pujant no hagués vist el Tutel Poltrona, que ara mateix està fent una de les conferències.
0: I el Tutel Poltrona, mateix, eh? Parlant d'eclipsis.
4: Sí. Parlant, bueno, no sé, suposo que sí, però mira, ara ho desvetllarem. Hi ha molt d'ambient, hi ha molta gent entrant i sortint aquí a la plaça dels Arbres, on hi ha la seu del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, i també molta expectació mediàtica, perquè hem vist alguns mitjans internacionals per aquí entrevistant a l'Aleix Roig, el responsable del Parc Astronòmic, i molt d'ambient, eh? Per això ja va arrencar ahir i encara continua fins quan no fes l'eclipsi.
0: I molts mitjans, ens comentaven els reorganitzadors, internacionals també, eh?
4: Sí, mira, no fa gaire d'acabar de fer una entrevista amb ell, amb l'Aleix, que el saludem ja. Aleix Roig, què tal? Bon dia.
5: Hola, molt bon dia i benvinguts a Prades.
4: Un plaer acompanyar-vos, a més fa fresquet aquí dalt, eh? Que sí. Això creix, eh?
5: Jo encara vaig amb maniga llarga.
0: Uau,
4: escolta, t'han entrevistat d'un mitjà internacional, no fa gaire, no?
5: Sí, mitjans del centre d'Europa, d'aquest fet aquest era una televisió d'Alemanya, que ja fa més d'un mes que es van acreditar, i de fet ara d'aquí unes hores ve també una premsa de Xina, que és un mitjà que ho faran en anglès, i bé, tenim gent d'arreu del món. Realment s'està ja veient que aquest esdeveniment és d'impacte mundial i demà ho veurem encara més.
4: Qui hi ha allà dins ara mateix?
5: Allà tenim el Jaume Mateu, del CIRCLIC, que aquest dia tenen instal·lada la carpa a Prades, i és un dels ponents del més de 100 activitats que tenim previstes i que estem portant a terme aquests dies. Ahir vam tancar la nit doncs, amb el concert de la Mariona Escoda, per exemple, i aquest vespre tenim la Judith Nederman.
4: He vist també alguna companya astrofotògrafa per aquí, no? Molt reconegut. També teniu gent experta en la matèria, no? Que estan com vosaltres per aquí, no?
5: Sí, de fet, ahir vam rebre ja Bray Falls, que és un dels referents mundials de l'astrofotografia. Ens va oferir doncs, unes xerrades, tallers, també la Noemí León. I, de fet, vam acabar el dia doncs, amb les conferències del Miquel Sureda, astrofísic, divulgador, fent diversos espectacles del gran eclipsi. I al final també estem rebent observatoris d'arreu de Catalunya. Vam tenir els companys de l'Observatori de Pujalt. En breu venen els companys de Albanyà, també del Centre Astronòmic del Solsonès. Tenim gent d'arreu de Catalunya que se'n sumaran aquests dies per fer divulgació, i sobretot els observatoris de fora de la totalitat, doncs hem tingut aquesta germanor també de compartir sessions doncs en aquestes jornades prèvies. Després, el dia 12, demà, tothom a lloc, tothom preparat per viure l'eclipsi.
4: Digue'ns algun consell, tu que has mirat molt el cel. Per cert, Núria, parlem amb persona que va descobrir una nebulosa, eh?
0: Va descobrir una nebulosa?
4: Sí, sí,
0: I quin nom li va posar?
5: Mira, li vaig posar el nom del meu avi, Roig Ju Prades Escai, Jaume Roig, que em va aficionar a l'astronomia als anys 80. I bé, va ser un moment molt únic i molt especial per mi, perquè l'avi ens va deixar fa molts anys, però el seu nom perdura, doncs, entre les estrelles.
4: Què ens recomanes per demà? Tu, que no sé si t'has vist algun d'eclipsi, suposo que sí. De total n'has vist algun?
5: De total no n'he vist cap, de parcials n'hem vist diversos, i la recomanació sobretot és fer el desplaçament amb antelació, a poder ser avui. Demà desaconsellem completament desplaçar-se, per tant, desplaçament amb anticipació. Per això el festival l'hem muntat en 4 dies, perquè la gent ja ens hagi arribat. Però aquelles persones que vulguin veure la totalitat hauran de dirigir-se al sud de Catalunya, fer un seguretat, planificar, portar-nos aigua, mesures de protecció pel sol, i ja quan arribi el moment de la totalitat, en un espai controlat, amb accés, doncs, que tingui certa vigilància de l'afluència, no anem per lliure. L'entorn natural ara mateix està en una situació difícil pel tema del risc d'incendis, per tant, recomanem tenir molt de cura i molt de respecte en aquest sentit. Doncs en el moment que ens apropem cap a la totalitat, que serà exactament a 9:15, hem de tenir les ulleres a mà. No podem observar en cap cas sense unes ulleres d'eclipsi homologades. Hem vist aquests dies que hi ha hagut aquestes notícies, que hi ha hagut algunes ulleres que han estat, doncs, retirades del mercat. Per tant, ulleres d'eclipsi homologades, no mirar ni amb les ulleres durant molta estona, si portéssim ulleres graduades, sempre per sobre les ulleres d'eclipsi, i en el moment exacte de la totalitat, si estem aquí a la província de Tarragona, ens podrem treure les ulleres durant aquell, al voltant d'un minut, depèn de la ubicació, per viure, si tot va bé, una de les millors tardes de les nostres vides.
4: Mira, Núria, i els ocells deixaran de piular, els ocells callen, els animals ho noten, no? Baixa la temperatura. Aquí no treu més perquè està en un entorn natural. Per tant, això que passa amb un eclipsi total es nota més aquí, entenc jo, enmig de la natura.
5: Aquí, sens dubte, és espectacular, perquè estàs envoltat de natura, els sons són uns altres, al final tenim un cel fosc certificat i protegit per llei a nivell, tenim una llei catalana, doncs, que és pionera en aquest sentit, i això vol dir que en plena pluja d'estels podria ser que un estel fugaç, una llàgrima de Sant Llorenç, es veiés durant l'eclipsi. Aquesta és la imatge que busca tothom a nivell mundial. Clar. I que, si coincideix, podria coincidir, no ho sabem, seria històrica.
4: Se m'ha posat la pell de gallina.
0: Ostres!
4: Literalment, Núria.
5: Dono fe, l'acabo de tocar, té la pell de gallina.
4: Imagina't aquest moment, Serà brutal.
0: Heu emocionat un home com Pep Sunyer, això és molt, eh? Escolta, aquí passen, aquí no. Les muntanyes de Prades són mítiques pel que fa a l'observació del cel, no? De fet, teniu el parc astronòmic aquí, vull dir que sí que hi ha llocs habilitats que això de mirar el cel no ho tenen tan regularment, però és que justament vosaltres ho teniu tot preparat.
5: Sí, al final crec que hem fet una molt bona feina amb l'Ajuntament de Prades, que com a municipi referent de l'astroturisme al sud d'Europa ha anat planificant en coordinació amb les autoritats, amb la Generalitat de Catalunya, doncs poder fer, doncs, aquesta arribada gradual, habilitar aparcaments a banda, inclús del que és el propi aparcament del festival, hi ha aparcaments municipals, i el que diem, si algú volgués venir a Prades i no ho té planificat, no té reservat l'aparcament, desaconsellem pujar. Això no només a Prades, diria, tots els municipis de les muntanyes de Prades, del Montsant, si no tenim la visita planificada, organitzada, i sabem on aparcarem, des d'on veurem l'eclipsi, ja estem registrats, desaconsellem anar en aquests municipis petits, perquè la nostra capacitat de càrrega és limitada, i sempre dic, l'eclipsi passarà, però el territori quedarà, i l'hem de tenir en bon estat i ben cuidat.
4: Aleix, ja fa dies que teniu entrades exaurides, del festival. No sé si hi ha alguna part del festival que sigui oberta al públic, perquè estigui per aquí?
5: Sí, de fet, les entrades les vam exaurir ja farà 15 dies, perquè sempre hem dit, nosaltres som el festival anti-FOMO. O sigui, tota aquesta gent que entenc gaire, molt respectable, que a l'últim moment diuen, ostres, vull viure l'eclipsi. Doncs justament no és ben bé el perfil que nosaltres tenim aquí al festival, que és al revés, és gent que s'ha planificat durant mesos i setmanes amb anticipació. I per tant, doncs bé, estem contents de que hem pogut fer aquesta arribada gradual també dels visitants, i esperem viure una gran experiència amb ells.
4: Ja ho han explicat molt, que és molt especial, perquè això feia més d'un segle que no passava, no? I triarà encara, no en mourem cap altre, almenys aquí nosaltres de total, no? És això, no? És a dir, és un moment, i aquí hi ha gent que ho viurà de forma molt intensa, no?
5: Sí, a banda de que és un esdeveniment únic en gairebé 3 segles, que els avis no l'han viscut i que els nets no el viuran, la gent que ha vist el total, hem tingut aquests dies la col·laboració amb el Josep Massalles, hem fet diverses xerrades amb especialistes que n'hem vist molts i diuen que és un dels espectacles més intensos que podem viure a la natura. Clar, això quan t'ho diu una persona que ha vist centenars d'aurores boreals, que ha viatjat per tot el món, que ha trepitjat tots els continents, inclús l'Antàrtida, ho tenim molt en compte, aquesta opinió. Per tant, no és només que sigui un esdeveniment històric, únic, sinó que és de les coses més intenses que podem viure a la natura. En aquest sentit, també un altre missatge, i potser podria semblar contradictori. La gent que per qualsevol motiu no pugui o no vulgui desplaçar-se a la zona de la totalitat, temes de salut, temes familiars, també podrem viure una parcialitat molt alta. Per tant, veurem que es fa fosc, el que sí que, evidentment, en aquell moment no ens podrem treure les ulleres d'eclipsi, tot el que és al nord del país. Aquí sí que les ulleres d'eclipsi les haurem de portar durant tota l'estona. I els mitjans també ens compartireu de ben segur què s'està vivint a les zones de totalitat. Aquelles persones que sí que s'han pogut planificar, doncs només ens quedarà gaudir de l'espectacle de demà.
4: Ens deia ahir un astrofotògraf com tu, iranià, que el tenim per Tarragona, que l'eclipsi total de posta de sol és molt interessant per la fotografia. Per pos que fa elements emblemàtics, enxampar-los de fons o de primer pla, i l'eclipsi de fons, si hi ha sort.
5: Sí, sempre hem dit que aquest eclipsi ens ha tocat el primer i força difícil, perquè anirà a prop de l'horitzó, i això és una dificultat afegida, perquè els punts d'observació es limiten molt més. La Generalitat de Catalunya, amb eclipsicatalunya.cat, ha publicat les zones d'ombra, i veiem que a la zona de totalitat de Tarragona tenim un percentatge important del territori cobert per ombres de muntanyes. Però, per contra, des de les zones des d'on es pugui observar doncs, aquesta totalitat, tindrem un skyline, un horitzó amb les muntanyes, en el nostre cas de Prades, amb el sol eclipsat, que serà una imatge històrica i única. Dit això, i torno ara a donar un altre missatge, no recomanem fer imatges de l'eclipsi ni agafar el mòbil. És els 48 segons des de Prades més importants que viurem en aquell moment, i jo fins i tot com a astrofotògraf em plantejo deixar-ho tot automatitzat i donar la mà a la meva parella, la Georgina, amb qui viurem l'eclipsi sols i junts.
0: És un molt bon consell. Escolta, darrera pregunta, Aleix, què passarà l'endemà de l'eclipsi? Continua la vida al Parc Astronòmic de Prades, entenem que sí, però clar, què hem d'esperar l'endemà?
5: Evidentment, l'endemà depèn de quina derivada ho mirem, A nivell de mobilitat veurem que la gent gradualment torna al seu territori, i sempre torno a reforçar aquest missatge, L'eclipsi passarà però el territori quedarà. Esperem que haurem deixat un missatge molt positiu a totes les persones que ens han visitat, que han pogut viure una experiència única durant 4 dies en aquest festival de Prades, i que vulguin tornar a Catalunya en un futur, si ens han visitat de qualsevol punt del món, i que sobretot haguem deixat un territori tal com estava, que no hi hagi hagut cap incidència greu, i que tot això està encara a les nostres mans, tots els que fem divulgació, totes les persones de casa nostra, que també serem una mica educadors ambientals, sobretot en aquestes zones fràgils on tenim un risc d'incendi alt. Nosaltres ja ho anem fent aquí, doncs, en col·laboració amb l'Ajuntament aquests dies, i traslladar aquest missatge. L'eclipsi passarà, però el territori ha de quedar, per tant, cuidem-lo.
4: Doncs mira, bon missatge per anar acabant, Núria. Per cert, aprofiteu per visitar el Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, no només aquests dies, sinó la resta de dies de l'any, que està molt bé, hi ha un edifici molt maco aquí a la Passa dels Arbres. Fa fresca, per tant, veniu. No només aquests dies. Demà no és aconsellable, insistim en aquest missatge, però veniu tots els dies de l'any, que això, veureu aquí, doncs, que hi ha un centre que és fantàstic.
0: Molt bé.
4: Aleix.
5: Moltíssimes gràcies per la visita i us desitgem un bon eclipsi.
4: Núria, no sé si tornar o em quedo per aquí, perquè aquí ja n'hi ha aquí,
0: Aprofita i queda't, jo et dono permís. Sí.
4: Bueno, va, vinga, que la tornada una hora,
0: Fins demà, Pep, una abraçada forta, gràcies.
4: Adéu.
0: Pep Sunyer, en directe des de les muntanyes de Prades, seguint el festival de l'eclipsi, perquè és que Prades l'estan fent molt grossa des de fa dies i nosaltres hi volíem ser en directe. Vinga, que ens relaxem una miqueta de tanta connexió aquí i allà, i ara el que us proposem és viure l'eclipsi des del sofà, des de la cadira, des de la butaca, amb un llibre o varis llibres. Volem saber com s'ha tractat el tema de l'eclipsi al llarg de la història de la literatura, i això ens ho explica molt bé la companya Paula Iglesias de Ràdio Rubí.
6: En algun lloc del planeta es produeixen entre 2 i 5 eclipsis solars. Però veure un eclipsi total des d'un punt concret de la Terra sembla èpica narrativa, perquè hi ha episodis còsmics que no s'observen, es viuen. I aquest estiu Catalunya gaudeix d'un dels fenòmens astronòmics més excepcionals, l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Un escenari privilegiat que no repetia des de feia més de 100 anys. Aquest moment únic també ha fascinat la literatura al llarg dels segles i ha empès autors i escriptors escriptores a narrar històries sobre l'origen, a vegades diví i sovint premonitori, d'aquest fenomen astronòmic.

0: Asseguts a les butaques al voltant d'una petita taula de fusta, en Guillem Pallarès, llibreter del Racó del Llibre de Rubí, ens desplega tot un ventall de llibres. Són herència literària sobre com la societat ha interpretat i viscut el fenomen astronòmic de l'eclipsi. En Guillem creu que la literatura ha tractat el gènere com una metàfora de por i transformació. Però, segons ell, hi ha moltes tipologies de llibres que parlen sobre aquest episodi còsmic.
1: S'utilitza més com a metàfora de por, com a metàfora de transformació, de revelació. Hem trobat com diferents classes de llibres. Els llibres més divulgatius, que ens expliquen més d'on venen els eclipses, l'història, tots els eclipses que han passat al llarg de la història. Després també hi ha els llibres que són més atles, que són més que porten fotografies i ens els expliquen. Després hi ha més els que són més guies, que ens expliquen els llocs concrets on els podem veure. I després, alguns llibres infantils, que ens expliquen també de manera més clara i més entenedora pels més petits què són, com s'originen.
0: Mentre explorem entre les prestatgeries de la llibreria, en Guillem també ens assegura que no és fàcil trobar llibres de ficció centrats en la temàtica dels eclipsis. Finalment, en tria dos, que per a ells són molt especials per explicar el fenomen des de la vessant més fantàstica. Tintín i el Temple del Sol i el Rei Lear, de William Shakespeare.
1: El Tintín té coneixements d'astronomia. Hi ha un moment que hi ha un eclipse, ell i uns companys seus estan raptats pels inques. I, o sigui, utilitza l'eclipse per salvar-los a tots. I llavors és un punt de la història que gràcies a l'eclipse es desencadenen tot de coses. Un altre és el Rei Lear, vale? Del Shakespeare, que això s'han fet obres de teatre actualment. I aquí hi ha alguns dels personatges que interpreten eclipses de sol i de lluna. Estan com amb un significat del caos familiar, caos polític que viuen tots els seus personatges. I aquí Shakespeare utilitza les creences astrològiques d'aquell temps.
0: Remuntem fins al segle VIII abans de Crist per trobar els primers vestigis d'un eclipsi dins les pàgines d'un llibre. Una de les primeres referències documentades a la literatura clàssica es troba a l'obra d'Homer, l'Odissea, que narra la tornada d'Ulisses a Ítaca després de la guerra de Troia. Aquest poema èpic esmenta en un dels seus cants que el sol ha mort en el cel i una boira perversa el cobreix completament. El Guillem ho té clar: si els llibres d'avui dia sobre els eclipsis ens aboquen transformació o canvi, el la literatura clàssica eren un símbol evident de desgràcia i ira dels déus.
1: La literatura clàssica agafava més el simbolisme de que era un eclipsi. Anunciava desgràcies, la ira dels déus, hi havia un punt d'inflexió en la història. El més clàssic, i que justament ara han fet una pel·lícula que ara s'ha estrenat en el mes de juliol, és l'Odissea d'Homer. En aquest llibre molts estudiosos diu que presenten fenòmens celestes que es poden comparar amb els eclipsis. I a més, sobretot, és en un moment en el retorn d'Ulisses, que allà es veu i es pot interpretar una mica, es pot comparar amb l'eclipsi.
0: Traslladar-nos a la literatura contemporània és fonamental per comprendre la vessant més divulgativa d'aquest gènere literari. En Guillem ens mostra un parell de lectures didàctiques i actuals que considera indispensables per entendre amb tota mena de detall què és un eclipsi solar. La primera d'aquestes obres que ens ensenya és un llibre per a totes les edats, Eclipsis, quan la llum desapareix, de la il·lustradora Noemi Fabra.
1: El que és més interessant d'aquest llibre és que hi ha una revisió científica de la Montserrat Vilar, i aquí ens explica de manera entenedora què són, com s'originen, també els eclipses al llarg de la història, tots els mites, tota la mitologia que hi ha al voltant. I també, al final, és interessant perquè ens porta una activitat, que podem fer un eclipsi a casa amb coses que tinguem, i així també ho veiem de manera visualment, que és un eclipsi.
0: Però el llibre contemporani per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi total, com assegura en Guillem, és l'Eclipsi del Segle, una guia escrita per l'escriptor i divulgador científic Joan Anton Català, que inclou tota la informació necessària per planificar un esdeveniment tan únic com aquest.
1: És el llibre per excel·lència per gaudir d'aquest

0: Cada gènere utilitza a la seva manera. Sota la foscor de l'eclipsi es recreen moments de suspens, es construeixen escenaris de ciència-ficció o es descobreixen autèntics relats d'amor.
1: El misteri, sobretot, estaven centrats en la tensió, en la sensació que alguna cosa passarà quan hi ha un eclipsi. En la ciència-ficció apareix d'una manera més científica, l'esdeveniment excepcional, el moment que s'activen tecnologies. En el thriller s'utilitza el moment d'eclipsi per un moment de contrarrellotge, o que en el moment de l'eclipsi pues, hi ha més delictes, o hi ha fugides, hi ha persecucions, i un dels gèneres que jo penso que és el gènere que s'ha utilitzat més aquest recurs dels eclipsis és a la poesia, perquè pots fer servir la metàfora que abans comentàvem, d'amor, de separació, del dol, de la identitat.
0: L'eclipsi solar total està a tocar, però a la llibreria El Racó del Llibre de Rubí ja fa molts mesos que tenen la data ben marcada al calendari. Els que ja es consideren aficionats incondicionals d'aquest gènere en gaudeixen durant tot l'any, però arrel de l'eclipsi hi ha nous aficionats a l'astronomia que han mostrat un gran interès en aquest tipus de literatura. En Guillem té clar que el gènere és, si més no, original i excepcional, i que es tracta d'un episodi que a futur inspirarà noves obres literàries. La foscor d'aquest fenomen astronòmic pot esvair-se en tan sols uns minuts, però la fascinació que desperta un eclipsi solar pot durar segles i omplir de per vida prestatgeries senceres.
2: Quines ganes de llegir. Mira, no sé ara si anar a veure l'eclipsi o quedar-me a casa llegint aquesta literatura sobre els eclipsis. Jo crec que tindrem temps de fer una miqueta tot, si ens ve de gust. Des de Ràdio Rubí ens han portat aquest reportatge sobre els eclipsis al llarg de la història de la literatura, almenys els més importants, els més rellevants. Un podcast, un programa de la nostra companya Paula Iglesias. Vinga, seguim endavant amb més noms, agraint a tots els companys que fan possible dia a dia l'Obert per Vacances. N'estem escoltant ja uns quants, ja ens anem coneixent i la cosa no para. La propera parada la fem a Ràdio Ciutat de Tarragona. I saludem com cada dia la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria.
2: Vinga, va, que la primera proposta ens du cap a la Casa Navàs, cap a Reus.
3: Doncs sí, la Casa Navàs fa visites guiades per conèixer doncs, precisament aquest edifici que és una de les úniques cases modernistes d'aquí d'Europa que ha arribat als nostres dies quasi com es va inaugurar el 1908 i els visitants doncs, podran descobrir els vitralls, els mosaics i el mobiliari original amb guies especialitzats.
2: Això pel que fa doncs, amb aquestes visites que normalment són visites regulars com deies tu també intensificades ara per l'estiu suposo que per més afluència de visitants.
3: Correcte, estan ampliades.
2: Molt bé, vinga, segona proposta que ens du a Sant Feliu de Guíxols.
3: A Sant Feliu de Guíxols hi ha el conegudíssim Festival de Portaferrada, que és dels més emblemàtics de la Costa Brava i que acaba el dia 20 d'agost, però avui hem volgut destacar el concert de la cantant mallorquina Júlia Colom, que és una de les veus més importants de la nova escena musical mallorquina que barreja pop, electrònica i folklore. L'escoltem una miqueta.
4: De fer mirar la lluna, de fer creure que estem.
3: I doncs bé, a part de la Júlia Colom, el festival té música, teatre i disciplines escèniques en diversos espais del municipi i en artistes nacionals com la Júlia Colom o internacionals també.
2: Molt bé, la Júlia Colom, que és l'artista que hem destacat dins del Festival de Portaferrada. Per dimarts, per avui mateix, eh?
3: Per avui mateix, a les 8 del vespre, al Teatre Auditori.
2: I per altra banda, un apunt d'agenda d'activitats que té a veure amb l'eclipsi, també.
3: Òbviament no podia faltar. Demà, sense falta, per si no ho sabeu, hi ha un eclipsi total de sol.
2: Ostres, Lídia, sort que esteu al cas de l'agenda, eh?
3: Si no, mare meva, que és això, un fenomen astronòmic que tal com he estat repetint milers de vegades, és excepcional, fa 120 anys que aquí a Catalunya no n'hi havia un, i bueno, centenars de municipis estan programant activitats, ja hem vist Prades, ja ho hem escoltat, i hi haurà doncs, observacions astronòmiques, xerrades d'astrònoms, astrofotògrafs, concerts de música,
2: Food trucks, moltíssimes coses. Food trucks, no? Perquè hi tota mena de serveis, perquè sigui tota una festa això de viure l'eclipsi. Sí, sí. Escolta, demà no farem agenda, si no us sap greu, perquè...
3: No passa res, no passa res.
2: Ja sabem
3: el que hi ha. Jo volia fer un petit apunt. Clar. Que sí. Abans de... O sigui, després de veure l'eclipsi...

0: l'eclipsi i tot això, jo us recomano, com que ha passat aquesta bogeria de l'eclipsi, allargueu una miqueta més la vetllada, ja que demà també és el dia que hi ha la màxima activitat d'un clàssic de l'estiu, que és la pluja d'estels dels Perseids o Llàgrimes de Sant Llorenç.
1: Sí, és que d'això se n'ha parlat
0: feu
1: poc.
0: Feu l'extra.
1: Sí, fem el doble, no? El dos per uno. D'això se n'ha parlat poc i demà jo crec que en parlarem una mica més, perquè serà com una mica el tema del dia, eh? Eclipsi versus Llàgrimes de Sant Llorenç. Però no té per què ser versus, perquè ho podem fer tot, no? Perquè és la
0: exacte,
1: gràcia.
0: Exacte, ho podem fer tot, ho podem fer tot. I jo sempre dic que a mi m'agrada molt la Llàgrima de Sant Llorenç, dic, ningú n'està parlant, ens estem oblidant de la Llàgrima de Sant Llorenç, i és un clàssic de l'estiu.
1: T'agraden molt. Ves que d'avui a demà no t'encarreguem alguna mena de report, eh?
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Ja t'estàs posant, Lídia, dones massa informació, eh? Ves que no es caigui alguna fanyeta per demà.
0: Ai, ai, ai.
1: Ja farem alguna cosa. Ara parlem, tancat el programa, te truco.
0: Perfecte.
1: Lídia, moltíssimes gràcies i a gaudir moltíssim de demà i, en fi, ja ens retrobem. O parlem demà o ja parlem dijous, d'acord?
0: Perfecte, bon eclipsi, doncs.
1: Igualment. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com sempre. Home, tot un clàssic, això és l'Empordà, no? Sopa de cabra, Mare de Déu, tot un clàssic de la música en català. A veure com sona.
2: Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana.
1: Anem tancant el programa. Estàvem pendents de si hi havia alguna actualització pel que fa al Servei Català de Trànsit, perquè, de fet, ens convocaven als mitjans amb una roda de premsa a nivell de tot Catalunya. Ens convocaven a 11:15 per ja acabar de definir i d'explicar-nos el dispositiu de trànsit que tenen previst per demà, no? Per gestionar tot el que serà la mobilitat a causa de l'eclipsi. Bona part d'aquesta informació ja ens ha arribat i ja us la van fer arribar ahir amb una connexió amb la companya de Cugat, però sí que estàvem pendents de si hi havia alguna actualització, alguna qüestió d'última hora. Encara no deuen haver acabat, per tant, no us podem dir més. En tot cas, sí que demà al matí, si hi ha alguna novetat pel que fa a trànsit i altres qüestions d'ultimíssima hora, demà el dia de l'eclipsi, us ho farem saber a partir de les 9 a l'Obert per Vacances. Va, que la darrera connexió l'establim, com sempre, amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina!
3: Molt bones.
1: Hola, hola. Un dia et canviaré el nom, perquè clar, arribem ja a 11:00 i jo ja patino. Ja dic tants clar. Noms de companys que ja no me n'entero.
3: No et preocupis, em passaria el mateix.
1: Sí, no? Sí. Aina, tenim algun input més, alguna referència o reflexió més dels nostres oients? Avui parlàvem sobre colles de cultura popular.
3: No, de fet, ja hem, tot el que hem rebut ja ho hem posat.
1: Molt bé.
3: I ara simplement, doncs, recordar que el tema del dia de demà, suposo per qui no ho sàpiga, serà l'eclipsi. I res, ens agradaria doncs, que ens expliquéssiu una mica quin plan teniu, no? A veure doncs, si algú té un plan així original que ens pugui explicar. I res, ho posarem aquí.
1: Vinga, o sigui que demà és el tema eclipsi? Totalment, expliqueu-nos què fareu, com el penseu viure a la nit.
3: Exacte.
1: I si ens voleu fer alguna reflexió, com dèiem, de les Llàgrimes de Sant Llorenç. Doncs,
3: sí, això no va dir, que també no ens oblidem que hi ha també aquest esdeveniment important, les Llàgrimes de Sant Llorenç, que també es podrà veure. Per tant, expliqueu-nos-ho tot i nosaltres demà ho transmetrem al programa.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Aina Barbany, des de Cardedeu. Acabem de parlar demà, però vinga, aneu, descansem.
3: Perfecte.
1: Bé aquesta nit, descansem bé, eh?
3: Això mateix. Una abraçada molt forta.
1: Igualment. I una abraçada a tots aquells que ens esteu seguint. Mira, es diu donar, pagar la tabarra, eh? Dar la torra, diuen en castellà, que a mi m'agrada molt aquesta paraula amb dues erres, una miqueta. El tema és l'eclipsi, ja ho sabeu aquests dies. Demà arribarem en el punt àlgid del que serà l'esdeveniment astronòmic de la nit i farem connexions, ja us avanço, que demà farem connexions encara més per tot Catalunya, encara que siguin connexions flash, per ja saber el dia en qüestió, com es viurà i es veurà l'eclipsi en els llocs més especials de Catalunya. Però això serà demà. Descanseu, passeu bona nit i, sobretot, continueu escoltant la vostra ràdio local més enllà de l'Obert per Vacances.

0: la República Santboiana.
1: Amb l'Amadeu Alemany.
2: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: Dos quarts i quatre minuts de 10 del matí, digitalment parlant, les 9:34. Ens hi posem, doncs, amb l'entrevista d'avui. Vaja, jo deia que és d'aquelles entrevistes, per mi, que es converteixen en lliçons. Lliçons d'història, història contemporània, lliçons de vida, lliçons de moltes coses. Avui parlarem d'un llibre, de fet, de les memòries d'una vida al servei dels drets i la llibertat, d'una dona referent per aquest país per moltes coses, per molts motius i perquè la seva feina i el seu compromís han arribat a l'excel·lència. Avui parlarem una bona estona amb la Magda Oranic. Molt bon dia, Magda.
1: Bon dia.
0: Molt bon dia. Salutacions des dels estudis de Ràdio Sant Boi de la República Santboiana.
1: Tinc goig que una república, eh? Tinc goig una república santboiana, eh? Molta il·lusió.
0: Mira, una república digital, radiofònica, tu ja la coneixes, que no és el primer cop que xerrem. Digital i virtual, però és una república, que carai. Això sí, eh? Molt bé. Escolta, Magda, des de la distància, tal i com estan les coses avui a la ciutat com tal, val més que no et moguis massa. Ja saps que hi haurà problemes de mobilitat.
1: Avui i demà serà horrorós, però bé.
0: Però bé,
1: no, és millor no moure's gaire i, en tot cas, en metro per on puguem.
0: Per cert, jo no sé si aniràs a alguna de les, diguéssim, de les accions avui papals, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, alguns moments, doncs, amb el papa, no sé si estaràs en algun lloc, no sé si has decidit...
1: No crec que ja arribi, no crec que tingui temps perquè tinc un dia bastant atrafegat i, a més... serà difícil la circulació per la ciutat.
0: Segur. Molt bé, deixa'm que expliqui, Magda, a tu et coneix absolutament tothom, però deixa'm que expliqui que la Magda, ja ho sabeu, advocada, pionera, activista incansable i referent cívic, ha estat el centre de totes les batalles per la llibertat i els drets humans a Catalunya en plena dictadura, sense anar més lluny, va defensar presos polítics, sobretot és advocada de presos polítics, així se la coneix, entre altres coses, dones represaliades, menors i col·lectius perseguits com el moviment LGTBI, assumint doncs sempre riscos que podien costar-li la llibertat, la carrera i jo crec que alguna cosa més. Ho dic perquè totes les batalles, jo deia aquest matí, és un títol molt escaient perquè, escolta'm, Magda, al final són memòries, però totes les batalles, tu has estat pràcticament amb totes les batalles de la política, de la societat, del que ens pertoca, de la història contemporània. És així?
1: No, bé, el que passa que jo vaig néixer en uns anys que encara estava en dictadura, plena dictadura.
0: Correcte.
1: I, per tant, l'adolescència i part de la joventut, doncs la vaig viure en dictadura.
0: Clar.
1: I el fet d'estudiar dret, que a mi ja m'agradava tot això de la justícia, dels drets, abans d'entrar a la facultat, doncs em va portar fins i tot l'obligació ètica i moral de col·laborar-hi més, no? Perquè ja amb el carnet d'advocada entrava a les presons, ajudava la gent, defensava amb la gent els tribunals d'ordre públic, els consells de guerra... I bé, és el que tornaria a fer si tornés a néixer, el que espero que mai més torni a haver una dictadura com aquella.
0: No, esperem, però estic segur que si tornessis a néixer doncs faries el mateix perquè, mira, deixa'm aprofitar la vinentesa sense voler fer spoilers que es diu del llibre que ara en parlarem, però hi ha alguna curiositat, alguna cosa molt, molt, molt maca, i és que a casa vostra, parlo de casa dels teus pares, ja estàveu molt avesats a això de defensar els drets. Hi ha alguna anècdota molt, molt, jo crec que molt, molt maca? Tu des de petita, per exemple, ja defensaves doncs, els drets de persones que per tu eren persones vulnerables i això ja t'havia portat amb algun enrenou. I potser amb la complicitat del teu pare, permet'm que ho digui així.
1: Sí, sempre. No, a mi, jo crec que, no sé, no té més mèrit, em sortia de dins, no?, i a la classe meva, la Maria Antònia Pibernat, que així es deia, sí. Ja no està entre nosaltres, tenia una disminució psíquica, no?, llavors ella, els pares lluitaven perquè ella pogués anar a la classe amb nens dits normals, no?, entre els que hi era jo. I clar, li feien una mica això que diuen, avui dia diríem bullying, perquè avui dia s'ha de dir tot en anglès,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: molt bé, li deien bullying. I la Maria Antònia, doncs jo la vaig defensar des del primer dia, ella sempre estava amb mi, era, però a vegades era horrorós, i un dia va venir, ella m'estimava, els pares també, i un dia ja que li feien bullying, que vaig donar una empenta, que em vaig tirar uns quants per terra, no? I això que les nenes són menys fortes, doncs aquell dia no, i va ser quan va avisar el meu pare. No pot ser, i el meu pare m'ho va dir. Jo crec que sóc abogada gràcies a aquell dia. Diu, està bé tot això que facis, no et puc pas que la defensis, però espera't, que un dia podràs ser advocada i podràs defensar. Clar. I no, jo vaig sentir allò, com, si em faig advocada podré... Sí, sense donar empentes. I així, així ho vaig fer, no? Vaig estar pensant, pensant, i podré defensar, i el pare m'explicava el que era això, no? I sempre n'he estat contenta. La Maria Antònia em va seguir tota la vida, jo tenia un accident, la Maria Antònia la primera a l'hospital, els pares també. I en tinc un record, sobretot ara, quan sents lo del bullying, no?, i nens que s'ho passen malament precisament per aquest fet.
0: És així
1: va
0: mateix.
1: Ser segurament la primera defensa de la meva vida.
0: Imagina't, no, jo ho deia, insisteixo, perquè jo crec que és de les anècdotes maques i que t'ajuden a entendre l'origen, no només humà, sinó també professional, de la Magda Oranic. Escolta'm, per què unes memòries i com has volgut transmetre, per dir-ho d'alguna manera, amb quin registre, potser, i en quin disseny vas pensar que era la millor manera?
1: Mira, l'editorial m'insistia fa temps, però jo més que una biografia, que jo pensava que la meva vida no li interessa a ningú, sinó he intentat explicar el que vam viure aquelles generacions, el que era una dictadura, el que passava, el que havia sigut abans la Guerra Civil, i sobretot perquè va agafar aquest tema de cop, no? Perquè això de les enquestes que ens donen, que tan joves diuen que es viu millor en dictadura i que preferirien una dictadura... Doncs més barat, sincerament, no? Perquè una dictadura va ser molt dura durant molts temps, eh? I jo veure la tortura com a advocada, la tortura pràcticament diàriament, assistir a pena de mort, les llibertats tretes, no només les llibertats, la llibertat d'expressió, de llibertat de manifestació, sinó que la dictadura entrava fins i tot a les nostres vides privades, no? I jo voldria que els joves sapiguessin i que no, mai és millor una dictadura que una democràcia per molts defectes que tingui aquesta democràcia, no? I la lluita per la llibertat, doncs, està en aquests moments una mica... No, que no passa només a Catalunya o a l'Estat, és un problema a tota Europa i diríem potser mundialment, no?
0: Universal, i tant que sí.
1: Universal, perquè clar, quan manen al món un senyor que es diu Trump i fa el que fa... Doncs, clar, és un moment, jo crec, dur de la història, no?, i que l'hem de superar com sigui aquest moment. I més a casa nostra, que no ho tenim tan llunyà el que va ser la dictadura.
0: Totalment. Escolta'm, Magda, en aquestes fantàstiques memòries, en totes les batalles, la lectora, el lector, doncs... podran veure de primera mà, doncs, que has estat testimoni privilegiat de moments claus com, per exemple, la caputxinada, la tancada de Montserrat, les Jornades Catalanes de la Dona, que jo, si m'ho permets, i corregeixem si m'equivoqués, però crec que et van canviar la vida i que va ser dels capítols importants per tu... I has mantingut sempre, a més, un gran compromís amb totes aquestes causes, però, a més, fins i tot amb el tema de la lluita contra la pena de mort, tu ho has defensat, doncs... Jo diria que els dos darrers presos que van morir sota la dictadura en un moment determinat també que s'estava morint el dictador, però que encara el monstre, diguéssim, encara tenia forces per portar això fins a la pena de mort a molta gent.
1: Sí, a Catalunya van ser l'últim, el Xiqui, però aquell mateix dia i aquella mateixa hora van executar a 5 presos a l'Estat, 3 a Madrid, un a Burgos, que era el d'Euskadi, i un aquí. Sempre havíem dit que el Franco va néixer amb sang i moriria amb sang. El que jo no pensava que fos tan a prop, no? Que quedés fins i tot tacada, no? Però van ser els últims i, vull dir, la part optimista, per això, naturalment, hi ha gent que em diu, te'n recordes bé d'allò? crec que no hi ha cap dia que no hi pensi, no? Però de totes maneres van ser els últims, no només a Catalunya o l'Estat, sinó a Europa. Ja a l'Europa democràtica ja no va haver-hi cap execució més, cap execució política. Avui dia entrar a la Unió Europea no s'hi pot estar en pena de mort. Correcte. I la pena de mort estava baixant al món. I en canvi ha pujat últimament des de la pujada del Trump, i sobretot les penes de mort, que m'horroritza sempre i en qualsevol cas, però com arriben dels organismes humanitaris les penes de mort que estan havent-hi a l'Iran en aquests moments, no, i veus delicte, treure's el vel, delicte, no obeir el marit, delicte, i veus això, dius, mare de Déu, com està el món en aquests moments, quanta lluita per les llibertats de la gent, no només els que vivim aquí, que en el fons Europa, l'Europa democràtica, som uns privilegiats, no?, sinó arreu del món el que està passant.
0: Clar. No, per això ja deia que per tu van ser molt importants les Jornades Catalanes de la Dona.
1: Sí. Jo vaig fer la ponència jurídica. Sempre em tocava, clar, perquè no hi havia tantes abogades, no hi havia tantes enginyeres. Una era la enginyera, l'altra era l'arquitecte, Després, poc temps després, ja van venir un gruix d'abogades important. Però, clar, quan jo em vaig col·legiar, no, d'advocada, érem un 1%. Bueno, era, sí, un 1%. I avui dia ja som més del 50%, no? El món ha canviat. Clar. I per bé en molts d'aquests casos. No,
0: ara em feies pensar, clar, arriba un moment en què els jutges, els fiscals, tothom coneixen a la Magda Oranich, i quan la veuen entrar a la sala ja diuen, ja les tindrem ara, ara ja les tindrem. No sé si t'havies trobat una mica com ho podria dir, amb aquest factor de ser protagonista, precisament perquè eres dona, advocada, i estaves en casos molt i molt delicats, digue-li així.
1: Sí, no, jo els judicis no sóc... Depèn, cada any hi ha judicis, no allò que es deia en aquella època, n'hi han de ruptura i n'hi han que no són tan així. Jo, clar, els judicis normals, els tribunals normals, tot teòricament és normal, però, clar, els judicis polítics eren el Tribunal d'Ordre Públic, i en els tribunals militars. I així i tot, el Tribunal d'Ordre Públic seguia la llei, tot era una mena d'hipocresia, no? Penseu que el Tribunal d'Ordre Públic va ser creat l'any 63, exactament l'any 63. I el Franco el va crear una mica per dissimular els tribunals que fins aquell moment tenia, que era el Tribunal contra el Comunisme i la Maçoneria, el Tribunal, i vinga, penes de mort. I va fer el Tribunal d'Ordre Públic en plan moderno, que era, per altra banda, era el Tribunal de Repressió Política. Però va passar una cosa, que al final no se'n refiava ni del Tribunal d'Ordre Públic. I llavors, ells, quan volia fer la grossa o unes penes molt dures o penes de mort, llavors dictava un decret antiterrorista, el primer que li passava pel cap, i llavors anàvem a Tribunal Militar. Imagina. I llavors, poca broma, ja, les coses...
0: Poca broma. Ja ho pots dir, poca broma. Soda, per cert, no farà massa, vam tindre una mica d'entrevista amb les germanes d'en Salvador Puig Antic.
1: Jo estic molt amb elles, que maques són, mare meva.
0: Sí, la veritat, persones entranyables. Però fixa-t'hi que, després de tants anys, aquell dolor, aquella ombra de terror, encara la porten, permetem que ho digui així, tatuat a la seva ànima.
1: Sí. Jo crec que el Salvador estaria content de veure tot el que fan les germanes, no? Jo estava amb elles, les tres, la petita aquell dia no hi era, al pati de la Model, mentre allà a pocs metres, que no sabíem on, però eren molt pocs metres, estaven agarrotant el Salvador, no? Perquè no van deixar que hi fos ningú. I allò va ser tot tan dur, i després com veies, perquè el Garrot Vil, que és com Espanya executava en aquell moment... És la cosa més cruel i més humillant. Bueno, no sé si algú una miqueta ja d'edat, potser tu no ho sé, veu veure aquella pel·lícula, El Verdugo.
0: Sí, i tant, no, i tant.
1: Pues era una mica com allò. Ja. Perquè te'n facis una idea. El teu auditori, en tot cas, li expliques, era una cadira de fusta de qualsevol manera, bueno, una mena de pena de mort que no es feia ja llavors enlloc del món, només aquí. I, bueno, va ser horrorós. I estàvem allà i no sabíem, jo mateixa, que conec molt bé la Model, per desgràcia, per dins també, no sabíem què estava passant allà a pocs metres, perquè com la cadira aquesta és molt petita, molt una cosa de fusta que li posa, després li trenquen el coll, no? Doncs allò ho van fer amb una petita habitació, que és on de paquet, i de la paqueteria.
0: Sí, ho recordo perquè ho he visitat, exacte.
1: Tu has visitat.
0: Sí, sí,
1: jo aconsellaria a la gent visitar-ho.
0: Oh, i tant.
1: Perquè és una visita que està molt bé, que és curta, que no, no impressiona, no, però tampoc és la idea lo que era una presó.
0: Totalment,
1: I com està. I sobretot, jo fixa-t'hi, a vegades la visita l'he fet jo perquè estic allà en una xerrada o estic allà per alguna cosa.
0: Doncs home, jo crec que ha de ser un privilegi, que tu estiguis allà fent una mica de guia de tant en tant, Magda.
1: Ai, sí, però entro la gent allà, allò del Salvador, i ho explico. Clar, arriba un moment que jo ho explico normal, no? I estàvem aquí, i llavors el Salvador i li van fer... I, bueno, i ja hi havia gent gran i gent forta plorant, eh?
0: Segur,
1: o sigui, segur. La gent s'impressiona, no cal que s'ho passi la gent malament, però... Però és que va ser molt fort, aquelles injustícies, eh? I part de la població potser no se'n va ni assabentar, perquè, clar, no hi havia llibertat tampoc, ni de premsa, ni hi havia llibertat pels periodistes com hi és ara. Vull dir, clar, va ser molt dur tot allò. Jo, és un dia que no oblidaré mai. I ara, mira,
0: era de les preguntes que et volia fer, però jo ja sospitava que seria dels dies fumuts d'aquells que t'endús per sempre.
1: Sí, digues. Com l'execució del Xiqui, va ser un piquet de voluntaris de la Guàrdia Civil.
0: Imagina't.
1: Va ser, a més, clar, un judici, que no eren judicis, perquè no, les proves fonamentals era la prova balística, perquè, clar, no va ser la bala del Salvador. El Salvador no va matar aquell policia. De manera que van fer la prova balística, totes les proves denegades, ho tenien fàcil, i fins i tot, quan van portar el Salvador a l'autòpsia, que llavors és l'Hospital Clínic, no?
0: Sí.
1: Vull dir, és la Ciutat de la Justícia. Va anar la policia social, se'l van dur i van fer l'autòpsia a una comissaria. Això jo no ho havia sentit mai.
0: No, clar.
1: I és perquè no volien que, naturalment, els metges de l'autòpsia haguessin sapigut la bala tal, que li ha travessat el que sigui, i no era la bala de la pistola del Salvador. Amb la qual la cosa era molt dura, no? I amb el Xiqui va passar igual, tampoc van admetre aquestes proves. Que, a més, els consells de guerra, en del Xiqui concretament, i els altres quatre fora de Catalunya, que anaven, el Franco se li va passar per la veta, o el seu entorn, que tots tenien que ser executats el mateix dia i la mateixa hora.
0: Sí, sí.
1: Va ser brutal, perquè era un consell de guerra sumari.
0: Sí, és que això és un punt que tu també expliques, i que dius, hosti, és que tot estava tan horrorosament planificat... Que et donen mostres del que era. Però fixa-t'hi, Magda, que estem parlant res, hem parlat una estoneta d'alguns episodis i t'has aturat, o ens hem aturat en alguns moments que ja desperten un interès brutal. I això és només un exemple de tot el que tu expliques, si m'ho permets, perquè pel temps que tenim, esclar, no, tampoc podem parlar massa de tot plegat.
1: No, només faltaria. Clar,
0: però insisteixo, sense voler desvetllar res, també hi ha episodis que, si bé darrere tot plegat hi ha drama, hi ha records duríssims, però n'hi ha algun també de curiós i fins i tot, permetem, simpàtic, tot i que després acaba en drama per tu personalment. Per exemple, l'episodi que tu estàs detinguda precisament quan aterra a Barcelona en Johan Cruyff, tu que ets tan culer, i fins i tot doncs, amb el seu primer partit i tal, a l'home que no entén massa com és possible que hi hagi gent detinguda, com es manlleven els drets civils, etcètera, etcètera. Però és que, a més, dic que acaba malament perquè, precisament, el fet de que tu estiguis detinguda i a terra el Cruyff i tot plegat, però darrere de tot plegat, al final, ve la mort del teu pare.
1: Sí, això és per mi el que encara no he paït, i mira que fa 52 anys. Nosaltres ens van detindre, que era l'Assemblea de Catalunya, que per la gent que no ho conegui, la gent més jove, doncs era com una mena de parlament clandestí.
0: Sí, sí.
1: Però no només de partits, no, precisament de les seves virtuts. Jo mateixa estava allà com els abogats, demòcrates... Bueno. I ens van detindre el primer dia que jugava el Johan. I ho he explicat molt bé, no hi vull tornar, però que el Johan veu les notícies, sobretot de fora, que les deien 113 detinguts, i el Cruyff, d'aquella manera que era ell, pregunta, ¿qué han hecho? I li diu, no, si estaven reunidos, pedien libertat, eren antifranquistes, pedien... I no s'ho va poder, no s'ho podia creure, el Cruyff venia d'un país democràtic,
0: clar,
1: com eren els Països Baixos.
0: Sí, i tant,
1: no?
0: I tant.
1: Llavors va enviar a la presó allò que se salgués pront, va fer unes notes que avui dia estan emmarcades a casa del Folk, no?, que va enviar el Cruyff. El Cruyff, clar, sí, sempre ha sigut un referent pels culers. Però, bueno, va acabar malament en aquest sentit, que un dia el meu pare, que em venia a veure molt, al final venia més del compte, bueno, més del que podia, es colava, bueno. I un dia em diu, ja et vindré a dir què fa el Cruyff, que aquest dia ja ha partit.
0: Imagina.
1: I, hòstia, no arribava, i és que un infart, imagina, el meu pare tenia 57 anys, eh?, i un infart i va morir, però per això jo li deia, i va ser aquell dia pels culers,
0: clar,
1: i els que no vivien encara, però ho han sentit a dir, el gol de l'holandès volador.
0: Sí, senyora, sí, senyora, aquella fotografia emblemàtica que ell està gravitant, pràcticament gravitant amb la pilota a l'aire, eh?
1: Exacte, és mèrit del Cruyff i jo crec del fotògraf també, d'agafar aquell moment. Y claro, yo le decía siempre al Cruyff, mira, Johan, mi padre no sé dónde está, pero lo último que ha visto en esta vida ha sido tu gol.
0: Doncs ben bé és així,
1: eh? I el tinc amb la foto per tot arreu, clar, i això és un record, si acaba malament, jo el meu pare l'estimava molt, bueno, com a la meva mare, naturalment, perquè la meva mare va morir ja de gran, amb 100 anys, per cert, però clar, el meu pare 57 anys, un infart, és allò que no t'espera.
0: Evidentment, això et marca per sempre. Per cert, que tu parlaves des del punt de vista culer, tu has estat també directiva amb Jan Laporta, i ara...
1: Oh, quan hi havia el Guardiola i
0: el
1: tot
0: Guardiola.
1: Això. Els 6 títols, l'any dels 6 títols.
0: Déu-n'hi-do. Jo crec que tu vas portar sort, aquella directiva, mira què et dic. Marta,
1: mira, no sé, però jo me'n recordo, i sempre penso, i si el meu pare ho hagués vist?
0: Imagina't.
1: Si el meu pare hagués vist això, i els 6 títols, perquè el Cruyff és veritat que ens va canviar una mica la mentalitat als del Barça.
0: Jo crec que ens va fer treure la...
1: Aquell primer any vam guanyar la Lliga, que feia 14 anys que no la guanyàvem.
0: Jo saps què crec?
1: I va ser el 0-5 al Bernabéu.
0: Clar, clar. Però a més, jo crec, Magda, no sé si estaràs d'acord, però jo crec que, sobretot, ens va ajudar a superar els perjudicis. És a dir...
1: Exactament.
0: Sí.
1: Exactament.
0: Catalans, barcelonistes, digue-li com vulguis, deixeu de pensar en termes secundaris. Vosaltres podeu ser els primers, no heu de ser sempre els segons. Una mica això. Una mica això.
1: Exacte. Sí, sí, va canviar la mentalitat. Vam guanyar la Lliga i després la primera Champions, no? Allò que el Cruyff deia, salir i disfrutar.
0: Sí, senyora.
1: Era molt, molt propi d'ell, eh?
0: Escolta'm.
1: I ara deixa'm dir que
0: el
1: Barça, i sent molt seguidora a l'equip femení del Barça, què me'n dieu? El millor del món,
0: home, per
1: millors
0: suposar,
1: del món, s'omple de públic, que hi ha gent que pensava el femení, res. Quan jo tenia l'edat d'aquestes noies, si se t'acudia dir que volia jugar a futbol, bueno, és que no vull ni pensar-ho,
0: sí,
1: no?
0: Sí, bueno, és que ja
1: I
0: no...
1: I avui dia l'equip femení que tenim és un
0: impressionant, orgull. Impressionant.
1: Sí, impressionant. Molta gent inclús que no li agrada el futbol i no entén... Ah, les dones, sobretot l'equip femení, sí. I juguen meravellosament.
0: Bueno, i la canalla. Aquí el més important és com han arribat doncs, a treure la canalla tant nenes, evidentment, com nens, eh? Perquè la manera de jugar és la manera d'això, de transmetre doncs, alegria, de transmetre excel·lència, etc, etc, vull dir, és així. Escolta,
1: exacte, una meravella d'equip femení. I masculí, clar, els nens,
0: també,
1: a mi m'agrada veure que els nens facin esport.
0: Oh, i tant.
1: I deixa'm dir que moltes dones del món, moltes, entre elles les diran, no poden fer esport, tenen prohibit fer esport ni anar a Olimpiades. Per tant, recordem que aquí...
0: És així mateix.
1: Ens falten moltes coses, però tenim una situació molt més bona que la dictadura, naturalment, i en canvi, en molts llocs del món, alguns que estan aquí a prop, les dones estan en una situació terrorífica. I això no ho podem oblidar, perquè...
0: Totalment d'acord. La lluita continua. Escolta'm, jo per anar acabant, perquè malauradament no hi ha més temps i estem a dos minuts i escaig per arribar als informatius, però acabar amb una pregunta molt, molt ràpida. Jo crec que en algun moment tu te n'adones, i ho dic per les memòries, de manera conscient segurament, que estàs ajudant a canviar un país. I tu ets una persona que el protagonisme no t'agrada i que estàs a tot arreu i que has fet moltes coses però que no t'agrada. Una prova és, estem xerrant i acabes parlant més del Barça que de les teves memòries, imagina't. Però digue'm una cosa, què és el que no podràs oblidar mai? I jo ja ho sé que el capítol d'en Salvador Puig Antich, jo ja ho sé que et marca la mort del teu pare, però parla'm en positiu, què no oblidaràs mai?
1: En positiu, perquè en negatiu, exactament el que tu acabes de dir. Home, en positiu, doncs, per exemple, les Jornades Catalanes de la Dona, que van representar un abans i un després per les dones. Veure, que no eren quatre feministes allò lluitant, sinó que hi havia tantes i tantes dones que volien canviar la seva vida, volien tenir els mateixos drets que els homes i volien llibertat. No? Que moltes d'aquestes coses, jo crec que quan veies que la població ho seguia i que la gent volia llibertat i que la dictadura ja no podia seguir, són records un a un que jo no oblidaré mai, ni vull oblidar, no? És que no els vull pas oblidar.
0: Ho entenc perfectament.
1: Que han fet una mica que la gent pugui viure més amb llibertat. No?
0: I ara ja sí, molt quasi telegràficament et demanaria res, una valoració ràpida general sobre el mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva, que representarà doncs, també la commemoració que farà el Parlament a l'any vinent. De fet, el mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva són l'embrió del parlamentisme català. Una valoració ràpida, perquè tu també hi seràs, Magda.
1: Sí, jo hi soc.
0: I seràs, allà. Sí.
1: Està portat per gent molt maca, entre elles a les reunions, i ho presideix el Josep Rull, president del Parlament de Catalunya.
0: Senyora.
1: I una de les millors persones que he conegut, vull dir que l'estimo molt. Jo crec que és important i, a més, que es demostri que Catalunya va tenir sempre l'inici aquest de parlamentarisme, de democràcia, i sobretot recordar que som una nació no de fa quatre dies, sinó molt antiga ja.
0: Doncs escolta'm, fantàstic, ho has resumint molt bé. I a mi, deixa'm dir, perquè és de justícia, sisplau, que totes les batalles, les memòries de la Magda Oranich, crec que ens provaran a totes i a tots, i crec que és necessari de llegir-les, perquè amb una veu lúcida, valenta i profundament humana, doncs aquestes memòries reconstrueixen mig segle de la nostra història a través d'una mirada que no defuig de res, ni de la repressió quotidiana del franquisme, especialment contra les dones, ni de les conquestes, contradiccions i esperances de la democràcia. Tot una lliçó de vida, com us dèiem al començament. Per cert, a la Rogeta de Castelldefels, dijous 11, aquest mateix dijous, a les 7 de la tarda, a la sala polivalent, a l'edifici República, doncs la Magda Oranich explicarà moltes més coses. Explicarà i presentarà totes les batalles, però també parlarà d'altres coses. I, finalment, aquí a Sant Boi, a les Tertúlies Santboianes, 19 de juny, a les 19 hores, també a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, doncs també tornarà a ser-hi la Magda Oranich. Jo, per poc que sigui, et vindré a saludar. I això, que molt interessant tot plegat, que molt agraïts, Magda, perquè sempre que inverteixes temps amb nosaltres, almenys a nosaltres ens prova, mira què et dic.
1: No, agraïda jo. Molt bé, i fins a sempre.
0: Una forta abraçada, Magda, que vagi molt bé, molta sort amb el llibre i a continuar lluitant, perquè sabem que no ho deixaràs mai de fer. Que vagi molt bé.
1: Això segur que no.
0: Que vagi molt bé, Magda, gràcies.
1: A vosaltres, adéu.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
2: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
3: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
4: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
5: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
6: De la ciutat cooperativa.
7: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Amb ritme, proximitat i bon humor.
3: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una...

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: L'espai de la ciència.

0: Les 9 i 34 minuts, pràcticament, us ho dèiem, avui toca ciència, perquè és dimecres, i dins de la ciència ja ho sabeu que ens vàrem empescar, jo crec que de manera exitosa, i per nosaltres ens ha provat molt, és per tant un luxe, ens vàrem inventar allò de bocinets de filosofia dins de la ciència i també del pensament. I els bocinets de filosofia, evidentment, signats pel filòsof de la casa, l'Humbert Ruiz. Ja el coneixeu prou. Molt bon dia, Humbert.
1: Bon dia, Amadeu.
0: Què tal estàs?
1: Molt bé, amb molta calor,
0: que
1: toca.
0: Escolta'm una cosa, avui parlarem d'una cosa que precisament al veure't aquí davant dels micròfons em fa pensar, i jo anava a dir-te, ostres, fa 4 dies, tanco els ulls i et veig aquí, ara fa un mes,
1: mes i escaig.
0: I ja estàs aquí.
1: És que el temps passa a vegades molt ràpid.
0: Molt ràpid.
1: I a vegades passa molt lent.
0: Déu-n'hi-do. I avui, a més, tens un rellotge de sorra. Tu, que ets un home també tecnològic, perquè ho ets, i perquè entens també de tecnologia, i avui ens has portat el temps més analògic que mai pugui tindre algú.
1: És l'únic temps que funciona, sí, amb una energia que utilitzem poc, que utilitza l'energia de la gravetat.
0: De la gravetat, sí senyor.
1: I aquesta no es gasta, no s'ha, sí, de carregar...
0: No.
1: És infinita.
0: I tu ara l'has posat en marxa?
1: Jo l'he posat en marxa perquè avui, com tu deies, toca parlar una miqueta de què és això que diem que és el temps.
0: Doncs escolta'm, fantàstic, ens hi posem ara mateix. Jo, deixa'm dir d'entrada... Si m'ho permets,
1: I tant, i tant.
0: No vull donar pistes, però de vegades quan parlem del temps i tenim alguna xerrada, jo sempre dic, en realitat, no m'expliquis que si propietats, calés, cotxes, no sé què, l'única cosa que tenim realment, perquè quan vam vindre ens ho van donar i ens van dir, compte, que això caduca, és l'única cosa que tindràs, és el temps.
1: Totalment d'acord. És més, ens enganyen a vegades dient,
0: sí,
1: que el temps és or. Val molt més calor.
0: Molt més calor.
1: Molt més calor.
0: Perquè caduca.
1: I no es pot recuperar.
0: I no es pot recuperar.
1: Perquè si t'arruïnes amb els calés, sempre hi ha oportunitats.
0: Fixa't com de car és el temps, que hem començat el programa fa 2 minuts i 38 segons i ja forma part del passat.
1: Exactament. I els que tenim aquests minuts que vindran, que és futur, amb no res, tornaran a ser passat.
0: Sí, senyor. Solda, ens hi posem perquè això és molt bèstia, això del temps.
1: I tant.
0: Explica'ns, per bon vols començar?
1: Mira, jo una primera reflexió, sí, així molt en general, és entre Orient i Occident, que sembla que tenim concepcions una miqueta diferents, no? Ara parlo a l'engròs,
0: Sí.
1: És... A Occident sempre pensem en el temps com si fos una línia recta, una fletxa,
0: sí,
1: que en suposadament...
0: Una direcció.
1: Una direcció,
0: sí,
1: però aquesta direcció dona cap ençada, podem anar cap endavant o podem tornar cap enrere.
0: Ja.
1: Té sentit.
0: Bueno,
1: en canvi, a Orient som més tendents a pensar que el temps és sempre cíclic, circular, que es va repetint. Per tant, els viatges en el temps aquí no tindrien gaire sentit.
0: Ja t'entenc.
1: Això
0: per anar escalfant motors.
1: Això és les grans idees, no, per dir d'una manera.
0: Molt bé. Sí, entre l'Occident i l'Orient, que al final forma part, aquesta manera de pensar, també d'una manera de viure.
1: I
0: una manera d'entendre el que t'envolta, el mateix univers, ja no la Terra.
1: La vida, l'univers, exactament.
0: Molt bé.
1: Ens dona idees de com podem moure'ns en aquest món i les perspectives que tenim en el temps.
0: Correcte. Molt bé, suposo que aquí hi ha la part més objectiva i més subjectiva, perquè cadascú percep el temps de la seva manera. Allò que diem, aquí de broma ho diem moltes vegades, quan hi ha una conversa molt interessant, com és el cas amb l'Humbert, diem, hi ha una llei física que diu, com més bé tu passes, més ràpid passa el temps.
1: Exactament, això és la percepció subjectiva del temps.
0: Ara, això és subjectiu.
1: Completament.
0: Perquè una pobra persona que s'hagi trencat el braç i estigui esperant l'ambulància, Déu no vulgui, és un exemple, aquí al carrer algú ensopegat i té la cama o el braç trencat, està esperant l'ambulància, resulta que l'ambulància triga o no triga, però per ell aquells 5 minuts són eterns.
1: Mira, gran concepte, eternitat.
0: Eternitat, molt bé.
1: Que és això, són 3 minuts que es fan eterns.
0: Sí.
1: Però clar, L'eternitat forma part de les concepcions religioses del temps.
0: Però aquestes paradoxes, pregunto per anar fotent llenya al foc, Humbert, tu ja saps que aquí som així. Aquestes paradoxes, Humbert, els filòsofs us trobeu que sovint piqueu amb la ciència.
1: Sí, exactament.
0: Tanmateix, de vegades la ciència us dona la raó perquè no arriba, i on no arriba la ciència ho ha d'explicar la filosofia.
1: Exactament, i de fet estem en un dels conceptes que encara podem dir que uneix, no?, o anusa humanitats i ciència.
0: Molt bé.
1: És un concepte que, aparentment, la ciència se l'ha apropiat, no?, aquest temps que tots medim i cronometrem i mesurem.
0: Les dimensions.
1: Les dimensions, no?, que diu, és el temps controlable, però això està junt amb un altre tipus de temps, que és el que tu apuntaves, aquest temps subjectiu, que nosaltres el percebem a vegades com molt ràpid, molt a poc, en funció de com estem. Ja dic, és un concepte encara que pot servir per unir humanitats i ciències.
0: Molt bèstia tot això. No ho sé, t'ho dic perquè sovint ens regales també fragments, cites, dites, frases d'aquelles que potents d'alguns filòsofs i pensadors sobre el temps.
1: He fet un petit recull, no?, de quatre o cinc cites que també ens donen una idea d'aquestes diferents concepcions del temps.
0: Sí, i de les escoles de pensament.
1: I clar, de les escoles, aquí està.
0: Per exemple, va.
1: Mira, una de les primeres que té unes característiques així més metafísiques, clar, més així teològiques, no?, que és el temps és la imatge mòbil de l'eternitat.
0: Uau.
1: Molt poètica, molt maca, platònica.
0: Platoniana.
1: Platoniana, no?, que és, ell diu que, bueno, les idees viuen a l'eternitat i nosaltres, pues, com som una còpia, vivim en un temps que és més mesurable, no? Però encara estem amb un discurs molt metafísic. No?
0: Molt bé. Sí, no, totalment.
1: El que és interessant és el que fa Aristòtil.
0: A veure,
1: Aristòtil,
0: què diu?
1: Aristòtil es carrega els déus, com sabem, els grecs tenien un déu que era Cronos.
0: Sí, exacte.
1: Era una deïtat.
0: Aquí ve el cronògraf.
1: Cronòmetre.
0: El
1: cronon. Bueno, Cronos, molts conceptes, no? I Aristòtil li treu tota aquesta cosa d'una persona, no? I ell acaba dient que el temps és el nombre del moviment segons l'abans i el després.
0: Carai, que matemàtic.
1: És la primera definició objectiva que té en compte aquest...
0: I materialista.
1: Materialista i mesurable del temps.
0: Sí, exacte.
1: Ell se'n dona compte... De fet, deixa'm dir, saps com li deien els rellotges als grecs? Clepsidres.
0: Clepsidres.
1: Ladrones de agua.
0: Clar, de cleptomania.
1: Aquí està.
0: Lladres.
1: I cleps hidra, que hidra és aigua. Sí. Sabem que els rellotges grecs eren d'aigua.
0: Hosti, clar.
1: Que hi ha, comptes de caure sorra,
0: sí,
1: que hi ha gotes. I eren uns lladres.
0: Lladres de què? D'aigua. Sí,
1: d'aigua,
0: sí,
1: en aquest cas del temps. Que això també més endavant podrem pensar qui són...
0: Home, el temps al final seria el lladre de la vida.
1: Seria el lladre...
0: Que et va robant dies.
1: Sí, però jo et diria, hi ha alguns lladres del temps que són més actuals.
0: Segur.
1: Que ens roben el temps.
0: Segur. Molt bé. Què més?
1: Mira...
0: Més exemples.
1: I aquest ja ens porta, tot i que és de Sant Agustí, que estem parlant de fa uns quants segles, ens dona una resposta a aquesta reflexió que fem tots, no?, que és el passat no existeix, el futur no ha arribat, el present se'ns escapa, i llavors tendim sempre a dir, hòstia, és que el temps no existeix, no? És una mica una vivència paradoxal.
0: Clar.
1: I Sant Agustí, que diu, ostres, si a mi no em preguntes què és el temps, jo ho sé, ara, si tinc que explicar-ho, no sé què és.
0: Ja no sé què és.
1: I això ens trobem...
0: Clar, però aquella manera de fer de Sant Agustí que saviesa amagada amb l'humilitat.
1: Totalment. Totalment.
0: M'entens què vull dir? El papa Lleó XIV és de l'ordre dels agustins.
1: Sí.
0: I és matemàtic.
1: I és matemàtic.
0: De formació és matemàtic.
1: Imagina't.
0: A part de teòleg. Per tant, no?
1: Sí, bueno...
0: Ens fa sospitar...
1: Hi ha certa connexió. Molta connexió.
0: Sí, senyor.
1: Lògica, matemàtica, metafísica...
0: Però amb un punt espiritual, també.
1: Bueno, és que aquí, el que dèiem, la ciència a vegades topa en conceptes que necessàriament la porten a parlar amb altres formes del pensament.
0: Que fort, que xulo.
1: Sí,
0: que xulo tot plegat. Què més?
1: Mira, jo de Sant Agustí et diria que ell va resoldre aquesta paradoxa fent apel·lant, no, a la que és la nostra consciència. És? Diu, nosaltres tenim passat perquè tenim memòria, tenim present perquè tenim atenció, som capaços d'estar atents, i tenim futur perquè tenim expectativa, perquè tenim projecció. Clar. I ens deia, el temps és algo. No sabem què és, però és algo.
0: És alguna cosa.
1: Alguna cosa que ens passa.
0: Però no acabem d'entendre...
1: Ui, mira, me'n vaig a l'altra part.
0: Va,
1: no? Me'n vaig a la part científica.
0: Val.
1: Tu saps que els científics sempre estan buscant partícules, àtoms...
0: Sí, home, clar, molt, molt empírics, ells.
1: Empírics, no?
0: Sí.
1: Tothom coneix la gravetat. Avui dèiem que el nostre rellotge funciona amb la gravetat.
0: Sí.
1: No sabem com funciona la gravetat.
0: Ja.
1: Busquen, no? Com aquell senyor que deia, diuen que hi ha una partícula que és el graviton, el gravitó, que se suposa que seria el responsable de transportar la força de la gravetat.
0: Clar, és que...
1: Si aquest ja no el coneixem, imagina't els que postulen el cronó, que seria la partícula responsable del temps.
0: Sí, senyor.
1: Això ja és ciència metafísica, ciència altament especulativa.
0: Però probablement molt ben lligat tot plegat, perquè si no estigués lligat al tema temps-gravetat, ni existiríem.
1: Exactament.
0: No hi seríem aquí.
1: Exactament. És el que ens permet fer preguntes, encara.
0: Per tant, són cosins germans, la gravetat i el temps, en certa manera, o s'entenen molt bé?
1: Bueno, diuen que la força són de la gravetat acaba poguent distorsionar el que és la percepció del
0: temps. Són bons socis, com a mínim.
1: Totalment.
0: Treballen plenes.
1: Gravetat, espai, temps,
0: molt bé.
1: Hi ha algú que els anusa.
0: Molt bé. No ho sé, algun pensament més?
1: Home, mira, deixa'm citar Nietzsche, que és el que es fa una miqueta ressò d'aquesta idea oriental que abans deia, que diu, tota veritat és corba i el temps mateix és un cercle.
0: Clar.
1: Ell parla de l'etern retorn, no? De dir, en aquesta vida no hi ha res nou. No? Tots són cicles, tots són repeticions... I quan mirem, a vegades, des del punt de vista històric, mirem el passat, moltes vegades ens trobem tot allò que anem repetint d'errors.
0: Sí. Fixa-t'hi que en aquesta temàtica que avui toques toquem del temps a la filosofia, fixa-t'hi que tenim dues opcions. O ho fem molt fàcil, nosaltres mateixos, no? Mm. És un pensament, Ho fem fàcil i més o menys ens en sortim, o ho compliquem. Si ho compliquem, ens trobem perduts, perquè ens adonem que si existissin els déus aquests grecs i romans i tot això, i en realitat un d'ells seria el temps, i l'altre seria la gravetat, i l'altre seria el pensament, i l'altre... Perquè els anomeno déus perquè dius, és que són... Si t'hi vols complicar la vida, inaccessibles.
1: Totalment.
0: Al final és inaccessible.
1: Totalment. Bueno, això és el que feien els grecs.
0: I això ens fa humans.
1: Fenòmens que no sabem explicar, els acabem convertint en deïtats.
0: Molt bé.
1: I una deïtat que no hem sabut encara
0: treballar
1: o tenir-la una miqueta mastegada és el propi temps, no? Que se'ns escapa.
0: Fantàstic. Molt bé, molt bé.
1: I quan més volem parlar, més se'ns escapa a vegades.
0: Segur. Molt bé, aquesta repetició inexorable, que deia en Nietzsche. Molt bé, què més? Perquè hi ha usos temàtics en tot plegat, ciència, filosofia, allò que dèiem, quan parlem de la memòria, per exemple, oi, que és un tema que tu volies també tocar.
1: Bueno, memòria, fa referència al passat.
0: Fa referència al passat. Si mires pel retrovisor, estàs mirant enrere.
1: De fet, ens diuen que quan nosaltres estem mirant el cel per la nit, estem veient el passat.
0: Correcte.
1: Que també és una de les grans paradoxes, no? Que dius, allò que estic mirant potser ja no existeix.
0: Moltes vegades aquells llumets que veiem ja no hi són, però... La velocitat de la llum és la que és i quan ens arriba aquí potser ja fa 50.000 anys que ja no existeix aquella estrella.
1: 50.000 milions d'anys que allò
0: per
1: ha deixat existir, però la seva llum està viatjant i encara quan mirem, que també a vegades penses, mirau ara que ve estiu i que apeteix sortir per la nit a una platja i mirar els estels, allò que estem mirant fa milions d'anys que està viatjant
0: i
1: impacta la nostra retina com si fos algo normal, que no li donem més,
0: per tant,
1: més antic.
0: Estem mirant a una enorme màquina del temps.
1: Sí.
0: Estem fent un viatge al passat.
1: Totalment.
0: Sí, sí.
1: Això t'ho compro, Amadeu. És un viatge... O sigui, mirar el cel per la nit és viatjar al passat.
0: Brutal, brutal. Però llavors ja el futur... Que sembla, sembla l'antagonista de tot plegat, sembla el més difícil. Si hi ha el passat, també hi ha el futur. Però resulta que el futur que no existeix, potser des del punt de vista filosòfic, existeix més del que ens pensem.
1: Bueno, aquí hi ha la gran tensió entre aquells que creuen que tot està determinat, que tenim un destí que està escrit i del qual no podem fugir, que això també és una idea molt grega, no?, de dir,
0: correcte,
1: tens un futur i facis el que facis, acabaràs...
0: Aniràs a espetagallar.
1: A espetagallar.
0: Sí, sí, sí.
1: O els altres, que és, no, tenim un futur que està obert i que nosaltres, dia a dia, amb les nostres decisions,

0: que és un present que és un instant, és un present allargat, que agafa una mica de passat i una mica de futur, que aquests discursos
1: però
0: a vegades...
1: Però si jo l'única cosa que estic fent amb el meu present és donar-li lògica al passat...
0: I perspectiva de futur. No?
1: I perspectiva de futur.
0: I perspectiva de futur. De fet, el present no deixa de ser aquell punt...
1: Clar.
0: Inextens o intemporal on present i on passat i futur s'acaben anusant, que som nosaltres mateixos amb la nostra vida.
1: Jo sempre deia allò de si tu coneixes el passat pots començar a gestionar el present i pots començar a sospitar quin serà el futur.
0: Tal qual, tal qual. Tot i que és difícil predir el futur.
1: Pues...
0: Jo tenia una senyora molt gran que deia el demà ningú l'ha vist.
1: Sí, senyor.
0: I era una reflexió d'una senyora gran que deia no sabia filosofia, no sabia ciència, però de la vida en sabia molt.
1: Però fixa-t'hi que el present sí que et permet veure el passat. I algú dirà, home, això és molt fàcil, ja ho sabem. Sí, però torno a insistir, si és que nosaltres som el futur del passat.
0: Clar, clar, clar. I pensa que, igual que el futur, nosaltres podem fer hipòtesis de lo que pot passar, el passat, a vegades el reinterpretem.
1: Clar.
0: I un fet, no?, o algo que ens ha passat en un primer moment, no sé, pot ser una desgràcia, una enfermetat, ho hem viscut molt malament, però passat el temps, li podem donar la volta. I reinterpretem aquells moments desagradables o amb cert infortuni com algo positiu, com algo que et va fer veure... que la vida és una altra cosa, que el futur ha de ser una altra cosa.
1: Clar, clar. Bé, escolta'm, i les percepcions de tot plegat?
0: Mira, ara que dius de les percepcions, a grosso modo també, diguem que hi han tres teories, no? Igual que passa amb la física, que busquen la teoria unificada de les forces, no?
1: Sí.
0: Això de les forces, la gravetat, l'electromagnètica, la nuclear dèbil, forces, que intenten unificar-les, amb el temps es passa algo semblant, que de fet ja ho hem dit una miqueta, que és la teoria física, no? O objectiva del temps, no? Del temps mesurable, la teoria subjectiva, no? Aquesta percepció personal que tenim del temps, i la part més teològica o metafísica, no? Són tres concepcions del temps que conviuen, però no hem sabut encara unificar, no? I llavors ens les tenim que manegar una miqueta amb cada una en certs moments.
1: Sí, clar. I això ens pot complicar la vida, o fins i tot jo et diria facilitar la nostra vida, si ho sabem gestionar i si ho sabem entendre.
0: I tant.
1: No
0: i
1: sé
0: tant.
1: Com dir-ho.
0: És que ens les hem de veure amb el temps. Ens les hem de veure, vulguem o no. Quan ets jove, el temps sembla que no passi.
1: Ara!
0: I disfrutes...
1: Quantes vegades s'ha dit allò de l'estiu no s'acabava mai?
0: O no hi ha rellotges a l'estiu, no? Que dius, això és molt maco.
1: Quan érem jovenets, quan érem petitons, jugàvem amb la canalla... I
0: en aquell passat que recordem.
1: Sí. I que al final no deixa de ser aquell capítol d'aquell jo de jovenet.
0: De jovenet, que el mantenim com a present, perquè si fem memòria i el portem en el record i l'aboquem, l'estem revivint, entre cometes. No, no ha marxat aquell jovenet que estava a la platja mirant els estels.
1: Clar.
0: Però és una reinterpretació d'aquest passat que tots hem tingut.
1: Déu-n'hi-do.
0: I que quan ha passat el temps, cada cop ets més conscient.
1: No? Però ara em feies pensar, que de vegades tot passa molt ràpid, de vegades no, el temps social, que és un dels punts que tu tens com a clau de tot plegat.
0: Temps social, que és aquest temps que ens marca la nostra cultura, la nostra pròpia història, no? Ja dic, ja no tan personal, sinó el nostre ritme de treball, ritme de la família, ritme d'amics, que sembla...
1: El temps de producció.
0: Ui, aquest fa una mica de por, eh? Això...
1: Compte, que el bo no és el que treballa molt, sinó que el que treballa durant el temps que treballa és productiu de veritat.
0: Mira, fa poc vaig llegir un article, ho tenia preparat.
1: No, jo he improvisat,
0: que era del Bill Gates, que deia que per resoldre un problema difícil volia una persona que fos un vago.
1: Clar, ja t'entenc.
0: Perquè diu, el vago buscarà el camí més ràpid...
1: més funcional, més eficaç.
0: Més funcional per solucionar-hi.
1: Sí, totalment.
0: I hòstia, quedes així, dius, no és que siguin vagos, sinó volen aprofitar bé el temps.
1: Clar.
0: Que això a vegades és una trampa, eh?
1: Sí, s'ha de tindre molt de talent, per no pencar i sortir endavant.
0: I que surti la feina, sí.
1: Molt bé. Escolta'm, les xarxes socials són un lladre.

0: Agot
1: del totalment temps. De temps. Això que diuen de l'escroll infinito, sí. Això, sobretot per la joventut, per la gent jove, adolescent, és un perill. Bueno, t'ho imagina't, algú amb una pantalla, amb el dit,
0: i
1: anar
0: vinga,
1: donant cops,
0: i
1: vinga a passar coses, i vinga a passar coses. Fixa't que els vídeos cada cop duren menys.
0: Clar.
1: Són bravíssims, que és de consum... com de Kleenex, no? Sí, és d'usar i tirar, usar i tirar. Sí. I això... Bueno,
0: però
1: dona que pensar.
0: Fixa't en una cosa que al final li trobarem la lògica a moltes coses que diem que tu has explicat aquí davant d'aquest micròfon. Moltes aplicacions avui en dia, cada cop trobes més aplicacions de jocs gratuïtes. Abans no. Ara cada cop som més, en trobes més de gratuïtes. Per què? Home, perquè hi ha publicitat. I dius, hosti, i aquesta gent en surt guanyant només pel fet de que jo m'acabaria passant publicitat? Per suposat que sí. Però estàs pagant més calés dels que tu mai t'has imaginat i més dels que has pagat fins al dia d'avui. Tornem un altre cop, perquè estàs donant el teu temps. I això és el que val més calés.
1: La teva atenció, hi ha un concepte que és l'economia de l'atenció.
0: Clar, i el temps, és el teu temps, és l'única cosa que tens.
1: És que captar l'atenció d'una persona 10 segons, per alguns, és... molts diners.
0: Per tant, estàs pagant molts calés a aquestes plataformes.
1: Molt.
0: Estàs donant, vas canviant per una tonteria molta cosa. Estàs sent més generós tu que ells.
1: Estàs donant part de la teva vida.
0: Ara t'escolto.
1: A canvi d'una satisfacció, podem dir, que s'esbrava ràpid.
0: Estàs retallant la teva vida, Lisa. Estàs regalant bocinets, que dèiem, de la teva
1: bucinets,
0: vida. Vinga, vinga,
1: està.
0: Vai regalant bocinets. Hosti, com de generós ets i ni ho saps.
1: Pues sí.
0: Com aquesta gent, vull dir.
1: Sí, la gent tindria que ser conscient del que val el temps del ser.
0: Escolta, malauradament, estem esgotant el temps i tu també ens volies parlar del World Capital of Times Policies, que Sant Boi de Llobregat el 2026 es va convertir en un esdeveniment brutal del tema de la gestió del temps. Jo crec que és quasi impossible que puguem tocar-ho.
1: Però si vols...
0: És...
1: Re,
0: va.
1: Una pindureta.
0: Sí, però faré una proposta, també. Val. Digues, digues.
1: Va ser molt curiós, no?, preparant el programa, sí, no?, sobre el temps, trobar-me que Sant Boi havia esdevingut ciutat de les polítiques del temps a nivell mundial.
0: Sí, senyor.
1: Només dos conceptes.
0: Va.
1: Un és el de la ciutat dels 15 minuts.
0: Sí,
1: no?,
0: senyor.
1: És poder-te moure a la teva ciutat
0: qualsevol
1: i tenir
0: lloc,
1: accés als serveis... en 15 minuts,
0: sí, senyor,
1: que tornem una altra vegada a les ciutats de mida humana.
0: Clar que sí.
1: I l'altre seria el concepte de pobresa temporal. O sigui, persones treballadores que, perquè tenen que treballar, perden temps d'oci, de família, i això cada cop a les grans ciutats orientals, occidentals, es fa més visible. Tenir temps de gaudi, temps de lleure, comença a ser un luxe.
0: És qualitat de vida.
1: És qualitat de vida.
0: I cada cop és més car, també.
1: Molt, molt.
0: Des del punt de vista no només econòmic, eh? La marca del temps, la trajectòria de pionera, que ja ve de lluny de tot plegat, crec que hem d'estar orgullosos.
1: Molt orgullosos, molt orgullosos.
0: D'aquest fòrum econòmic de Sant Boi, el temps i les empreses, també. I la proposta que anava a fer és, sisplau, més endavant... Ho podem recuperar.
1: I tant.
0: En podem parlar, si tu vols, des d'un altre àmbit filosòfic, però que al final ens serveixi pel mateix, per entendre el tema del temps i la gestió.
1: Pues estarem atents a aquests esdeveniments que hi ha a Sant Boi i recuperem alguna reflexió posterior.
0: I al setembre, quan tornem amb la nova temporada, ja he d'explicar que vindràs i ens explicaràs què té a veure l'ètica o on entra l'ètica dintre de la IA, de la intel·ligència artificial.
1: Tema espectacular,
0: perquè
1: aquí ens tenen una mica enganyats.
0: Sí, sí.
1: Perquè jo crec que la qüestió és molt més complexa.
0: Bueno, nosaltres ho llancem i que sàpiga la gent que l'Humbert vindrà amb els bocinets de filosofia.
1: Una recomanació.
0: Sí, sí.
1: Una exposició que hi ha a la Ciutadella sobre el temps.
0: Molt bé. Fantàstic.
1: La invenció del temps.
0: Ui.
1: Felicitar els comissaris i els organitzadors, perquè arriscar-se amb una exposició del temps realment és té mèrit.
0: Escolta,
1: i és molt recomanable.
0: Val molt i molt la pena, prenem nota, clar que sí. Avui l'Humbert Ruiz ens ha parlat del temps i el temps, malauradament, també se'ns esgota quan és tan interessant. Esperem tindre més temps més endavant. Gràcies.
1: Passarem el temps de vacances i ens tornem a veure al setembre.
0: Bon estiu, Humbert.
1: Amadeu, moltes gràcies.
2: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
3: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos. Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La República Santboiana.
2: Amb l'Amadeu Alemany.
3: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Bor, tu vi, bar. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
2: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
3: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
4: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.

0: recuperau a la sintonia de Ràdio Sant Boi al Dies de Ràdio. Iniciem l'espai mensual amb el Servei de Rehabilitació Comunitària del Complex Assistencial en Salut Mental Benito Meni. Són els podcasters. Avui amb una pregunta molt clara: mar o muntanya? Presentem els podcasters que avui ens acompanyen. Felipe, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Estefania, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
0: José, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Sònia, bon dia.
4: Bon dia.
0: I el monitor d'aquest grup, que és el David Pastor. Què tal, David? Benvingut.
5: Bon dia.
0: Doncs ara de seguida ens hi posem amb aquest tema, mar o muntanya. David, sempre pregunto doncs, si hi ha hagut quòrum, si de seguida vau estar d'acord, si és un tema que ja portàveu potser treballat fa temps i vam dir, doncs un dia parlarem de mar o muntanya.
5: No, bueno, això sempre és esporàdic, però últimament queda molt ràpid.
0: Sí,
5: sí,
0: ràpid.
5: La decisió va ràpida, pim, pim.
0: Molt bé, doncs vinga.
5: Sí, aquest tema sí que el va decidir el José.
0: Ah, sí, José, per què mar o muntanya, per què?
6: Bueno, creo que es un tema controvertido porque hay mucha gente que prefiere la montaña o la playa y al final siempre está la duda en el ocio, pues donde se hace más.
0: És veritat, a vegades sí que hi ha una miqueta de discussió, sí, sí, polèmica, no? Bé, on anem, al mar o la muntanya? O què ens agrada més, no?
5: Al
0: mar o la muntanya. Doncs haurem de fer la introducció d'aquest tema, mar o muntanya, i per això, doncs, musicalment també ens hem d'ambientar. I avui heu escollit aquesta cançó.

0: Que deia el Felipe lo del peix aranya, déu-n'hi-do, eh? On va ser això? On va ser? En quina platja?
1: A Gavà.
0: A Gavà va ser, aquí al costat. Peix aranya, va ser molt dolorós, dius.
1: Molt, molt.
0: Mare meva. Bé, esperarem a l'os que no vingui, no?

0: Tot això, Sònia, ho aconsegueixes? Totes aquestes variables les aconsegueixes en alguna platja? Sí que hi haurà, no?
1: A vegades sí.
0: Sí, no?
1: Sí, sí, una platja... cala o...
0: Sí, eh?

0: Doncs som-hi, David. Mar o muntanya?
1: A veure si desempato, perquè jo estic veient que més o menys...
0: Sí, està repartida,
1: està
0: la cosa.
1: Sí. Més o menys... Pues jo he de dir que jo estic molt lligat a la platja. Jo sóc d'aquells que des de molt petit, jo ja agafava, mira, més o menys per aquestes èpoques, si quan acaba Sant Joan, jo ja m'anava a la platja i estava ja 3 mesos allà a l'estiu. Bueno, a l'estiu, que, bueno, estava a la platja ja amb... Sí, hasta setembre, hasta que començava
0: el col·le. A la platja
1: va?
0: D'on?
1: Jo anava, bueno, jo sempre anava a Cunit.
0: A Cunit.
1: Sí, mm-hmm. Allà va molta gent. Allà els meus pares van a comprar l'apartament i allà... Me recordo que anava el meu avi agafava, feia l'esforç, el pobret, i anava amb el meu germà i allà em quedava allà sempre. Però sí que és veritat que des de que vaig complint anys, la cosa va canviant. El calor ja no la suporto tant. I m'agrada també la muntanya. M'agrada sobretot anar al Vall d'Aran, que està molt tranquil allà. I... també em crida l'atenció a la muntanya, a la tranquil·litat, però sí que és veritat que jo la platja és... jo anar passejant per la... i inclús a l'hivern, també anar passejant i escoltar les oles, l'olor de la platja, assentar-se en un espigó i veure com el sol se va, Bueno, això m'encanta a mi. Jo... ho sento, però jo soc de platja.
0: Molt bé, està clar, està clar.
1: Sí, bueno, ja he passat moltes coses, clar, em tenen molts records, bueno, pues això, els estius, al passar-los tot allà, pues, la nòvia, la primera nòvia d'adolescent, i bueno, tot el que repercuta això de l'estiu.
0: Mm. Et quedes amb la platja, doncs, no?
1: Jo soc de platja.
0: Molt bé.
1: I la meva cançó, pues, és la d'Armageddon. En anglès no ho dic perquè no ho sé. D'Aerosmith, que m'encanta.

0: però hem de fer les efemèrides i ho fem habitualment amb la sintonia dels podcasters.
1: Ja, però... Digues. Què prefieres, mar o muntanya?
0: Ah, jo tinc molt... Deixa la cançó aquesta. Jo tinc molt clar. A primera hora jo sóc de les matineres, a primera hora a la platja, però jo a les 10 estic allà i a les 11 me'n vaig. Jo a primera hora. Quan ve la gent jo marxo, eh? Jo sóc així, eh? Jo marxo, jo vaig equipada amb la meva cadira, el meu parasol, sí, per una horeta, en remullo i me'n vaig. Ja. Me'n vaig. I aleshores me'n vaig a la muntanya. Jo tinc un còctel, però jo a primera hora, jo a les 10 i a les 11 me'n vaig. No m'agrada el sol, no prenc el sol, no m'agrada.
2: A mi m'agrada més per la tarda.
0: Per la tarda.
2: Jo a la tarda, no, també, quan ja la gent també es comença a recollir,
0: llavors
2: a mi m'agrada arribar.
0: No. Bé, doncs, i a l'Albert?
3: Platja també.
0: Bueno, però a hora, tu a les 12, no? Del migdia?
3: A qualsevol hora.
0: Bé, doncs ja està, ja ho sabeu, eh?
1: Molt bé.

0: Doncs som-hi, anem amb les efemèrides i marxem a primer lloc a l'any 1966.
1: Entra en vigor la nova llei de premsa.
0: 1976.
2: La banda de Rolling Stones ofreció su primer concierto en España, en Barcelona.
0: 1992.
3: Últimos preparativos para la Exposición Universal de Sevilla, 1992, y los Juegos Olímpicos.
0: 1999.
4: Pues España se prepara para la arribada del euro.
0: 2000.
5: España entra plenamente en la era digital.
0: 2005.
1: España aprueba el matrimonio igualitario.
0: 2014.
2: Abdicación de Juan Carlos I y proclamación de Felipe VI.
0: 2. Doncs arribem al final d'aquest espai amb els podcasters, aquest espai mensual des del Servei de Rehabilitació Comunitària del Complex Assistencial en Salut Mental Benito Meni. Els podcasters avui ens han fet escollir entre mar o muntanya. I ens han acompanyat el Felipe. Moltes gràcies, Felipe.
3: De res.
0: La Estefania, fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
0: El José, gràcies, José.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I la Sònia, gràcies, Sònia.
5: Moltes gràcies.
0: Gràcies també al monitor d'aquest grup, el David Pastor. David, ja preparant, el que serà l'últim programa d'aquesta temporada,
4: d'aquesta temporada.
0: Sí, que
4: jo crec que portarà molta música.
0: Ah, també? Escolta, que això va començar d'una manera així. Crec que va ser per Nadal. No, va ser per ara, va ser per l'estiu.
4: Per l'estiu. Jo crec que ja fa 2 anys ja.
0: Sí, 2 o 3 anys, 2 anys.
4: Sí, 2 anys ja.
0: Vam començar així, com una anècdota, i mira, això ho hem anat fidelitzant, que està bé, no?
4: Anem a aguantar. Sí, cada vegada ens agrada més això de la música. I sí, aprofitem sempre per ficar la nostra música.
0: D'acord, per tant, ja l'esteu preparant, no?
4: Ja estem allà.
0: L'últim programa d'aquesta temporada dels podcasters.
4: Estem a tope ja. Ja amb ganes que arribi el dia.
0: Fantàstic. Doncs sempre triem una cançó per al comiat que no sigui la presenta avui. Qui?
1: Jo
0: Estefania?
1: També.
0: Doncs vinga, Estefania, què? Quina cançó heu preparat?
1: Pues El Chiringuito, de Jordi Dan, porque es que esta canción es muy veraniega, ¿no?
0: Es playera, ¿no? Sí. Més que montañera, no sería playera, es playera, ¿no?
4: Playera.
1: Bueno, aceptamos, la aceptamos.
0: Sí, sí, claro. El Chiringuito. Doncs així, amb el Chiringuito i en Jordi Dan, us diem que moltíssimes gràcies, com sempre, amb els podcasters Aliats de Ràdio, i que us esperem el proper mes de juliol, quan ja tancarem aquesta temporada. Gràcies, que vagi molt bé, molta feina, teniu hora de preparació.
4: Sí, sí.
0: Que vagi bé.
4: Vinga. Adéu.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: El més gran enemic del coneixement no és la ignorància, sinó la il·lusió del coneixement. Això va dir Stephen Hawking. Hi ha frases que no només obren programes, sinó que defineixen intencions. Aquesta, per exemple, és gairebé un manifest. Perquè el que volem fer aquí és exactament això, mirar de separar la màgia de la ciència, la sospita del coneixement, el titular viral del fet contrastat. Nosaltres som, com dir-ho, els que volem entendre, els que no ens conformem amb el primer tuit, ni amb el primer vídeo de TikTok, ni amb aquella veueta del grup de WhatsApp que assegura tenir informació privilegiada. Som els que encara tenim fe en el dubte i en la curiositat. I també som una mica morbosos, sí. Ens fascinen els misteris, les teories alternatives, les coses que no quadren. Però no perquè vulguem creure-les, sinó perquè volem entendre per què tantes persones sí que ho fan. La Terra no és plana neix d'aquí, d'aquesta necessitat d'aturar-nos un moment enmig del soroll informatiu i posar una mica de llum i d'humor allà on tot sembla conspiració, desconfiança o caos. Volem fer-ho amb rigor, esperit crític i un punt d'ironia, perquè creiem que riure és una de les millors maneres d'aprendre. Els últims anys, les xarxes internet han fet florir centenars de teories, des del terraplanisme fins als reptilians, des dels antivacunes fins a les conspiracions climàtiques. Vivim en una època en què el coneixement és més accessible que mai, però també en el que les mentides mai havien circulat tan ràpid. I aquí ens trobareu, intentant destriar el gra de la palla amb calma, humilitat i bon humor. Esperem que ens acompanyeu en aquest viatge que ens portarà a bord d'aquest punt blau pàl·lid que és la Terra, des dels racons més recòndics de la ment humana fins als confins de la vora de l'oceà còsmic. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I avui, per començar aquesta aventura, posem la lupa en una de les teories més persistents i més mainstream, el negacionisme climàtic. És el canvi climàtic només un invent dels ecologistes alarmistes? És cert que els científics exageren per aconseguir finançament? Hi ha un pla secret de les elites globals per controlar-nos a través del CO2? O potser, només potser, estem davant del repte més gran, més documentat i més urgent de la història humana. Avui ho mirarem de respondre sense sermons ni catastrofismes. Amb humor, sí, però també amb dades, context i esperit crític. Perquè si el planeta s'escalfa, almenys que no sigui per culpa de tanta discussió absurda. Així que benvinguts i benvingudes. Poseu-vos còmodes, deixeu de buscar conspiracions darrere de cada núvol i no penseu que l'anticicló de les Açores és el nom d'un grup secret de poder mundial. Comença La Terra no és plana i comença amb la pregunta. El canvi climàtic és una estafa o és la nostra realitat més urgent? I per començar aquesta aventura, hem tingut l'honor de comptar amb una col·laboració més que especial. En Francisco Vera, Francisco activista a l'Instagram, de només 16 anys, colombià i reconegut influencer per la lluita contra l'emergència climàtica, ha volgut donar-nos la benvinguda al podcast amb unes paraules.
2: Hola, com esteu? Jo sóc Francisco Vera Manzanares, tinc 16 anys, sóc activista climàtic i defensor dels drets humans. Moltes gràcies, Sergi, per la convidació a aquest espai. Molt content, moltes felicitats també per fer-ho, perquè és molt necessari informar la gent, contrarrestar les narratives negacionistes de la crisi climàtica. Al llarg d'aquests darrers 6 anys en els que he estat, diguem, involucrada en l'activisme climàtic, doncs personalment m'he trobat amb moltes coses, moltes posicions negacionistes. Per una banda, jo diria, tenim el negacionisme per se, no? A la gent que diu, no, doncs no hi ha una crisi climàtica, i també el retardisme climàtic, no? Que també, fins i tot jo diria, és més o igual de perillós i de seriós i de greu com el negacionisme, perquè el que ens diuen és que, bueno, hi ha una crisi climàtica, però no, nosaltres, com a éssers humans, no tenim incidència. Per tant, no podem fer res davant d'aquella crisi climàtica. O que no és tant, com diuen, bàsicament. Jo, per començar, hem de mencionar, això és clar, el consens científic. El consens científic és molt, molt contundent i està molt ben estructurat. Està l'IPCC, el panel intergovernamental de canvi climàtic, que són científics de 196 països que s'han reunit i han recopilat, han aconseguit tota aquesta evidència tan clara que recolza l'afirmació de que la crisi climàtica és real i està sent impulsada per l'ésser humà per un model de producció de consum insostenible amb el planeta, incompatible amb la natura, i que, a més, el seu principal contribuent és l'indústria fòssils, el petroli, el carbó i el gas. Aquest és el punt de partida. Però després entrem directament en els arguments que veiem a l'hora de debatre, de discutir per què? Per què és això així? Jo m'he trobat amb gent que, per una banda, per exemple, el que diu és que, clar, canvi climàtic sempre hi ha hagut. I és veritat, tenen tota la raó del món. Una de les teories diu que el que va ocasionar l'extinció dels dinosaures va ser un canvi climàtic. I també hi ha canvis climàtics doncs, ocasionats per qüestions externes, com la rotació. Hi ha un científic croat que planteja com aquestes variacions externes del sol, precisament, de les pluges solars, tot això té una influència en el clima a nivell global. Ara, què és el que diferencia l'actual crisi climàtica, l'actual canvi climàtic? Doncs és molt senzill, la rapidesa i la velocitat, el ritme en el que està tenint lloc. Precisament hi ha una correlació entre l'emissió de gasos d'efecte hivernacle des de la revolució industrial, bàsicament. Sembla una molt forta abraçada, espero que continueu i que us vagi molt bé en aquest projecte i continuem endavant. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, Francisco, per haver volgut ser en aquesta primera edició d'aquest podcast. Sempre recordarem que el vas apadrinar tu. I ara sí, després d'aquest alè d'esperança, d'aquesta joventut que té aquestes ganes de ser escoltada i de posar aquest granet de sorra, comença La Terra no és plana. Benvinguts i benvingudes. I per posar els peus a terra, literalment, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor i divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. A veure, Jordi, on pares? Al cap de Finisterre, mirant si els barcos cauen per l'horitzó?
3: No, encara no, però mira, això segurament sí que en parlarem en qualsevol capítol del terraplanisme, oi que sí? Bueno,
1: ja veurem si el farem, ja veurem.
3: Sí, home, podcast es diu així, l'hem de fer, no?
1: Bueno, ja depèn, potser els nostres oients ens ho demanen i si la pressió ambiental i el poble vol, ja ho veurem. Escolta'm, va, això del canvi climàtic, què tal? Tot és mentida o com ens ho situes, això?
3: Mira, si vols, t'ho situo des de l'origen. Sembla que sigui una cosa que se'n parli des de fa poc, però realment el canvi climàtic no és una idea moderna. Fixa't, i el 1896 hi va haver-hi un químic, Premi Nobel, per cert, Svante Arrhenius, que, per exemple, va calcular que si duplicàvem el CO2 a l'atmosfera podia augmentar la temperatura global uns 5 graus. En aquell moment...
1: A quin any has dit? El 1800?
3: 1896. Fixa't, en aquell moment només era una curiositat de laboratori, perquè no hi havia tampoc unes medicions molt precises del CO2, no hi havia una medició constant cada dia, com es fa avui, és diària, la mesura. Però, mira... Fins i tot després, molt més tard, durant el segle XX, la preocupació va començar a créixer a mesura que ja es comença a mesurar el CO2 atmosfèric. En 1958, un senyor que es deia Charles David Keeling va instal·lar un sensor a l'observatori de Mauna Loa, Hawaii, a dalt al volcà, en un lloc que...
1: Si havien passat uns 60 anys, una mica més.
3: Sí. I allà va començar a registrar un increment constant d'aquest CO2, un augment. Any rere any anava pujant. Clar, es van haver de començar a mirar-se una mica més en calma, tot plegat, Encara avui la famosa corba de Keeling és una de les proves més clares de l'activitat humana sobre el clima. Ja més tard, a partir dels anys 70, ja començava a haver-hi un cert debat científic. Fins i tot algunes empreses petroleres fan càlculs interns sobre com pot afectar l'emissió de CO2 en el clima.
1: Això als anys 70,
3: Sí. Per exemple, ExxonMobil, Shell, BP, sabien perfectament l'impacte del CO2 sobre el clima ja als anys 70.
1: Que recordem que tant una com l'altra de les que has dit són companyies que després van ser responsables dels vessaments més importants al mar, no?, d'algun dels seus petrolers que es van trencar, no? L'Exxon Valdez i algun de Shell, que recordem algun dels catàstrofes mediambientals més històriques,
3: Sí. Però bé, imagina't, vull dir, això ja sabien ells. Estudis interns de les companyies deien això, però més tard van començar a finançar campanyes de desinformació per mantenir segurament el seu negoci. Val, no? No sé si tu tinguessis una empresa que funciona, voldries que funcionés igual o millor, no? Aleshores, sí, però si es genera alarmisme, esclar, si es genera alarmisme, hauràs de promocionar el contrari. Si tu tens diners per fer-ho, doncs jo crec que és el més lògic que poden fer aquestes companyies. No és ètic, tampoc, però és el més lògic.
1: Diguem-ne que pagant Sant Pere canta, no?, que diuen.
3: Sí, diuen català.
1: Et puc fer una pregunta prèvia abans? Que tu parlaves del tema de la corba de Keeling, no? Parlaves del tema de les emissions.
3: Sí.
1: Suposo que se'n parla molt, però segur que em pots il·lustrar una mica més. És a dir, més enllà de la combustió dels cotxes, quines són les principals emissions que es contemplen així, grosso modo?
3: Vale, sí, mira, mira, hi ha una cosa aquí que es coneix a la Terra. Per exemple, coneixeràs el cicle de l'aigua. Plou, l'aigua va a les muntanyes, passa pel riu, se'n va a l'oceà, s'evapora, torna un cicle, no? El cicle és molt més complex que això que he dit ara, eh? Però després hi ha el cicle del carboni. El cicle del carboni contempla que el carboni està a l'atmosfera, però també pot estar a altres llocs emmagatzemat. El major magatzem de carboni que nosaltres potser ens podem imaginar, el que la gent s'imaginarà, és el carbó o el petroli. Oi que sí?
1: Sí, home, està clar.
3: Però no és ben bé així. El major magatzem de carboni a tot el món són les roques. Les roques sedimentàries.
1: Tu hi entens d'això, eh?
3: Sí. Aquestes me les conec bé. Perquè, mira, hi ha la roca, és una roca que es diu calcària, pot sonar, més o menys, i la calcària està formada per una molècula que conté carboni. I aquest carboni és el carboni de l'atmosfera que va absorbir el mar i que al seu torn el mar va fer precipitar el fons marí per generar una roca. Per tant, fixa't, un dels majors reservoris de carboni són les roques sedimentàries. Però, esclar, les roques sedimentàries no les cremem. Per tant, no emetem CO2 a l'atmosfera fent servir roques, sinó que les emetem fent servir doncs, el petroli o el carbó. Mira una cosa, aquí hi ha un experiment que a vegades faig amb gent, que és molt divertit. Per exemple, tu assimilarem aquesta combustió amb un cacauet. Tu sabies, tu et pots imaginar, un cacauet tarda un temps. A veure,
1: el cacauet?
3: Un cacauet tarda un temps a créixer i a desenvolupar-se en la planta. És a dir, tarda un temps a acumular energia. Aquest, un cacauet, és al final també diuen, oh, que calòric, és molt calòric un cacauet, cuidado.
1: Té fama, i perquè... és molt sa, més a més. Bones calories.
3: Acumula molta energia. Hi ha un experiment, doncs, tu agafes un cacauet, el punxes amb una agulla, dic punxar-lo amb una agulla perquè si no l'agafes amb les mans ja veuràs que no aniria bé la cosa. El cremes, l'encens amb una flama i el cacauet s'encendrà. S'encendrà i cremarà durant molta estona. Aquí fins i tot pots fer l'experiment d'agafar un vas de... amb aigua a temperatura ambient, posar-lo sota el cacauet i veuràs que tindràs aigua molt calenta quan acabi aquest experiment.
1: No se m'hagués acudit mai.
3: És a dir, què has aconseguit amb aquest procés? Una planta ha acumulat energia i tu l'has alliberat en forma de calor. Vale, amb aquest procés. Què estem fent amb el carbó i el petroli? Pràcticament el mateix. Milions i milions i milions d'anys d'acumulació de carboni i nosaltres estem extraient aquests milions d'anys en poques dècades i ho estem emetent tota l'atmosfera. Què li estem donant a l'atmosfera, a part de carboni? Energia. Capacitat de retenir energia, perquè el CO2 és això, el CO2 és una manta, el CO2 és l'efecte hivernacle, que per cert, sense l'efecte hivernacle no podríem viure nosaltres a la Terra.
1: O sigui, en resum, vols dir que això, el que la Terra va tardar milions d'anys en enterrar, d'alguna manera, nosaltres ho estem alliberant en qüestió de 200 anys.
3: Exacte, això alliberar d'aquesta manera tan ràpida el que està provocant és que estàs escalfant, o estàs més que escalfant, estàs donant més base a l'atmosfera perquè pugui acumular més calor. Pot acumular més calor, per tant, més energia, tot el que vingui després serà més energètic, tempestes, les sequeres, etc.
1: Per tant, tot això que m'expliques té a veure precisament amb el canvi climàtic, el tema d'efecte hivernacle, etc. Deixa'm avançar una mica, perquè és important, si no se'ns tirarà el temps al damunt. Intentem donar-hi també una visió una mica diferent. Ens acompanya també avui, i espero que durant molt de temps, l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de les relacions institucionals i de comunicació del Centre d'Investigació Beta, que segur que també té alguna cosa a dir-hi al respecte al canvi climàtic. A més, en el seu centre treballen molt en relació al tema de la sostenibilitat, etc. Benvingut al programa, Albert. Què tal? Com estàs?
4: Hola, molt bé. Aquí, encantat de participar d'aquesta aventura.
1: Què et sembla, tot això del canvi climàtic? Què ens n'expliques?
4: Té un problema, perquè... Clar, vingut a dir no sé què, clar, un podcast, no sé què, la Terra no és plana, no sé què. Clar, jo m'havia preparat lo del terraplanisme, però podem parlar de l'altre, però...
1: Ja en parlarem.
3: M'ha passat el mateix.
1: Això és culpa meva,
4: m'ho guardo i ja quan el dia que fem el programa del terraplanisme ja ho aprofitarem, tot al final tot s'aprofita.
1: Si d'això la setmana d'algun dia ja ho farem. Endavant. Centrem-nos, que se'm descentreu fàcil. Ens deia el Jordi el tema del cacauet que crema, no?, aquests milions d'anys que es va tardar en enterrar tot plegat i ara ho alliberem. No sé, què ens en dius?
4: És un tema molt interessant. De les conspiracions més grosses que hi ha potser ara mateix per molta gent i que cada dia sembla que triomfa una mica més. És una llàstima que sigui una conspiració perquè realment, com deia el Jordi, a nivell de consens científic no és ni opinió ni un acte de fe, és un fet bastant demostrat. Crec que el 97% de les publicacions científiques que es fan van en aquesta línia. El 3% que queden, moltes no és que siguin negacionistes o conspiracionistes, sinó que són a vegades de forma més o menys desencertada portada intenten portar punts diferents, com tot bon científic hauria de fer. Fa uns dies vaig estar discutint amb uns neurobiòlegs sobre aquest tema, temes de comunicació, neurobiologia, i tenien una teoria molt interessant, és que el canvi climàtic és una cosa que per el cervell humà, tal com el tenim programat, és molt difícil de processar i d'entendre. Estem molt ben pensats, diguem, per reaccionar a amenaces, com ara que si tu et gires i et trobes un tigre de cara, diguem que el cervell està molt ben preparat per fer el que has de fer en aquell moment, però el canvi climàtic té tots els ingredients perfectes perquè sigui una cosa molt difícil d'entendre pel nostre cervell. És lent, és una cosa global i que té moltes derivades i és molt complex. És molt diferent de si t'ataca un tigre.
1: És a dir, que tot plegat fa que sigui fàcil d'omplir amb teories, diguem-ne, que no s'ajusten del tot a la realitat o que són poc rigoroses, més aviat, no? Vens a dir això, també. Sí, perquè necessitem donar una explicació a coses que són una mica complexes i difícils d'entendre i, per tant, tirem pel que és més senzill, no? Potser?
4: Sí, i també complica molt la cosa que moltes vegades els missatges que amb bona fe divulgadors científics o periodistes científics fan a vegades sobre temes que tenen a veure el canvi climàtic són contradictoris, perquè diuen que hi haurà més sequera però que també hi haurà més tempestes. És complicat a vegades posar sobre la taula com toca aquests temes. No diuen que la Dana de València l'hagi causat el canvi climàtic, sinó que estem dient que el canvi climàtic farà que la Dana de València passi amb una freqüència més alta. No t'estem dient que no plogui mai més, sinó que plourà diferent. No t'estem dient que els hiverns siguin més freds, sinó que això és complicat de processar.
1: Trenquem la causalitat, no? De dir causa-efecte, no ben bé, és una mica, a la gent potser li sona fins i tot una mica horòscop, no? És a dir, són allò, postulats no falsables del tot i, per tant, és possible que costi una mica. Llavors, el que interpreto del que dius és això, que realment a la gent li costa d'entendre exactament en què es fonament, no tant en què es fonamenta, sinó quina conseqüència té, o veure si el que està passant té a veure o no amb això. I, per tant, és difícil de que pugui calar en una determinada part de la població. Es genera un caldo de cultiu, no?, pel que dius, que és una mena... Sí que és culpa del CO2, però també és combinat amb el wifi i les fake news, acaben fent tot una maionesa de tot plegat, oi?
4: Sí, sí, és el caldo de cultiu perfecte per treure teories de tot tipus, perquè la gent com el Jordi, que fa temps que es dedica a la divulgació, jo crec que la gent que fa divulgació acaba processant que moltes vegades és difícil transmetre en un minut una cosa que tot ha costat anys d'entendre, i això és bastant humà. Jo el que diria com a missatge és que es costa molt posar d'acord en científics, també.
1: Clar.
4: Jo els he vist congressos barallant-se per com ha de ser el càtering. Llavors, ostres, que el consens sigui tan gran realment és una cosa que s'ha de tenir a veure.
1: Semblen partits d'esquerres, això, quasi bé. Sí.
3: És que hi ha molts arguments, dels negacionistes que et porten a pensar, i el que deies com a divulgador, ostres, a vegades et treuen uns arguments que costen de rebatre. Però, mira, per exemple, et poden dir, és que el clima sempre ha canviat, és que els estius sempre fa calor.
1: Aquest és l'argument típic, no?, de l'argument bastant cunyat. Sí. Oh, ploure sempre ho ha fet, això de ploure, oi?
3: Clar, sempre ha plogut, i a veure, i abans...
1: Són cicles, no?
3: Una vegada que va ploure, que va ploure molt més que ara, I clar, tu dius, potser sí, l'estiu fa calor, l'hivern fa fred, però si tu mires una gràfica d'aquestes, tu veus que hi ha una dent de serra, estiu a dalt, hivern a baix, estiu a dalt, hivern a baix, i aquesta dent de serra, per això, va pujant, de tal manera que a vegades s'encavalca i acaba sent que a vegades els hiverns superen els estius dels anys anteriors en quant a algun fet d'aquests climàtic. O, per exemple, et diuen, ostres, és que els volcans emeten molt més que els humans. Uh-huh. Això t'hi trobes, de fet. És que els grans imperis van caure per un cataclisme del tipus un volcà, que va canviar el clima de cop i tot això. Pot ser, no dic que no. Però és que avui en dia, per exemple, un volcà emet 0,3 gigatones de CO2, que és molt. Uh-huh. Gigatones, és una bestiesa, són milions de tones. Mentre que els humans emetem 36 gigatones.
1: Clar.
3: És a dir, ara m'ho
1: compares. Hi haurien d'haver molts volcans simultàniament per aixecar el que fan els humans, diguem. Sí, sí.
3: Ah, aquí està.
1: Tornant al que deies tu, Albert, abans, també, és el fet de que vivim en aquesta era de rapidesa i de que la gent vol respostes ràpides i que tot sigui molt, diguem-ne, evident i molt fàcil i molt automàtic, clar, el no poder lligar la causalitat directa, no? I, clar, fa que, escolta, jo ploure he vist ploure sempre. Si tu em dius, en canvi, que si passa tal cosa, demà plourà i queda demostrat que això s'esdevé, doncs clar, llavors sí, però com que és una mica intangible, no? Es mou en el terreny de la probabilitat, no? Tot plegat. Deixeu-me introduir també una mica el tema de l'Agenda 2030. Suposo que tindrem ocasió de parlar-ne més i segurament en altres programes, Però tu, Albert, que crec que n'has tractat, inclús per la feina, saps bastant del tema. Què ens en pots dir? Perquè sobre això hi ha molt de mite, també em sembla, no? I s'utilitza com arma llancívola en moltes taules i sobretaules.
4: Sí, sí. Hi ha una derivada que ens afecta més directament, que és que és una mena de conspiració més dels científics, que ens hem inventat tota una sèrie de problemàtiques que ens estan ajudant a fer-nos rics. Jo tinc bastants companys i companyes que es dediquen a fer recerca i he voltat per moltes universitats i encara no he vist mai cap d'aquests científics o científiques arribant amb un Ferrari.
1: Vaja, t'has equivocat de feina, tio.
4: Sí, sí, sí, ostres. El tema de l'Agenda 2030, realment, jo el trobo especialment graciós, perquè al final l'Agenda 2030 és una cosa que promouen les Nacions Unides, amb la idea que després els governs, tots els nivells de l'administració pública, des de la Unió Europea o aquests organismes més supranacionals, els estats, els governs regionals i els governs locals, acabin impregnant-se d'una certa filosofia que les Nacions Unides considera que són les coses que representa que has de fer per garantir la sostenibilitat de l'economia, del medi ambient i de tot això. L'Agenda 2030 s'ha acabat convertint en una mena d'excusa per molta gent que han anat introduint aquest conspiracionisme contra el canvi climàtic més a l'agenda política que una altra cosa. Però l'Agenda 2030, si te la mires bé, al final és una campanya de comunicació molt ben pensada, segurament, però és una campanya de comunicació amb uns logos de colors, molts powerpoints, et marca 17 objectius, alguns objectius de què hauries de fer o què hauríem de fer entre tots per salvar una mica el món, però no va més enllà d'això. Jo tota l'aplicació real de l'Agenda 2030, diguem, a nivell de debat, acaben sent això, powerpoints molt xulos i reunions molt avorrides, que, bueno, després sí que generen debat, però no té més.
1: Suposo que el fet d'una vegada més sigui una cosa una mica, interpretable, intangible, sense un efecte directe sobre el ciutadà o que no és capaç de veure-ho, i com a molt se li ha arribat a vendre que la conseqüència de l'Agenda 2030 és els taps de les ampolles de plàstic que quedin lligats i que no els puguis llançar, no? I que molta gent li va costar una mica adaptar-se a això, suposo que fa que tot plegat sigui com vist com una botada científica o política, no? Perquè no sé, jo he arribat a sentir que volien dominar el món amb això, que algú s'estava forrant d'una forma absolutament indecent.
4: O sigui, si algun dia algú es planteja dominar el món, fer-ho des de la ONU, no sé si és la millor decisió, eh? És bastant complicat. És més fàcil posar d'acord una comunitat de veïns sobre posar un ascensor que dominar el món a través de la ONU. Una de les coses que l'Agenda 2030 ha aconseguit bastant és anar-se transformant en agendes polítiques. L'agenda de la Unió Europea, del passat govern de la Comissió Europea, tenia una declaració que era el Green Deal, en el que en teoria adaptava alguns dels objectius de l'Agenda 2030, i això, un cop ho aterres, que sí que es transforma en paquets de polítiques, en reformes legislatives, que això és el que sí que desperta o aixeca polseguera
1: en la gent.
4: Has parlat dels taps d'ampolla, però...
1: Per exemple, bueno, sí.
4: Si tu vols reduir determinat nombre d'emissions, doncs pots introduir polítiques que afectin el mercat dels cotxes. Si tu introduixes canvis legislatius que afectin el mercat dels cotxes per anar cap a un altre model de motors, doncs això acaba tenint unes implicacions econòmiques enormes per a algú que té molt de poder. Llavors, aquí ja és quan entres d'un relat comunicatiu molt maco, d'uns logos de colors de les Nacions Unides, d'uns powerpoints que t'envien i unes webs molt ben fetes amb propostes d'indicadors de com seguir, com està salvant el món a partir d'intentar complir els objectius de desenvolupament sostenible, a la que ho aterres, li estàs tocant la butxaca a algú, i això ho complica molt.
1: O sigui, que anem a parar els calés, eh? Bàsicament. Anem a parar que hi ha algú perd influència o que hi ha de fer algun gasto i llavors ja tot es torça i va mal borràs, eh? Una mica?
4: Sí.
1: Sí, algú ha de pagar la festa.
3: Una pregunta. A veure,
1: Jordi, digues.
3: Sempre m'he demanat, dic, l'agenda 2030 representa que té el punt final al 2030? És a dir, té una data de caducitat?
4: Abans de l'agenda 2030 hi havia l'agenda dels objectius del mil·lenni. Quan arriba el 2030, el 2031, hi haurà una agenda que es dirà agenda Omega. Això, i al final...
3: Sí, exacte.
4: Una de les funcions de les Nacions Unides és intentar fer un món millor i dir cap a on haurien d'avançar les coses. Però clar, no tenen capacitat legislativa real per fer-ho directament. Ho han de recomanar als governs perquè ho facin i els governs després ho han d'anar aterrant. Però van.
3: Sí. Popularitza molt, les dretes i les esquerres, l'agenda 2030.
4: És una conseqüència de la pressió que han fet alguns organismes i algunes grans associacions de lobbies quan han vist que afectava determinats sectors econòmics. Òbviament s'hi han posat de cap. I després, tenir coses com el del tap d'ampolla ajuda No sé quin impacte té, no ho hem calculat mai, segurament algú ho ha fet, però també és una imatge que ridiculitza una mica això, perquè, ostres, jo estic aquí amb el tap d'ampolla que no el puc treure de la nera.
1: Tremendo, és una experiència lamentable, cal dir-ho.
4: Mentre els avions volen cada vegada més i fan molt de CO2. Clar, això és, comunicativament és molt complicat.
1: Després, si em permets, Albert, tornem a això que té, crec que té a veure amb això de la sostenibilitat i la petjada del carboni, que en dieu els que hi enteneu una mica. Però, Jordi, a mi m'agradaria que abans ens hem quedat a mitges, que ens ho estaves una mica introduint, però també la geologia que ens ensenya sobre el tema del canvi climàtic, perquè tu explicaves el tema de com el CO2 està dintre de segons quin tipus de roques, etc. Però entenc que des de la geologia teniu manera de demostrar que això existeix, que això ha passat i que en tot cas no només és un tema de cicles i prou, no?
3: Sí, exacte. Aquí, de fet, es poden veure al llarg de les roques que s'han anat dipositant en tots els milions d'anys que té la història de la Terra, doncs es veu com el món ha anat canviant. I aquests canvis a vegades eren produïts per cicles atmosfèrics, és a dir, canvis climàtics molt brutals, com poden ser, per exemple, la caiguda d'un meteorit, com el que va matar part dels dinosaures, que aquest va generar tot un núvol molt dens a l'atmosfera que va tardar molt de temps a dissipar-se i això va crear un canvi climàtic tan brutal que moltes espècies van extingir. O a vegades veiem com la Terra, per exemple, hi ha una gran extinció que va morir més del 95% de les espècies a la Terra, que es diu la Terra bola de neu. Resulta que la Terra es va congelar sencera, de punta a punta, i va deixant una franja petita a l'equador, per on hi van sobreviure allà quatre animals allà.
1: Una reserva, diguem.
3: I són aquests, nosaltres som descendents d'aquests, descendents d'animals marins. Clar, es veuen aquestes coses, però ara, si anem més endavant, tenim pocs anys de mesures, menys de 100 anys, de fet. Però després ens anem hem de recórrer a altres mètodes, com per exemple l'extracció de gels a l'Antàrtida. El gel acumula l'aigua del propi gel, però també acumula bombolletes petites a dins que tenen part d'aquesta atmosfera encapsulada i que es pot mesurar.
1: Clar, és un bon reservori, no?
3: Sí, aleshores és com mirar les capes d'allò, la dendrocronologia, les capes, les anelles d'un arbre, tu mires les anelles, tu mires les capetes d'aquest gel i pots anar deduint si en aquella època feia més calor, feia més fred, si hi havia més gel, si menys, si hi havia més precipitacions o menys, si hi havia més CO2 o menys, també. Sí. I això tens una gràfica que és constant.
1: És un viatge en el temps.
3: Pujades i baixades, totalment. Totalment. Tens 10.000 anys de registres continus.
1: Déu-n'hi-do.
3: I aquí tens pujades, baixades... Bueno, 10.000, fins i tot més, eh? Pots arribar bastant més enllà, eh? Però, bueno, tens pujades, baixades, on veus glaciació, desglaciació, glaciació, desglaciació, i veus el CO2 com va donant voltes per allà, l'últim període. És a dir, puja, baixa, però no surt d'una mitjana, no surt del canal, sinó que és com si anés rebotant entre enmig de dues barres horitzontals. Però què passa? Que comença l'època industrial i aquest CO2 es dispara. I es dispara dramàticament, fins i tot es doble. Es dispara tant com, per exemple, a l'època preindustrial hi havia a l'atmosfera 280 parts per milió de CO2. Part per milió vol dir que si agafo un milió de molècules de l'atmosfera, 280 molècules seran de CO2. Sembla poc, eh?
1: Sembla poc,
3: sí. És 1.280.000, però bueno, són suficients com per acumular calor. Si passem a l'època actual, 2025, estem a 420 parts per milió. És a dir, no hem duplicat encara, però pràcticament.
1: És a dir, van líder el que tu deies al principi. En 200 anys alliberem pràcticament tot el que es va acumular durant milions, no?
3: Exacte. I aquest és el problema, que aquesta alliberació massiva de CO2 et porta unes conseqüències que no saps, no coneixes.
1: I escolteu, si realment hi ha aquest consens tan ampli, que crec que esteu bastant d'acord en el que... No, i que queda bastant constatat, li atribueu aquesta confusió que hi ha, que no és fàcil d'explicar, que no és tan, la causalitat no és tan evident, o també potser la ciència no ho ha comunicat amb por, o què diríeu? Com ho veus tu, Albert, això?
4: Jo penso que, en general, que és lamentablement bastant demostrat perquè als científics els hi costa una mica explicar-se mitjanament bé, o mitjanament, d'una forma mitjanament comprensible. També hi ha hagut moments en els que, en aquests temes, llançar segons quins missatges ha sigut molt contraproduent. Potser s'ha tirat per l'opció de fer missatges més contundents, però això, al mateix temps, ha creat respostes més contundents. El que et deia, si tu amenaces a la gent amb que el canvi climàtic portarà inundacions, et respondrà que inundacions n'hi ha hagut sempre. I això s'ha d'anar amb compte, perquè hi ha alguns exemples de problemàtiques ambientals que s'han comunicat malament, no diré que un punt deliberadament, però potser sí. Hi ha un exemple, un dels grans biòlegs inventor dels índexs de biodiversitat, que era el Richard Dawkins, va fer un dia un titular dient que cada dia s'extingien, ara no recordo el número, cada dia s'extingeixen 10 espècies del món. Clar, si fas un càlcul des del dia que ho va dir fins ara, doncs ja el planeta estaria bastant, bastant fotut. Ell tenia una intencionalitat al fer-ho, que era cridar l'atenció sobre una problemàtica, però aquí s'equivoca a l'hora de voler fer una afirmació que no s'ajusta a les dades reals. I amb el canvi climàtic potser ha passat una mica el mateix. Morirem tots per excés de calor? Bueno, sí, però no, potser no cal...
1: Una mica d'alarmisme, no?
4: Sí, i això és contraproduent, perquè... Que això, perquè dona eines a que algú s'agafi i et digui, bueno, doncs estàs exagerant perquè vius d'això.
1: Això em recorda també, si us en recordeu, aquell documental, que no sé si es va arribar a endur l'Òscar, no ho recordo, que era de l'Al Gore, l'exvicepresident de Bill Clinton, allò de la veritat incòmoda, us en recordeu? Que jo quan el vaig veure, la veritat és que em vaig espantar, perquè realment era molt alarmista. Jo no dic que no tingués unes bases més o menys verídiques i coherents, però si hagués estat estrictament cert el que deia, a dia d'avui, perquè ja fa deu fer, no sé quant, 10, 15 anys d'aquell documental, segurament ara estaríem molt pitjor del que estem, penso, hauríem de revisar-lo, però recordo que era molt, molt alarmista. I això no vol dir que no el consideris útil per conscienciar la gent, que quedi clar. Una cosa, deixeu-me, i per introduir una mica de distensió, segur que tu, Albert, també ens ho podràs explicar, això. Què hi tenen a veure les vaques amb tot plegat?
4: Home, les vaques són un dels grans generadors de gasos d'efecte hivernacle de tot el planeta. De fet, si tu calculessis o consideressis que totes les vaques del món són una nació, un país estructurat, ara no recordo exactament la posició, però crec que estarien entre el top 5 de països més contaminants del món. Seria la nació de les vaques. I això és perquè, bé, part del seu propi metabolisme fan que expulsin una sèrie de gasos, entre ells el metà, que és un efecte amb un gas d'efecte hivernacle més potent que el CO2, que també té un període de residència molt, molt més baix, però bé, a efectes de càlcul de petjada de carboni o quantitat de gasos d'efecte hivernacle emesos per l'activitat de les explotacions ramaderes de vaques, és un dels que és més alt. Això també ha generat una situació una mica injusta, que és que moltes vegades es tendeix a donar la culpa a l'agricultura i se l'acusa de ser una de les activitats més que contribueixen més a aquest canvi climàtic, quan de fet si poses els números sobre la taula tampoc és ben bé així. Hi ha altres activitats econòmiques que són més importants, però el tema de les vaques és bastant...
1: Però una mica has dit que sí que és veritat. Una mica,
4: Sí,
1: sense fer enfadar ningú, però una mica és veritat, no?
4: Aviam, aquí hi ha solucions. O sigui, no és només els pets que es tiren, per dir-ho clarament. També doncs, és tota la terra que tu has de transformar per alimentar-les. O si alimentes les vaques d'Europa amb pinso fet a Sud-amèrica, que això seria una de les conspiracions que potser sí que algun dia seriosament algú es podria preguntar per què no hi ha soja plantada a Europa. Doncs bé, reduiries moltíssimes tonelades d'emissions del transport d'aquesta soja cap a Europa o...
1: Entrem una mica amb el que dèiem de la sostenibilitat, no? Tot plegat. Vull dir, si vols entrar-hi, fer un apunt sobre aquest tema que dèiem, per exemple, per què és més sostenible el fet de tenir un tap d'ampolla enganxat a l'ampolla, o per què alguns ven i ens hem de creure que és més sostenible que una canya de cartró és més sostenible que una de plàstic. Aquesta és la pregunta.
4: Sí, passa que moltes vegades a la gent no li agrada sentir la resposta, perquè... o és poc intuïtiva o no agrada. Un apunt, a vegades, si ens centrem estrictament en emissió de gasos d'efecte hivernacle, més sostenible vol dir emetre menys gasos d'efecte hivernacle que, diguem, que una alternativa. O sigui, si tu tens un procés o la generació d'un producte o una activitat que genera una quantitat determinada de gasos de CO2 o de metà, una alternativa que tingui el mateix però que alliberi menys d'aquests gasos és més sostenible. Això entraria en un debat que la sostenibilitat podria tenir altres tipus de categories, com ara quin impacte té sobre la diversitat, quin impacte social té, quin impacte té sobre el consum d'aigua, bla, bla, bla. Per això ara ho deixem de banda, centrem-nos només en CO2. Fer una canya d'aquestes per beure orxata de plàstic o fer-la de paper, doncs hi ha gent que es dedica a calcular tot el procés, això vol dir que has de fer tot el procés de, des de l'obtenció de les matèries primeres fins a la producció, tota la part logística, el repartiment i el, diguem, després de la vida útil, la gestió de residus, tot això genera una certa quantitat de CO2.
1: És a dir, perquè ens entenguem, és a dir, des de que la canyeta, el disseny és un projecte fins que arriba a l'abocador o es desimpacta, diguem-ne,
4: sí,
1: no?
4: Sí,
1: tot això.
4: Des de que extreus els materials a partir dels quals generaràs o la canya de plàstic o la cel·lulosa per fer... O sigui, tot el procés sencer que tu puguis pensar que tingui a veure amb aquella canya, hi ha gent experta en calcular quant de CO2 es genera en tots
1: en
4: aquests passos per veure després si en algun d'aquests passos tu pots reduir o optimitzar algunes coses per reduir la quantitat global d'emissió de CO2 de fer aquestes canyetes. La cosa és, per què hem fet el pas de les canyetes de plàstic a les de paper? Perquè són més sostenibles. Si tu mires els números, generalment no et surten...
1: Oh, doncs llavors, quin negoci hem fet?
4: Aquí s'ha acabat imposant més un altre relat, que és el de el plàstic flotant pel mar, una tortuga...
1: Amb... L'illa aquella de plàstic que diuen que hi ha al mig de l'Atlàntic, no?
4: Que estaria bé un dia a veure si algú l'ha vist. Doncs el plàstic ha acabat sent com el material maleït. S'ha acabat emportant les culpes de moltes coses, perquè com que el gestionem malament, acaba contaminant, acaba fent una cosa molesta que la veus. O sigui, per tant, l'impacte ambiental del plàstic no és el fet de que sigui menys sostenible que les canyes de cartró. L'impacte ambiental del plàstic és que es gestiona malament i acaba on no toca, es transformen microplàstics que poden entrar a la cadena alimentària i generar problemes. Però si tu et mires estrictament què és més sostenible, sempre que els meus companys fan aquestes coses t'acaben dient, no, això és molt més sostenible la canya de plàstic, és molt més sostenible la bossa del súper aquesta d'un sol ús que no pas les de roba.
1: Això és una afirmació molt disruptiva, eh?
3: Jo tenia una Totebag i ara ja l'he de llançar. A què he de fer jo amb la meva Totebag?
4: És igual de sostenible que una bossa de plàstic d'un sol ús segons la quantitat de vegades que la facis servir. I si no la rentes,
3: la quantitat...
4: perquè si la rentes estàs afegint molta petjada també, però crec recordar que era unes 700 vegades. O sigui, si tu fas servir la Totebag 700 vegades hauràs igualat l'impacte de
3: l'altra bossa. Bueno, encara potser alguna arribarà.
1: Jo crec que és una afirmació molt disruptiva que molt poca gent s'espera realment i a més molt ben fonamentada, no? Però això no vol dir tampoc que la canyeta de cartró no sigui, és a dir, en termes globals, no? Ja compensa, o creus que és simple propaganda, diguem?
4: O sigui, la canya de cartró et generarà menys problemes en el sistema de gestió de residus del teu poble o ciutat, sí, no té res a veure amb l'emissió de CO2, o sigui, no acabarà flotant pel mig del Mediterrani.
1: Però també reduirà la petjada de carboni, no? Pel que deies, perquè igualment el cicle acaba una vegada ja s'ha desimpactat o ja s'ha generat el residu, no?
4: Sí, és complex i ho pots portar a molts dels temes. O sigui, també he vist el debat de què és més sostenible, un kiwi de Nova Zelanda o un kiwi d'Astúries. Llavors, tu primer dius, home, per favor, clar, home, el d'Astúries. I, bueno, no té per què. Una fruita de proximitat fora de temporada pot generar molt més CO2 el fet de que tu l'estiguis consumint fora de temporada que no pas una fruita que et vingui de molt més lluny. Per això és complex i bé,
1: però és difícil, és difícil de posar-se d'acord tot plegat, no? El que sí que està clar és que l'emergència climàtica existeix, totes les dades són allà, aquest és el consens. Altra cosa és el que dèiem, no? Com el mitiguem o com l'intentem pal·liar en la mesura del possible. Jo volia fer una pregunta a en Jordi abans de tancar la tertúlia, que és, tu que ets geòleg i que dèiem, mires el passat, no?
3: Sí.
1: És veritat que abans també em feia de calor o no em feia? Com és això?
3: Ostres, bueno, mira, m'agrada això la pregunta, perquè és que al final és una opinió, no?
1: Sí?
3: Quan et diuen això, ostres, és que jo abans també feia calor, no?
1: Sí,
3: mira,
1: sí,
3: si em remunto a èpoques molt passades sí que feia calor, eh? Hi ha alguns llocs que feia bastanta més cara. Però avui estem parlant d'avui en dia, i un canvi climàtic a nosaltres ens pot afectar molt. Però bueno, hem de tenir en compte, el canvi climàtic no és una opinió, és una observació, són dades.
1: Sí.
3: No s'ha de creure, no es pot opinar, és unes dades, es veu que hi ha unes dades.
1: És objectiu.
3: I aquestes dades, sí, exactament, i que per física, per termodinàmica, es pot calcular la calor o la calor més aviat, l'energia que es genera. Perquè tingues en compte que amb el canvi climàtic hem de parlar d'energia acumulada. Uh-huh. I aquesta energia acumulada pot fer que faci més fred fins i tot en algun lloc, o pot ser que faci molta calor, o que plogui moltíssim en un lloc, uh-huh. o que no plogui gens en un altre. I aquest és el canvi climàtic real al que ens hem d'enfrontar. No de si feia calor més calor a l'estiu o més fred a l'hivern, no. Uh-huh. És energia i intercanvi energètic.
1: Val, molt bé. Escolta'm, doncs, jo crec que hem generat moltes qüestions avui, eh? Potser més que respostes, però jo tinc la percepció de que aquest podcast anirà d'això, d'acabar-nos fent les preguntes millors més que no pas les aconseguir les respostes. Però bé, en tot cas, establir esperit crític, no? Omplir d'esperit crític i de que la gent es pregunti coses és molt interessant, sempre i quan es faci del rigor, des del rigor, perquè si no, és el que diem sempre, que es fa tot d'una forma molt més espúria i cap tot i sense gaire sentit, i és quan proliferen les fake news i l'absoluta confusió i tothom se'n pot aprofitar, maliciosament fins i tot. En tot cas, gràcies per aquest moment, i ara, si em permeteu, directament des de Roses, a la terra de la tramuntana, del peix fresc i de les zones misterioses, venen els invents. Invents extravagants. D'aquells que t'acabes preguntant si es van fer per millorar la humanitat o només per fer un riures. Xavi Gorro, el nostre tècnic, què tal? Com va per aquí dalt tot això?
5: Doncs molt bé, què tal? Molt bones, aquí. Bé,
1: sí?
5: Correcte.
1: Alguna cosa has trobat, has rebuscat per que ens il·lustri també el món dels invents sobre el canvi climàtic o l'ecologia, o a veure, què ens portes?
5: Jo primer de tot he de dir que estic molt a favor del que el tap de l'ampolla vagi lligat a l'ampolla, perquè així no el perds.
1: Ets l'únic? Molt bé,
5: bueno,
1: ets tu?
5: No sé, soc pràctic.
1: Val. Ets tu, o sigui, tens una fàbrica de taps d'aquests o què?
5: No, però així no perds el tap.
4: Una vegada t'hi acostumes.
5: Jo l'única persona que veig amb dificultats per veure és Mariano Rajoy, que té dificultats per moltes altres coses.
1: Vídeo, sí. És veritat, corre un vídeo, sí, tens raó.
5: Per tant, jo estic a favor d'això.
1: Molt bé, endavant, ja sabem que Xavi Gorro és l'única persona de la Unió Europea que li sembla bé, endavant, sempre és, està bé. Tothom s'hi acaba acostumant, però en Xavi abans.
5: S'ha d'anar contracorrent.
1: És un tio avançat als seus temps, jo diria. Sí. Va, endavant, què tenim avui?
5: Va, jo avui us portaré coses, bàsicament, invents de merda, bàsicament, O sigui, invents que la gent crea coses, ningú els hi diu, sisplau, no ho facis.
1: Per això t'han fitxat,
5: Sí, i ells es tiraran endavant. I avui m'ha anat molt bé que parléssiu de tot aquest tema del canvi climàtic, que parléssiu de la pluja i tal, perquè avui us parlaré d'un senyor que, diguem que el seu invent sí que va funcionar, però potser va funcionar massa. Bueno, tampoc sabem si va funcionar, però es va donar les circumstàncies, i el que ell va fer va passar en excés. Perquè avui parlem d'un home que es deia Charles Hatfield, que té l'apodo com l'home que va fer ploure massa. Ja no ho entendreu. Bàsicament, això de fer ploure, la humanitat sempre ha volgut controlar el temps, no? Quan no plovia, doncs, civilitzacions antigues feien balls per cridar la pluja, no? Feien una sèrie de rituals. Més endavant s'han provocat explosions per provocar que hi hagi condensació en els núvols, s'han creat descargues elèctriques a l'atmosfera i s'han sembrat núvols per intentar, a través de productes químics, que es pogués generar pluja de manera artificial, però això va passar a principis del segle XX, i sobretot amb la pujada de la pseudociència i sobretot les enginyeries experimentals, doncs van començar a aparèixer una sèrie d'invents que van intentar que l'home pogués crear, doncs, la pluja. Una d'aquestes pràctiques, diguem-li pseudociència, és la pràctica de la publicultura, que és un intent humà d'intentar crear pluja de manera artificial.
1: Sí, això, òbviament... s'ha aconseguit, no? Vull dir,
5: sí, s'ha aconseguit. Això, òbviament, on ha triomfat? Als Estats Units. Perquè, bàsicament, més, això té un nom, que són els rainmakers, els creadors de pluja o els fabricadors de pluja, que sí que han aconseguit crear pluja. A la Xina també hi ha hagut una sèrie d'experiments que s'ha pogut crear pluja de manera artificial, però clar, aquí hi ha una fina línia que separa que si realment és ciència o és coincidència o és tot un engany. Perquè, bueno, com pots dir, no, la pluja l'he creat jo, bueno, o no. I dir que aquestes tècniques funcionin, doncs, bueno, es basen sempre en la desesperació d'algun tipus de gent, sobretot gent que treballa al camp, quan, doncs, la seva zona, segurament a conseqüència del canvi climàtic, doncs fa que hi hagi llargs períodes de sequera. Clar, doncs un d'aquests moments que podem considerar, bueno, cadascú considera el que vulgui, jo explicaré els fets, ja més considereu si l'home va provocar alguna cosa o no. Doncs, com deia, el senyor Charles Mallory Hatfield, que era un venedor de màquines de cosir, que va néixer l'any 1876 al sud de Califòrnia, doncs aquest home un dia estava avorrit en el seu ranxo familiar, perquè a Califòrnia la gent té ranxos.
1: Què fas allà, també?
5: Clar, què fas? Avorrit.
1: Sí,
5: no hi havia calor. No hi havia internet. Gairebé no hi havia ni llum. Què fas? Doncs aquest senyor...
1: És molt determinant.
5: Clar, Aquest senyor va començar a experimentar amb una sèrie de productes químics i, segons ell, aquests productes químics el que feien era afavorir la condensació de la humitat a l'atmosfera i, per tant, doncs, provocar pluja. Tot i que ell deia que ell no feia ploure, sinó que ell creava les condicions òptimes perquè vinguessin els núvols i, per tant, doncs, plogués. Uh-huh. O sigui, ell no es definia com un creador de pluja, sinó com un facilitador de la pluja. Doncs bé, aquest senyor, a l'any 1904, va crear una fórmula secreta, que no va explicar a ningú, i va decidir muntar un negoci. Un negoci de crear pluja. I, amb el suport del seu germà, per això us dic que algú li ha de dir que pari, ningú li va dir. És més, el seu germà es va unir al seu negoci. A més, va agafar un representant, un senyor que es deia Fred Binney, que va començar a oferir els serveis d'aquest home per tots els agricultors de la zona del sud de Califòrnia, una zona que és bastant àrida i on la pluja...
1: Sense explicar de què anava el tema, eh?
5: No, no, ell els hi deia. El meu representat és capaç de crear pluja i, per tant, en els vostres camps que no plou, doncs vosaltres, per una petita quantitat econòmica, òbviament, doncs us podem portar la pluja. Aquest Charles Hetfield es comprometia que un període d'entre 3 hores i 5 dies després d'haver fet la seva barreja química estranya, plouria. Però l'home tenia, a més, una condició, deia que només cobraria si realment plovia. Si no, això s'ha de dir que l'home era honest, eh?
1: Bueno, això és jugar-se-la al tanto.
5: Sí.
1: Això que... anava en sèrio, eh?
5: Què us penseu? El va contractar algú?
3: Sí? Jo l'hagués contractat.
1: Home, a priori et surt gratis.
5: Clar, sí. Si funciona bé, si no, doncs també.
1: Clar, la cosa és si va acabar cobrant mai res. Aquest és el tema.
5: Aquí arribarem. El primer gent que la va contratar va ser uns ramaders de la zona de Pasadena i diversos diaris locals van començar a elogiar-lo pel seu èxit científic. Per tant, segons els diaris, va fer ploure. Clar, això, què va fer? Li va donar fama a la zona i la seva reputació va créixer i també van créixer les seves tarifes. Va passar de cobrar $50 per fer ploure a cobrar-ne 1.000. Però bueno, el senyor, doncs, bueno...
3: Ep, cuidado.
1: L'any 1904, has dit,
5: 1904, potser 1915, però bueno, sí, $1.000 a l'època.
1: Els havia de sortir molt a compte, diguem, en aquella època, això.
5: Clar, era molta, ara ja són diners, però en aquella època era molta pasta.
1: Home, i clar, tant, i tant.
5: Si ens anem a l'època següent, aquest senyor va deixar Califòrnia i va començar a córrer tot als Estats Units i va anar, doncs, bueno, alliberant la seva fórmula secreta per diferents llocs on li demanaven, i s'ha de dir que aquí els èxits van ser irregulars, que a vegades li funcionava, a vegades no, però gràcies a una campanya de màrqueting que es va crear, diguem que els fracassos quedaven tapats pels èxits que tenia, que tampoc sabem si eren reals o eren coincidència. Però bueno, aquest èxit d'aquest senyor ve promocionat perquè a principis de segle la pluvicultura, sobretot a finals del segle XIX i a principis del segle XX, la pluvicultura, diguem, aquesta pseudociència de crear pluja, doncs estava de moda. I és més, hi ha una cosa molt curiosa perquè... Hi ha un autor de final del segle XIX que es deia Edward Powers, que va publicar un llibre que es deia La ciència de la pluvicultura, on afirmava que ell tenia una teoria que deia que després de la Guerra de Secessió es van produir moltes pluges. I què va passar a la Guerra de Secessió? Que va haver una guerra, però que es van disparar moltes bales de canó. I les bales de canó doncs, creaven fums i creaven núvols. I van dir, això, clar...
1: Tot
5: encaixa.
1: Totalment.
5: Encaixa tant que l'estat de Texas es va gastar $20.000 de l'època per provocar explosions, per fer explotar canons, per veure si això passava. Però els resultats no van ser concloents.
4: I apuntaven cap a algun lloc? O...
5: Espero que apuntessin cap a dalt. Bueno, clar, és que no sé si... O sigui, disparaven els canons, entenc que sense bala, perquè el fum surt igual.
1: Eren més efectius els indis siux fent rotllanes i fent el ball de la pluja, la dansa.
5: Però tornem al senyor Hatfield, que aquest senyor, per coses de la vida, el 1915, el van trucar perquè anés a la ciutat de San Diego. S'ha dit que en aquella època la ciutat va patir una de les sequeres greus de la seva història, quasi com la que vam patir aquí a Catalunya fa 2 anys, però pitjor. Penso que tots els rius estaven gairebé secs, els camps estaven pràcticament àrids, i la ciutat, això és la ciutat sencera, o sigui, el govern de la ciutat, que estaven desesperats per què passava, vam descobrir aquest home, i li,

0: Ojo.
1: Ostres, sí.
0: Primer va començar a ploure suau. La pluja normal, normal, que ja va bé. Però clar, això és l'1 de gener. El 10 de gener la pluja continuava, però la pluja cada vegada era més forta, diguem una pluja mitjana. Un temps després, què va passar? 5 dies després més, la pluja es va convertir en un diluvi constant. O sigui, cada vegada plovia més.
2: O sigui, va morir d'èxit, aquest home.
0: El 20 de gener, segons es diu, les precipitacions es van intensificar de tal manera que els rius es van desbordar, els ponts van col·lapsar, les comunicacions, bàsicament telègraf i telèfon, van quedar interrompudes, i el dia 27, o sigui, 26 dies plovent seguit, bueno, 22 dies seguits, la presa, l'embalsament, el qual havia d'obrir, va cedir, va esclatar, i una ona gegantina va arrasar la vall causant 22 morts, però algunes estimacions diuen que en realitat van ser 50.
2: I no m'ho diguis, ell estava en un restaurant en un reservat amb una periodista.
0: Segurament.
2: Això sol passar.
0: Però les pèrdues econòmiques s'estimen en 1,5 milions de dòlars en el que són terres agrícoles, 650.000 dòlars en danys d'infraestructures i prop de 3,5 milions per la reconstrucció de tota la zona que va quedar devastada. Clar, l'home a complir.
3: Clar, això com li expliques al del seguro?
0: Que ploure va ploure. L'únic que potser va ploure massa. Clar, quan la pluja va parar, perquè al final la pluja va parar, el senyor Charles Hatfield, i juntament amb el seu germà, van tornar a la ciutat i va dir, bueno, jo he complert, per tant, pagueu-me, no? Perquè jo he fet ploure. He fet ploure. Jo vaig dir que faria ploure 127 centímetres de pluja i ha plogut 50 vegades més. Però jo el meu...
2: Però ploure ha plogut. La sequera us l'he acabat.
0: Exacte.
1: No li van posar límit per dalt.
0: Exacte. Però què ha passat? Doncs, bueno, que els polítics sabeu com són. Les autoritats de la ciutat estaven indignades pel que havia passat i li van dir que no li pagarien perquè no hi havia cap contracte per escrit. I és aquest senyor havia signat el seu contracte amb una encaixada de mans. I clar...
2: És un contracte verbal, que se'n diu.
0: Sí, doncs els autors va dir, no et pensem pagar, no et pensem pagar, perquè aquí no hi ha res escrit.
2: Clar, i devien estar, diguem-ne, amb les arques tensionades després de...
0: Bueno, clar, havia plogut tant, s'havia destruït tot, tenien un puto duro. Però l'home no es va quedar aquí, el senyor Charles Hatfield va amenaçar en portar la ciutat als tribunals i els advocats de la ciutat li van dir, sí, tu ens denuncies, però llavors, si tu dius que ets el responsable d'aquesta pluja, nosaltres et demandarem per haver provocat tots els danys. I per tant, no sé si és millor no cobrar o cobrar.
2: Clar, i al final què? Va haver un empat? Un taules?
0: No.
2: Bueno, ell no va cobrar, entenc.
0: Ell no va cobrar, sí que van anar a judici, i a l'any 1938, dos tribunals van dictaminar que la inundació no havia estat obra del senyor Hatfield, sinó que havia estat un acte diví, o sigui, havia plogut perquè havia de ploure.
2: El nostre senyor va voler.
0: Ah, exacte. Sí. I per tant, el senyor va perdre el cas i no va cobrar ni un sol euro, no, bueno, ni un sol dòlar, i se'n va tornar cap a casa seva.
2: I la credibilitat va perdre. Perquè,
0: no et pensis.
2: Clar, havia sigut... Ah, no?
0: No et pensis, perquè el senyor va seguir treballant durant anys, sobretot a Estats Units i Centroamèrica, fent aquests invents de crear pluja.
2: Però o sigui, el tio va acabar vivint d'això, eh?
0: No, perquè què passa? Ah. Fem l'any 1916, tot el rotllo que es va allargar, i què va passar l'any 1929 als Estats Units? Que va haver la Gran Depressió, crec, del 29, que va durar més d'una dècada. Per tant, per culpa de la Gran Depressió, la ciutat segurament no tenien diners per pagar-li a aquest senyor els seus invents, que si va córrer la notícia una mica es veuria que potser funcionava massa, i finalment aquest home no li va funcionar l'invent, per això l'hem portat, si hagués funcionat no l'haguessin portat, i l'home va tornar doncs, a vendre màquines de cosir i ja està. I va, bueno,
2: bé, ja està, i ximpum, aquí no ha passat res.
0: Però és més, aquest senyor va ser protagonista d'una pel·lícula, perquè l'any 1956 Hollywood va explicar la seva història, entre cometes, en una pel·li que es diu The Rainmaker, que està protagonitzada per Burt Lancaster i Katharine Hepburn. I
2: més a les majores, eh?
0: Més o menys explica la seva... A veure, no explica la seva vida, no és una biografia, però més o menys explica, bueno, d'un senyor que vol crear pluja. Seria que aquest home va poder assistir a l'estrena de la pel·lícula, va morir dos anys després, l'any 1958, i per sort o per desgràcia, mai va explicar a ningú la fórmula aquesta de 23 productes químics per poder atraure núvols i fer que plogui. Per tant, de moment estem tranquils.
2: Bueno, en fi, doncs escolta, Xavi, gràcies. Està clar que aquests invents, salvar el món no el salven, però almenys uns riures ens els fan fer, eh? Està clar. Bé, doncs escolteu, jo crec que és el moment de tancar aquest primer episodi de La Terra no és plana. Crec que avui hem après que negar el canvi climàtic tampoc l'atura, per més que fem veure que no hi és, i és igualment. I en tot cas, el que fa negar-lo és només fer arribar més tard les solucions. Gràcies, Jordi, per posar-hi la teva expertesa geològica. Albert, per posar-hi també doncs, la llum dels que es dediqueu justament al tema de la sostenibilitat. I Xavi, també gràcies per posar-hi la ironia i la teva expertesa tècnica. Ens retrobem aviat amb més ciència, més curiositat i menys conspiracions. La Terra no és plana.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
2: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
0: És dimarts 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijuan.
3: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida dels actes amb motiu de l'eclipsi.
0: Atenció, però, perquè els núvols podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
0: Per avui ha activat diversos avisos per pluges intenses. Estigueu preparats al Pirineu, Prepirineu també a l'est, abans d'una nova calorada a partir de demà. Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, a les 12 del migdia, ja registràvem 35 graus. I aquestes hores, fins primeres hores de la tarda, els valors a les màximes s'enfilaran, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant, amb ruixats que apareixen sobretot al Pirineu, Prepirineu, i arribarem a les comarques de la Catalunya Central, on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Solsonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
0: Més coses, 132 morts ja pel terratrèmol a Colòmbia.
3: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
0: Barcelona continua apostant per la videovigilància.
3: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de final d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
5: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altre facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
0: Encara Barcelona sense servei, el tram entre Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils.
3: Les obres s'allargaran fins al 23 i mentrestant hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
0: I Tarragona podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
3: La temporada arrenca a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
0: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
3: que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada d'havaneres.
0: Esports, Jordi Cervantes. Araujo marxa cedit al Liverpool.
6: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar durant el dia d'avui l'arribada de Rodri.
0: Al control de so, avui la nostra companya Maite López, coordinant Artau Bellavista, Montse Huguet i també Albert Güell. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent. Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta a hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
7: Bon dia, Jordi. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
7: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent. L'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, Lamiel n'ha fet altres de caràcter més general.
2: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i per tant les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
7: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
8: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar la observació de l'eclipsi.
7: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i l'A2.
0: Esperant encara de dispositius, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
3: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit, que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
0: Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
9: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangranès com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental Cristina Morón ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
10: A Camps Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i poden accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
9: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als Mangraners, amb un autobús especial eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la Paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
0: El compte enrere oficial de l'eclipsi, us ho dèiem en titular, s'activarà avui mateix a Tarragona.
3: Serà un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu de l'eclipsi.
0: Doncs anem a la zona 0 d'aquest eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas de Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio Joan Baricat.
11: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant?
12: Potser tot sola.
13: I jo, l'home, home, segurament. O potser els tres, ho veurem.
14: Soparé allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics i la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
12: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
15: És la meva dona, la meva filla i amb un fill. I a la família, sopa a casa. Iau.
14: Pues bueno, si puc, lo veuré a la finca meua, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahí visc el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure'l allí.
16: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria i Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, quan anem en el furgó no sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria, i entrant a Eslovènia.
12: Pues crec que el veuré al port d'Illa de Mar. Allí estan les barques dels pescadors. Allí diuen que és un bon puesto para veure.
17: En família, en amics o en solitari. al poble, a la mar o fins i tot a l'estranger. Ningú a Deltebre sembla que es vulgui perdre un eclipsi històric.
0: I la Fundació Preterres acull de nou aquest estiu el programa de vacances Marxem en Família. Aquest any, un moment destacat de l'estada és la preparació per observar l'esperat eclipsi. Ràdio, al Vendrell, Sílvia Martínez.
18: Un taller sobre l'eclipsi per entendre per què es dona aquest fenomen i saber quines fases veurem aquest dimecres. Es tracta d'una activitat especial aquest dimarts a la Casa de Colònies de Calafell, com bé explica Pere Vives, portaveu de la Fundació Pere Tarrés.
19: Hem fet com una petita inclusió dins del nostre programa per intentar explicar a les famílies el que és l'eclipsi i la situació que es donarà.
18: Per gaudir del fenomen s'han repartit ulleres especials. Ara només cal buscar aquell racó per fer de l'experiència un moment inoblidable. Ens en parlen l'Oriol, l'Ilia, l'Enric i la Sara. I també la Lupe i en Banyat, que fa anys que venen des del País Basc.
20: Esperem doncs, bueno, que sigui xulo, no? Recordar-ho, perquè com que és únic, doncs que aquell dia recordem, ostres, estàvem allà i ens vam posar en aquell punt i vam viure aquell moment, o sigui que sigui un moment especial amb la meva filla, doncs que ho recordem sempre.
21: Segurament anirem a un lloc, igual anem al castell.
22: D'una amiga meva ha vingut aquest any per primer cop, per veure també l'eclipsi amb la seva família.
23: Nunca he visto un eclipse y me extrañaré.
18: Cada any 3.000 persones gaudeixen del programa Marxem en Família. Les que ho facin aquesta setmana afegiran una experiència excepcional.
0: 4 minuts i un quart de 3 i l'Associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riumar, Canal T, Martí Carot.
24: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riumar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
25: Perquè també puguem gaudir de l'eclipse, perquè el que volem és fer un eclipse que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I este dispositiu lo situarem al Riumar, a la Biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents, ho puguen gaudir de l'eclipsi a través del so.
24: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
26: Un aparell, que tu te poses aquí uns auriculars, i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
24: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
0: I és que la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM, Ona Fàbrega.
27: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
28: Hi ha tota la part de parcialitat que es mira a tapar el sol mica en mica, i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
27: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
0: I us ho hem anat dient aquests últims dies i ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar. Cugat Media, Tina Forest.
29: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
30: El que podem notar són la visió d'una taca central denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula. I també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
29: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
0: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El Servei Meteorològic preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment al sud.
1: Durant la tarda circularan bandes de núvols als procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que al conjunt del país la visibilitat serà bona.
2: Notícies en xarxa.
0: En punt 1:15, eclipsi a banda, aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar ahir Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 132 morts, segons el darrer balanç oficial.
1: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
0: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Andins es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
1: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local. L'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
0: I us ho dèiem en títols, l'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
1: El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on s'estan posant.
0: La capital catalana hi ha ara mateix 186 càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
3: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
4: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra, facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
3: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
4: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan hi ha el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
3: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
0: I encara a Barcelona, el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
1: Les obres s'allargaran fins al 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, la Bonanova, les Tres Torres i Sarrià.
0: I a Tarragona el port podria acollir creuers a l'hivern per primer cop. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
6: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, pues, evidentment el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diuen, ah, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
5: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada divendres.
0: 11 minuts i 2:15, i Olesa de Montserrat supera el 60% de recollida selectiva amb els primers resultats del nou model de gestió dels residus. Olesa Ràdio, Adrià Carreras.
7: Tal i com apunten les dades, la recollida selectiva ha passat del 36% registrat abans de la implantació del nou sistema al 57,7% durant el mes de maig i al 60,1% al juny. Paral·lelament, la quantitat de residus disposats a la fracció de resta s'ha reduït un 14,5%, mentre que la recollida d'orgànica ha augmentat un 9,5%. Per tant, la disminució del 14,5% d'aquesta fracció pot traduir-se en un estalvi important per a les finances municipals. L'Ajuntament calcula que si aquesta tendència es consolida, la reducció dels costos de tractament podria situar-se al voltant dels 200.000 euros anuals, comptant que l'any passat la gestió de la fracció de resta va suposar una despesa aproximada de 800.000 euros. El desplegament del nou model encara no ha finalitzat completament. Per aquest motiu, les dades actuals s'han d'interpretar com una primera fotografia de l'evolució del servei.
0: I moment ara per la cultura. I per començar, 10 minuts i dos quarts de 3 per la Festa Major de l'Escala comptarà amb una 60ena d'activitats entre el 28 d'aquest mes d'agost i el 2 de setembre. Entre les novetats de la programació d'enguany es recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada de veneres i s'amplien els dies de barraques. Ràdio l'Escala, Maria Pagès.
8: Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una 60ena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major. La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Maravella i la Salvatana, una cantada de veneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36ena edició de la trobada gegantera. Jordi Roura, de la Comissió de la Festa Major.
9: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una 60ena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem a dues orquestres que seran la Salvatana i la Maravella.
8: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazoo i enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
0: I Sant Vicenç dels Horts premiarà novament els millors versos en llengua catalana. Serà motiu de l'11a edició del Premi de Poesia Narcís Lunes i Bolòs. Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
10: La convocatòria del Premi Narcís Lunes i Bolòs s'ha obert a l'agost i les obres es poden presentar fins al 29 d'octubre, ja sigui en la categoria de poemari o de poema individual. En la primera dècada de trajectòria, el guardó ha reconegut poetes d'arreu de Catalunya, com Jordi Cervera Nogués, Israel Clara López o Sònia Moya Villanueva. El certamen adult completa una llarga trajectòria de promoció de les lletres catalanes entre infants i joves, amb 40 edicions del premi adreçades a aquest públic.
0: I arribarem als esports amb música.

0: Dues propostes ben diferents, però començar els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges.
1: La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts al festival Jardins de Terramar.
0: I a la Costa Brava, Rosario actuarà avui a Cap Roig.
1: La cantant, compositora i actriu madrilenya farà un repàs als seus grans èxits al festival que se celebra a Calella de Palafrugell.

0: Doncs amb la veu de Rosario, 7 minuts i 2 quarts de 3, arribem als esports. Esports que ens porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araújo marxa cedit al Liverpool.
1: Bon dia, Jordi, i ho farà fins a final de temporada, fins a l'estiu del 2027, un nou moviment estival del conjunt blaugrana. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
2: Porque un club como el Liverpool siempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa tener títulos y bueno, un mensaje a la afición y agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
1: Amb aquesta carpeta tanca, l'entitat culer espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri, mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'Espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar el debut en Lliga el pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que ja en suma 8.000 socis. Pel que fa als equips catalans a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Calu Chingiere, procedent del Llevant. La migcentre defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Calu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
3: When I got the information that I'll be...
4: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
3: And this season is going to be better. And before coming, I've...
4: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada, ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
3: To achieve my goals.
1: Ara en vol, el Barça ja treballa en camp, on s'hi estarà fins dijous per fer la part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
5: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que seran molt complicats, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible i, si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
6: Des de que jo soc entrenador del Barça hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? Per què no soñar és lliure, no? Per què no hem de guanyar una altra, no?
1: I notícia d'aquest mateix, Jordi, a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Marta Mitjans s'ha classificat per a les semifinals dels 800 metres fent el rècord de Catalunya. L'atleta aranyenca s'estrena a l'europeu d'atletisme de Birmingham obtenint la seva millor marca personal.
0: Bones notícies, doncs, des dels europeus. Gràcies, Jordi, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2014. Nimfa dorment.
4: Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
1: Glòria Fontova.
5: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules a

0: La xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona, també a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
3: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
1: És dimarts, 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijoan.
4: Serà en un acte que es farà al parc de l'amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 17:45 el govern donarà el tret de sortida als actes amb motiu de l'eclipsi.
1: Molt pendents estem dels núvols que podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
4: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
1: Per avui, activats diversos avisos per pluges intenses al Pirineu, al Prepirineu, també a l'est de Catalunya, abans d'una nova calorada. A partir de demà, previsió del temps, Marc Jaureguizar.
5: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, en les 12 del migdia ja registràvem 35 graus i aquestes hores fins primeres hores de la tarda els valors a les màximes s'enfilaran sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant amb ruixats que apareixeran sobretot al Pirineu, Prepirineu i arribarem a les comarques de la Catalunya Central on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Sud Sonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
1: Les coses, ja són 169 els morts pel terratrèmol a Colòmbia.
4: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
1: I Barcelona continua apostant per la videovigilància.
4: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de finals d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anilla Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
6: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i l'altre facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
1: Encara Barcelona sense servei des d'avui al tram entre Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils.
4: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'aquest mateix mes i mentrestant hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
1: De Barcelona a Tarragona que podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
4: La temporada va arrencar a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
1: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
4: que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada d'havaneres.
1: Esports, Jordi Cervantes, Araujo marxa cedit al Liverpool.
7: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar en les pròximes hores l'arribada de Rodri.
1: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista, Montse Huguet i Albert Güell passen 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. A les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta, a hores d'ara, desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
8: Bon dia, Jordi. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
3: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
8: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent. L'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, Lamiel n'ha fet altres de caràcter més general.
3: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i per tant les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
8: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
9: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar la observació de l'eclipsi.
8: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i l'A2.
1: Doncs encara parlant de seguretat i també de mobilitat, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
4: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit, que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
1: I Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
10: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangraners com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental Cristina Morón ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
11: A Camps Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i poden accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
10: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als Mangraners, amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
1: I el compte enrere oficial de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona.
4: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu d'aquest eclipsi.
1: Doncs anem a la zona 0, podríem dir, de l'eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas del Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio, Joan Bericat.
12: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant?
13: Potser tot sola.
14: I jo en l'homo, a més, segurament. O potser els tres, ho veurem.
15: Soparet allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics i la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
14: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
16: És la meva dona, la meva filla i el meu fill. I la família, sopa a casa. Iau.
15: Pues bueno, si puc lo veure a la finca meva, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahí visc que el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure'l allí.
17: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria i Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, com que anem a la furgoneta, no sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria, i entrant a Eslovènia.
14: Pues crec que el veuré al port d'Illa de Mar. Allí estan les barques dels pescadors. Allí diuen que és un bon puesto para voreu.
18: En família, en amics o en solitari. Al poble, a la mar o fins i tot a l'estranger.
13: Ningú a Deltebre sembla que es vulgui perdre un eclipsi històric.
1: Poc de 5 minuts i arribem a 3:45 de la tarda i l'associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riu Mar, Canal T Martí Carot.
18: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riu Mar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
19: Perquè també puguen gaudir de l'eclipse, perquè el que volem és fer un eclipse que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I este dispositiu lo situarem al Riu Mar, a la Biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents, ho puguen gaudir de l'eclipsi a través del so.
18: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
20: Un aparell, que tu te poses aquí uns auriculars, i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
18: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
1: I la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM Ona Fàbrega.
21: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
22: Hi ha tota la part de parcialitat que s'anirà tapant el sol mica en mica, i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
21: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
1: Doncs aquest dimecres, dia 12 d'agost, arribarà doncs un moment molt esperat pels astrònoms que han estudiat durant anys quin serà el millor lloc per veure l'eclipsi solar, segons el que els és més convenient pels seus interessos i desplaçar-se en previsió. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
23: Mercia de Campos, un poble de menys de 50 habitants a prop de Palència, és el punt de trobada europeu d'astrònoms amb telescopis i també un campament científic internacional per a aquest eclipsi. Qui s'hi ha desplaçat ha sigut Jordi López Sinos, astrònom i autor de Manual d'Observació d'Eclipsis de Sol. El mataroní fotografiarà l'eclipsi, una tasca complexa juntament amb aficionats arreu del món, en un camp científic en què també s'aprofitarà l'esdeveniment del 12 d'agost per fer-hi experiments en un emplaçament espectacular, segons ha explicat a Mataró Ràdio.
24: Tenim un cel que des de dins del poble es veu la Via Làctia. És espectacular. Som uns 200 participants, 60-70 telescopis que hi van. Són molts que són astrofotògrafs. I fan, jo també faré, amb fotografies de cel profundes.
23: Després de l'eclipsi, López Sinos posarà ja la vista al següent fenomen astronòmic amb aquestes característiques. I és que el 2 d'agost del 2027 es desplaçarà fins a Andalusia per seguir el segon dels tres eclipsis que hi ha a la península Ibèrica en els propers dos anys.
1: Dos minuts i en punt 3:45 de la tarda, us ho hem anat dient aquests últims dies, ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar. Cugat Media, Tina Forest.
25: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
26: El que podem notar són la visió d'una taca central, denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula, i també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
25: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
1: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment justament al sud.
4: Durant la tarda circularan bandes de núvols alts procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament a la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que a la resta del país la visibilitat serà bona.
0: Notícies en xarxa.
1: Doncs eclipsi a banda, en punt 3:45 de la tarda. Aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar a Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 169 morts, segons el darrer balanç oficial.
4: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
1: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Andins, Antoni Vicent Sens i Vives, es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
4: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local, i l'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
1: I us ho destacàvem en titulars. L'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
4: El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on se n'estan posant.
1: A la capital catalana n'hi ara mateix 186 de càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
2: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
3: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives i incíviques i d'altra, facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
2: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
3: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan diem el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
2: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
1: Doncs encara a la ciutat de Barcelona el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
4: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, la Bona Nova, les Tres Torres i Sarrià.
1: I el port de Tarragona podria acollir i creuers a l'hivern per primer cop. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
6: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, pues, evident, el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diuen, ah, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
5: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada divendres.
1: 11 minuts i arribem a les 3 i el Departament de Territori ha licitat per un import de prop de 8,9 milions d'euros les obres per a la pacificació de la Nacional 2 i la creació d'un carril bici al seu pas per Mataró. Es preveu que les obres comencin aquest hivern i tinguin una durada d'un any i mig.
4: L'actuació s'emmarca en el desplegament del conveni Maresme per a transformar la mobilitat al corredor de la N2 i la C32, que convertirà la carretera en un eix cívic per afavorir la seguretat i la mobilitat
7: seguretat local.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquest dilluns a la nit al carrer del riu Túria del Prat del Llobregat. S'han localitzat 32 beines i 5 cartutxos.

0: De recupera el format de dues grans orquestres amb la Meravella i la Salvatana, una cantada d'havaneres amb els Pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36a edició de la Trobada Gegantera. Jordi Roura, de la Comissió de la Festa Major.
1: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una seixantena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem a dues orquestres que seran la Salvatana i la Meravella.
0: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazú, i enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
2: I ens hi trobarà Tiana, que acull fins diumenge el 82è Congrés Internacional de Joves Esperantistes, una trobada que reuneix prop de 300 participants que parlen Esperanto. Mataró, Ràdio Judit Vallès.
3: Esperantistes d'arreu del món s'han reunit a Catalunya aquesta setmana en una trobada que se celebra cada any en un punt diferent del món. Enguany la secció catalana ha sigut l'anfitriona, escollint Tiana com a bressol de l'esperantisme durant uns dies, un entorn tranquil i aïllat, alhora proper als principals punts d'interès de l'àrea metropolitana. L'Adam Silke ha vingut des de Polònia, va aprendre esperanto fa 7 anys, el que també li ha donat peu a aprendre el català.
4: Catalunya sempre ha sigut un espai molt ple d'esperantistes, és la meva quarta quedada esperantista a Catalunya i crec que l'especial que té aquest espai és que hi ha molta gent que encara ve el moviment esperantista com un moviment polític i les lluites d'aquest moviment estan una mica barrejades amb les lluites lingüístiques que té la gent de Catalunya, d'aquí mateix.
3: Durant aquests dies, tant l'Adam com la resta de participants assistiran a conferències i faran excursions per descobrir el patrimoni català. Aquest any amb Gaudí com a protagonista, coincidint amb el centenari de la seva mort i també amb l'observació de l'eclipsi total de sol, un dels punts forts de la programació.
2: I arribarem als esports amb dues propostes musicals. Els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges. La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts del Festival Jardins de Terramar. I a la Costa Brava, en Rosario serà la protagonista a Cap Roig. La cantant, compositora i actriu madrilenya farà un repàs als seus grans èxits al festival que se celebra a Calella de Palafrugell. Doncs amb la veu de Rosario arribem als esports, que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araujo marxa cedit al Liverpool.
5: Bon dia, Jordi. I ho farà per una temporada. Per tant, tornarà a l'estiu del 2027. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
6: Porque un club como el Liverpool siempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa ganar títulos. Y bueno, un mensaje a la afición y agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
5: Amb aquesta carpeta tancada, l'entitat culer espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar el debut en Lliga aquest pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió, el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que suma 8.000 socis. Pel que fa als fitxatges pels equips catalans de la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Calu Chinyere, procedent del Llevant. La mitjendra defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Calu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
7: When I got the information that I'll be...
8: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré.

0: allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
1: And this season is going to be better. And before coming, I've...
0: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada, ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
1: To achieve my goals.
2: En handbol, el Barça ja treballa en camp on s'hi estarà fins dijous per fer part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
3: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que serà molt complicat, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible, i si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
4: Des de que jo soc entrenador del Barça hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? Per què no soñar és lliure, no? Per què no hem de guanyar una altra, no?
2: I els europeus de natació de París, Nil Cadavall, Irene Círcoles, Ivan Martínez i Laura Cabanas disputaran la final del 4%.
5: Gràcies, Jordi, per l'últim dels esports. 3 minuts i arriben les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, el dia de l'eclipsi. Bona tarda.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o santboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.

0: Benvinguts a un nou programa de Llibres i Punt des dels estudis de Ràdio Sant Boi. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, com anem?
1: Hola, bona tarda.
0: I xerrem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Book Hunters. Històricament, la literatura publicada en català ha tingut moltes mancances. Hi havia gèneres sencers que no ens arribaven en la nostra llengua perquè ja els teníem molt presents en castellà i semblava doncs, que ja no calia tenir-los en la nostra llengua. Això, naturalment, també es donava amb alguns autors concrets que ja havien estat molt traduïts també al castellà, però que eren molt difícils de trobar en català si és que algun cop s'havien traduït. Nosaltres no ens cansem de repetir que això ha canviat, que actualment vivim un moment dolç pel lector en català que pot gaudir d'un ampli ventall de possibilitats com no havien tingut mai. Però encara hi ha molta gent que pensa que no, que l'oferta és minsa. A veure, és cert que no ens arriba tot, però no ens podem queixar si ho comparem amb un parell de dècades enrere. I el canvi ha estat en gran part gràcies a les editorials independents. Avui ens volem fixar en una d'aquestes editorials, concretament en una de les seves col·leccions, que té com a missió portar-nos no literatura nova traduïda, sinó la recuperació d'autors i autores injustament oblidats pel nostre sistema literari, ja sigui perquè no s'havien encara traduït o perquè ja no es podien trobar. Es tracta de Biblioteca Clandestina, que opera l'editorial Clandestina. I per parlar d'aquesta fantàstica col·lecció tenim amb nosaltres a la seva directora, la Marta Vidal. Hola, Marta.
2: Hola, gràcies per convidar-me. Un plaer.
0: Gràcies a tu per venir.
1: El plaer és nostre. Estem encantats de tenir-te avui aquí, Marta, perquè ja feia temps que volíem parlar d'aquesta Biblioteca Clandestina, perquè des que va aparèixer doncs, és una de les col·leccions que més bé ens ho ha fet passar. I bé, doncs que tenim moltes ganes de que ens en parlis. Editorial Clandestina, com comentava la Laia, doncs, va començar a publicar l'any 2022 per donar continuïtat a Crims.cat, que és aquesta col·lecció de gènere negre en català que ja té més volums que la Cua de Palla, la mítica Cua de Palla, i doncs, es va escindir del revés i es va independitzar i paral·lelament va crear també Biblioteca Clandestina, no? Que era una línia molt diferent a la de Crims.cat, que és literatura actual en català majoritàriament. I com has arribat tu a aquest projecte, Marta?
2: Biblioteca Clandestina neix del meu projecte final de màster. Jo quan estava fent el màster havíem de crear un projecte, jo vaig optar per una col·lecció literària. Aquesta col·lecció, el seu origen era molt diferent d'aquesta Biblioteca Clandestina, es deia La pistola de Chekhov i se centrava en literatura negra del segle XIX. Era una cosa molt, molt concreta i mentre estava fent el màster per desenvolupar aquest projecte em van donar un tutor, van buscar algú del món editorial a qui li pogués interessar molt el projecte. Aquesta persona va ser Lilia Pèrdigo.
0: Anava a dir, jo estic veient el maig.
2: I els astres es van alinear perquè justament quan ella em va conèixer a mi, ella estava pensant a crear una nova editorial, a cindir-se d'aquesta al revés. Ell tenia Crims.cat i va veure en aquesta col·lecció meva una opció d'obrir una mica el ventall. I la cosa és que quan vam començar a desenvolupar aquesta Biblioteca Clandestina, ella em va dir... Clar, aquests autors que tu has escollit, Marta, sí que es poden entendre com a literatura negra, però crec que van més enllà. Ell, doncs, sap del que parla, perquè porta molt de temps traduint, publicant literatura negra, i té un públic molt fidel, però també molt reduït. I ell em va proposar anar una mica més enllà, presentar aquesta col·lecció amb el mateix catàleg, però entenent-la com una cosa més universal, no? L'editorial ja sabia que es diria Biblioteca Editorial Clandestina i partint d'aquest projecte, aquesta idea de clandestinitat, és com vam readaptar aquesta idea, no? I així és com va néixer oficialment Biblioteca Clandestina. És a dir, va ser una sèrie de casualitats les que van portar aquí.
0: Les bones bueno, casualitats.
2: Exacte.
1: Trobar-s'ho, escolta, fer un projecte i que de sobte algú te'l vulgui ja fer realitat, això està molt bé. Escolta, com a nom, La pistola de Chekhov no em desagradaria, també.
2: No.
1: Està bé. I abans, clar, dius que vas fer el màster d'edició, tu abans tenies experiència prèvia en el món editorial, havies estat en algun editorial?
2: No hi havia estat, però sí que vaig estar col·laborant per una revista mexicana, que també va ser una casualitat. Jo abans volia ser escriptora, vaig buscar revistes on pogués publicar relats i vaig trobar una revista mexicana que es deia Primera Pàgina i jo allà vaig enviar algun text i vaig començar a col·laborar com a columnista. Jo allà escrivia sobre cinema, em vaig entendre molt bé amb qui portava aquesta revista i tot i les distàncies, perquè ells estan a Mèxic, doncs vaig començar a formar part més activa del comitè, corregia textos, parlava amb els autors. Allà no es tractava de ficció, eren columnes de cultura, però vaig veure que m'agradava molt això de treballar amb textos, no?, i de publicar. I és el que em va portar a fer aquest màster d'edició.
1: Si no hi havia cap revista més a prop.
2: Exacte.
1: De Mèxic.
2: A Mèxic.
1: No està malament. Bé, ja ho has explicat una miqueta, però ens agradaria que ens expliquessis, diguéssim, quins objectius us veu marcar quan veu dir anem a fer biblioteca clandestina ja amb aquest nom, és a dir, quina línia editorial us veu marcar inicialment?
2: Doncs mira, això ho comenta l'Imma Muñoz, que col·labora també amb l'editorial, és dir, doncs com pot ser que aquest llibre jo no el conegués abans, no? Volem que crear aquest efecte en el lector. És crear una biblioteca, no?, com diu el seu nom, d'autors que sigui, pel motiu que sigui, o han estat oblidats, sigui aquí com el seu país d'origen, o autors que en català no s'han publicat prou, no? I llavors, a partir d'aquí, volem explorar tots els gèneres. Aquesta idea de clandestinitat sempre hi és molt present, no? Sigui pel gènere literari del llibre, la novel·la negra tradicionalment s'havia menystingut, no? Era com literatura menor, sigui per la identitat de l'autor. Hem publicat només un parell, però també volem explorar la literatura afroamericana. És a dir, volem reivindicar, volem donar un lloc a aquests autors que, sigui pel que sigui, no han estat prou reconeguts en català.
1: Clar, d'això en parlarem també, perquè jo hi veig com dues línies ara mateix a la col·lecció, però sobretot als inicis jo em trobava que hi havia autors, exactament el que has dit tu, que jo em preguntava com pot ser que jo no conegués aquest autor, si m'ho he passat superbé llegint-lo.
3: Sí, la vas clavar, Marta.
1: Sí, l'objectiu...
3: Si volies, la frase. Sí.
1: Es va aconseguir, no? Però clar, jo, a veure, no conec, no vinc del món de la literatura, no és que sigui un gran coneixedor de la literatura universal, però clar, hi ha noms que no em sonaven absolutament de res, i volia preguntar com arribeu vosaltres a aquests noms, no? I, bueno, jo us agraeixo perquè, clar, m'han fet passar molt bé.
2: Jo sempre dic que això de buscar clàssics és una mica com la roba vintage, no, és a dir, quan tu vas a una botiga de segona mà no vas amb una idea concreta, tu vas explorant. A mi m'agrada molt, doncs, mirar a internet o quan viatjo miro una mica el catàleg d'altres llibreries, d'editorials estrangeres, i així s'acaben trobant veritables joies. En el cas dels títols de biblioteca clandestina, com que són novel·la negra, és un gènere que, això, té un públic reduït però molt fidel, i en anglès és sobretot en l'idioma en què llegeixo. Hi ha gent aficionada al gènere que tenen blogs dedicats a això, a parlar de títols clàssics de novel·la negra, i així és com he trobat la majoria d'aquests títols, la veritat. És a dir, gent molt fidel, que fa molt bona feina, no professionalitzada, però vaja, que m'han descobert això, títols molt interessants.
1: Clar, perquè molts són, podríem dir-ho així, de manera general, una estètica molt Agatha Christie, no?
2: Exacte.
1: En algun cas, o d'aquests clàssics d'això, que Agatha Christie i altres noms ens han arribat aquí, són molt presents en l'imaginari col·lectiu, diguem, però algunes obres d'aquestes que s'assemblen molt, fins i tot també, bueno, ambientades als Estats Units, que per tant l'estètica és molt diferent, però al fons acaba sent molt semblant, aquí són completament desconeguts, i això, no sé, a mi m'encorregeix molt.
3: Sí, després anirem desgranant alguns títols del catàleg, però si jo me'n guardo una, que a mi em va generar molt aquest efecte de com pot ser que jo no conegués això. Com dèiem, anirem desgranant una miqueta el catàleg de Biblioteca Clandestina, que teniu autors molt diversos, però comencem una miqueta per una cosa que segurament tenen tots en comú, tots aquests llibres, si ens fixem en el que ens entra pels ulls, no?, que és el disseny de la coberta, que tots tenen formes geomètriques, que tenen una gamma de colors molt concreta, i en tots els llibres hi ha aquest ull vigilant, no?, que forma part, a més del logo de la col·lecció, no? Llavors, una mica, qui és l'artista d'aquestes cobertes i per què aquest disseny?
2: Doncs bé, nosaltres treballem per totes les cobertes, també són els que ens van ajudar a crear la identitat d'editorial clandestina amb Xavier Gente. Ell té un estudi de disseny que es diu Domo, ens els van recomanar, vam començar a treballar amb ells i vam estar donant moltíssimes voltes al que seria la identitat de Biblioteca Clandestina. Ens van proposar unes quantes cobertes i totes estaven bé, però totes ens recordaven alguna cosa i buscàvem alguna cosa una mica diferent. I no sé com va ser que ens va presentar la coberta dels 39 esglaons, que a mi em va encantar, i li vaig dir a Lília, és que ha de ser aquesta. A mi m'agrada molt tot el que és els anys 50, 60, els pòsters de les pel·lis de Hitchcock, els títols de crèdit, i va ser veure i em va recordar allò, no? I vaig dir, és que a més serà una cosa que la gent la veurà i la reconeixerà, no? Potser hi haurà gent a qui li agradarà, gent a qui no, però l'ecosistema editorial és molt competitiu i crec que val més la pena que sigui una cosa reconeixible, no?, i que la gent la vegi, que no pas una cosa que agradi a tothom. Llavors, per mi va ser una cosa segura, Lili al principi va dir que no estava segur. Sobretot, no estàvem, això és cert, que no estàvem segurs, no?, de com aquella coberta en concret era molt xula, no?, però dèiem com ho farem coberta rere coberta, no?, perquè no es faci avorrit ni monòtom, però crec que se n'han sortit molt bé. I cada coberta, doncs això, és molt diferent, però totes es pot veure que pertanyen a una mateixa col·lecció.
1: Hi ha l'ull aquest, que què significa l'ull concretament per vosaltres, que aquest sí que surt a totes les cobertes, és com l'ull de l'ull, sí, com l'ou de Pasqua de les cobertes.
2: Exacte, sí, de vegades no sabem molt bé com aconsegueixen ficar-lo a totes les cobertes. Això ens ho van proposar ells, que fos una mica l'emblema de la col·lecció. També això, el nostre logo és també un ull, que també es correspon amb el logo de l'editorial. I és això, és un ull que espia, és un ull que mira, és aquesta mirada curiosa, fins i tot una mirada que va al passat. A mi també em recorda pel·lícules, videoclips, també... Per exemple, penso en la pel·lícula de Psicosi, no?, quan Norman Bates està espiant. Vull dir, és un element que jo crec que en la novel·la negra és molt present, i és aquest ull curiós.
3: No havia pensat en això, però m'agrada, m'agrada. Perquè a més és com... A mi sobretot el que em sobta és... o sigui, ho heu aconseguit, que siguin cobertes reconeixibles. Això ho hem parlat també amb algun altre editor, no?, que de vegades tenen unes cobertes com molt impactants. Diu, ostres, mira que vaig dubtar perquè aquesta lletrota i tal. Dic, jo entro a una llibreria i els teus llibres els veig, no? I segurament és una cosa que tu estàs buscant quan fas aquesta mena de disseny, no? I tenint en compte que són com molt clàssics els llibres que publiqueu, el contrast amb aquestes formes geomètriques i tal, realment sobta, no? No sé si alguna d'aquelles propostes que us havien fet era així com més clàssicot, no bon sentit de la paraula, no?, però com més d'allò.
2: Exacte, sí, sí.
3: I una altra de les coses que també tenen, així com parlant com una miqueta de cosa en comú abans de començar a parlar de llibres individualment, no és que ho tinguin tots absolutament, però si rasques una mica, ens dona la sensació, potser els llibres que hem escollit nosaltres, no ho sé, potser és un viatge nostre, ja ho veurem, ja ens ho diràs tu, perquè tampoc hem llegit tots els llibres de l'editorial, però és com si hi podem trobar com tocs d'humor, no de riure, no? Però no són llibres humorístics, però a part de que és una literatura com distesa, moltes vegades hi hem trobat com aquestes petites píndoles, ja sigui d'humor o d'enginy, no?, una mica en aquest sentit. No sé si és una cosa que busqueu, que us hi heu trobat i que justament els títols que heu escollit pel vostre catàleg resulta que ho tenien i, per tant, potser és una cosa inconscientment dels vostres propis gustos literaris. No sé si l'hem cagat completament i no té cap mena de sentit això que acabo de dir.
2: No, és... està super ben vist i és el que dieu, no? Al principi no era una cosa buscada. Com he dit, al principi el catàleg era sobretot novel·la negra i és veritat que tirava molt cap al que és Anglaterra, i jo crec que s'ha parlat molt de l'humor anglès. La majoria d'aquests autors tenien això, no? Diuen aquest humor molt fi, humor anglès, una certa crítica. Jo crec que venia en part d'això, però ara ja per mi s'ha convertit en un emblema, no? I m'han proposat algun títol i m'han dit, és que aquest llibre té humor, i dic, ostres, doncs si té humor jo crec que pot encaixar, no? Jo crec que l'humor és una arma molt potent, i alguns dels temes que tracten aquests llibres, jo crec que si no tinguessin aquest toc d'humor, potser el resultat seria una cosa molt més crua. Crec que al final resulta una lectura, doncs, molt més planera, potser amb una certa profunditat que al principi no es veuria, però crec que això fa que les coses es llegeixin de manera més fàcil, o sigui que jo estic molt d'acord, és una part important de la col·lecció.
1: Home, jo, la veritat és que a mi m'agrada molt així, en general, sobretot llibres que no se suposa que han de ser d'humor. O sigui, ja no vaig a buscar llibres de riure, diguem, però quan un llibre que se suposa que no és d'humor pot tenir una pinzellada, no? És llibres superdramàtics que de sobte et fa la broma, que dius, hòstia, ara em descol·loca, això m'encanta, i en aquests llibres que surten, bueno, ja tenim personatges de tota mena, llibres de tota mena, alguns són més profuns que altres, evidentment, però hi ha alguns personatges, com en Chan, això que és de...
2: Sí.
1: No? Una casa sense clau, no? Una porta sense clau, no sé com d'això, que és un personatge hilarant, completament.
2: Exacte.
1: Un detectiu molt famós que va tenir continuïtat, no?, en l'obra de l'autora, però que, hosti, tu passes tan bé llegint-ho, hi ha un misteri per resoldre, però al mateix temps tu passes bé.
2: Exacte.
1: Doncs vinga, va, parlem de llibres. Que
2: som-hi.
1: Això, el que et comentava abans, jo veig com dues línies. Amb això jo crec que més o menys ja ho hem anat parlant i que crec que ja estaràs d'acord, perquè ha anat derivant una mica, diguéssim, els títols que heu publicat, però sobretot al principi publicàveu més autors desconeguts, clàssics que no havien transcendit per alguna cosa, o potser només aquí no ens havien transcendit, no ens havien arribat, o ja no es podien trobar. I ara últimament esteu publicant ja més grans noms de la literatura, molt més coneguts, que bé, amb obres que això sí, potser no eren tan presents en l'imaginari de la gent, no? Tu veus també així? Tu els diferencies d'aquesta manera?
2: Sí. I de fet, quan pensem en el catàleg pels anys que venen, no?, amb Lília, doncs sempre diem de trobar aquest equilibri, no? Jo sempre tiro més cap al que és aquests clàssics, bé, clàssics de clandestina, diguem-ne, és a dir, novel·la negra, autors més desconeguts, i Lília sempre procura que hi hagi una mica aquest equilibri, no? Evidentment, en un món ideal, publicar autors desconeguts estaria molt bé, però, com he dit, el món editorial és supercompetitiu i han estat aquests autors més coneguts, amb llibres poc coneguts aquí, els que ens han ajudat a obrir-nos una miqueta més i a que la col·lecció sigui més coneguda. El que va marcar un abans i un després, que a mi em va costar molt, va ser Stefan Zweig. Lili em va dir, puc publicar alguna cosa d'ell, no? Vaig estar mirant, vaig trobar Amo, que em vaig comprar l'edició de Proa, si no recordo malament, dels anys 60, i vaig dir, ostres, això encaixa, no?, en el catàleg, però fins aleshores no se m'hauria corregut mai. Però vaja, jo ara ho veig tot coherent, no? És dir, aquests autors, encara que són coneguts, tenen molta cosa que no coneixem, i alhora estic doncs, posant-los tots a la mateixa altura, no? Sempre hi ha la idea de mateix nivell. Parlem d'alta literatura i aquesta literatura de menys qualitat i jo crec que tots tenen un lloc en aquesta biblioteca clandestina.
1: Bueno, quan vegi Lília li diré que deixi fer a tu, perquè aquests descobriments, perquè clar, els altres autors clar, també són llibres bons, però ja els coneixem, els tenim més vistos, però aquests descobriments que ens has fet, escolta, això és molt d'agrair i jo crec que és, com deies, la senya d'identitat de la col·lecció que ha sorprès segurament a lectors que s'han enganxat i que han fet confiança perquè els va sorprendre que autors que no coneixien els poguessin agradar tant. I, diguéssim, tenint en compte aquestes dues vessants que aneu fent en paral·lel més o menys, quina seria la cola que ho uneix tot? Quina és el que fa que el catàleg tingui coherència?
2: És això, és el descobrir alguna cosa, no?, o el portar un llibre que sigui pel que sigui no estava disponible. Per exemple, això hem publicat ara a Wells, La història del senyor Poli, és un llibre que no, si no, no s'hauria pogut llegir en català, i també és això, no?, del toc de biblioteca clandestina, que realment no sabria dir què és exactament, no? Podem dir que té una mica d'humor, de vegades hi haurà una part criminal, potser l'autor pel que sigui estava als marges per molts motius. Llavors, és això, són llibres molt diferents, però crec que al final doncs, creen un tot coherent, però si hagués de dir la fórmula, doncs tampoc no ho sabria dir ara exactament.
1: Així.
3: No, si tens una fórmula, guarda-te-la. La fórmula de l'èxit.
1: Això que deies de H.G. Wells és curiós, perquè clar, tothom té al cap quina mena de llibres són coneguts aquí, ciència-ficció, bueno, títols superreconeguts, però vosaltres publicar una novel·la tal qual, d'un senyor que també és força hilarant, ell mateix, aquest és l'últim que he llegit, que déu-n'hi-do la seva història, però de gènere fantàstic, de ciència-ficció, no en tenia un pèl. No? I és curiós que també ens arribi saber que autors que tenim molt encasellats tenien registres molt diferents. No?
2: Exacte.
3: Clar, jo el Desvall no l'he llegit, però també és un autor una mica encasellat amb certs temes, i que el tingueu a la vostra biblioteca també, déu-n'hi-do. Doncs bé, de tots aquests llibres que teniu, jo per exemple volia comentar una mica el d'Un milionari africà de Grant Talent, perquè de fet per mi és el llibre canònic de com pot ser que jo no conegués aquest llibre, perquè va coincidir que a més havíem anat a reunions.
1: És França.
3: Clar, és que me'l vaig comprar en francès. Jo m'havia comprat un dels llibres d'Arsène Lupin en francès, i jo he intentat llegir-lo francès i tal, i que bé, en sé una mica, però em costa, no? I clar, jo llegeixo Un milionari africà de Grant Talent i et quedes amb aquesta idea de precursor, no?, de tot el que és Arsène Lupin, el cavaller lladre, i amb la frase aquella que dèiem al principi, com pot ser que jo no conegués això? Com va arribar aquest llibre?
2: Amb el que deia això al principi, no?, de blogs de gent aficionada, llavors vaig trobar el text, el vaig llegir i vaig dir, ostres, i bé, també l'autor Grant Talent a mi em sembla superinteressant, així com a petit avançament publicarem alguna cosa més d'ell, molt diferent, però també aquest toc d'ell, no?, jo crec que era un autor molt molt modern, avançat a la seva època, i llavors això. Però com en trobar-lo? Al final, això, feina de gent aficionada que fa superbona feina.
3: És divertidíssim, aquest llibre.
1: És un divertiment total, perquè total. O sigui, no enganya ningú. Vull dir, és molt exacte. Clar que estàs llegint, però t'ho passes superbé.
0: Sí. I d'alguns dels clàssics que heu publicat, per exemple, doncs L'etern marit de Dosto, no? que també que era traduït per la gran Marta Nen, que també la vam tenir aquí al programa, no? I també un llibre doncs, que sorprèn, que jo és el llibre amb el qual m'he introduït a Dostoyevski, o sigui, jo he passat dels superclàssics a Dostoyevski, he començat amb L'etern marit, i que també per mi representa una mica allò que dèiem abans, de que no és un llibre d'humor, però aquell personatge, Estones, és una caricatura també, no, ell?
2: Tota la raó, i Dostoyevski, ho comentàvem amb la Marta Nin, és un autor, quan la gent pensa en Rússia no pensa que pugui ser divertida la literatura en rus, però Dostoyevski té un humor molt diferent de l'anglès, i crec que L'etern marit es veu molt clarament, no?
3: Sí.
1: Home, també teniu Google al català, que si vols coses divertides en Google,
2: déu-n'hi-do. Exacte, totalment.
0: Sí. Doncs bé, de moment heu publicat molta novel·la anglosaxona, com deies abans, no? Que ens has introduït, que també teniu algunes idees, o sigui, heu publicat sobretot anglosaxó, alguna cosa, com dèiem ara, del rus, també alguna cosa de l'italià, però abans ens has insinuat que també volíeu introduir-vos, per exemple, amb el mercat, no, en autors afroamericans, o així. Teniu visió de publicar altres llengües també? O sigui, de no centrar-vos només en la novel·la anglosaxona?
2: Sí, és a dir, és una cosa que sempre ha estat present. Jo recordo quan vaig presentar això al projecte de màster a algú del tribunal. Quan vaig fer la presentació em va dir, ostres, hauríeu de fer alguna cosa de l'italià, ha estat molt important pel que és la novel·la negra, hem publicat alguna cosa de l'italià, en publicarem alguna més. Jo fa temps, i aquest autor el vaig trobar a una llibreria francesa, que hi ha un autor en concret que escrivia en francès però que no era de França, que el tinc allà, llavors sí, és allà a poc, però sí, jo sempre intento que no sigui només doncs autors anglosaxons, sinó obrir una miqueta el ventall.
3: Però us fixeu més en que us agradi el llibre o en la temàtica, més que no pas en ampliar llengües, diguem-ne, no?
2: Exacte, al final és això, que encaixi en el catàleg, però vaja, de manera una mica inconscient, suposo que com molta de la recerca la faig en anglès, doncs és fàcil acabar agafant autors que escrivissin en anglès, llavors de vegades em força una mica explorant una mica més allà, i així he descobert autors i llibres molt interessants també.
3: I entenc que tot el que sigui en català, això va a crims.cat, no?
2: En principi sí, no ho hem descartat, el que passa, i em sembla fantàstic, és que molts autors que havien pensat, ostres, estaria bé, ja els han publicat altres editorials, ja em sembla bé. Si algun dia trobem alguna cosa que no s'hagi publicat recentment, doncs llavors estaríem encantats de fer una reedició, i tant.
1: Ara que crims.cat ha començat a recuperar obres més antigues, a veure si entrarà en conflicte aquí, eh? Esperem que no.
2: Esperem que no.
1: Bé, si no m'he descomptat, jo crec que entre els dos, entre la Laia i jo, hem llegit 9 dels 17 llibres que de moment heu publicat, i crec que hem fet un balanç força positiu, no?
3: Sí,
1: ens ho hem passat força bé llegint-los. I a mi sempre m'agrada preguntar als editors a veure quins són els seus preferits, però no em contesten mai.
3: Imagino allò que un editor, tots els seus fills, tots els estima fills, per igual.
1: Llavors, et diré jo els meus. A veure què et semblen, els que més m'agrada a mi de moment, així sabràs que has de publicar en un futur. Jo intento per mi, miro per mi. Jo diria, sense ordre, però els tres així que més m'han agradat serien Una casa sense clau, d'Air Vigas, un llibre ambientat a Hawaii, ja, de per si ja interessa. Llavors, La mort del conjurador, de Rudolf Fischer, déu-n'hi-do, un senyor llibre, i Els relats de Sant Petersburg, de Gogol, de Nikolai Gogol, perquè és molt divertit, és molt surrealista aquest senyor, però ho va fer passar molt bé, sempre amb el milionari africà, sempre.
3: Per favor,
1: abans, també,
3: és el
1: meu
3: preferit.
1: Potser literàriament no seria el millor, però si no és el que m'ha fet riure més, poc li deu faltar, no? Llavors,
3: a més, només afegiré que és que tinc al cap la foto que et vas fer per fer la ressenya a Instagram, llavors
1: no.
3: És una d'aquelles fotos memorables de Book Hunters.
1: No vull recordar-ho, això.
3: Bé, jo aneu-la a buscar.
1: Imagino que no et voldràs mullar, tu.
2: Clar, no sabria, és a dir, és això, al final no es tracta de quins són els que tenen més qualitat, però sí que hi ha autors als quals jo tinc com un cert apreci. La mort del conjurador jo crec que no se n'ha parlat prou, i jo trobo que és un llibre molt bo. L'autor també li tinc, no ho sé, una estima, perquè va morir de manera doncs molt prematura, era superinteressant, i crec que és un llibre molt bo del qual no se n'ha parlat prou. Llavors, això, li tinc una apreci especial. Gogol és un autor que vaig estudiar a la carrera i que deia, ostres, doncs, Relats de Sant Petersburg, que guai poder-les publicar. No diria que són els meus preferits, però els tinc una certa estima. També penso en Catherine Green, que és precursora de la novel·la negra. Aquests autors els tinc una certa estima, però vaja, cada llibre és especial, no? A la seva manera.
1: Encara s'ha mullat prou.
3: Encara s'ha mullat una mica.
2: M'he mullat.
3: Molt bé, gràcies.
1: Però, jo tenia unes preguntes per si no volies decidir-te per uns concrets, que potser així ens permetrà parlar d'alguns llibres més concrets també. Preguntes més concretetes, no? Si sí. no podem triar el millor, quin seria per tu el més divertit del catàleg?
2: Doncs crec que aniré amb Gogol. Jo quan llegeixo el Nas amb Rick moltíssim, em sembla fantàstic.
1: Sí, és que bueno, és un relat per no oblidar, eh?
2: Sí.
1: Hi ha una sàtira allà. Però sí, bueno, el 5 està molt bé, però aquest en concret és que et deixa al revés, perquè dius, mare Déu, aquest senyor, d'on es treia això? Que al final és una sàtira, eh? Vull dir, és una sàtira de la societat russa i tal, però com sempre, però que és molt divertit. I si hem de triar el més fosc del catàleg, el més negre?
2: Jo aniria potser amb Zweig, aquests relats de passió, amo, que és pervers.
1: Hosti.
2: És el primer que vaig llegir del recull quan en Carles estava muntant i vaig dir, ostres, això, aquest senyor va una part molt, molt fosca i bé, són molt bons.
1: Jo no tinc molta estima a Zweig, però escolta, m'hi hauré de tirar, entre les biografies que estan llegint la Laia, que li encanten.
3: És que jo m'he tirat a les biografies de Zweig, però ara o sigui, m'ha sorprès molt que destaquessis el més fosc del catàleg de Biblioteca Clandestina.
1: Ara vols llegir.
3: Com Zweig. Sí, clar, sí, és que jo cada vegada que portem edites després vull llegir moltes coses.
1: Aquest no el tenim,
3: sortint
1: d'aquí el anem a comprar. Llavors, per algú que ens està escoltant i diu, escolta, no coneixia aquesta col·lecció i ara m'interessa, vull introduir-me i per saber què és Biblioteca Clandestina, tu quin li recomanaries per entrar i perquè s'enganxi?
2: Jo crec que Un milionari africà és molt, molt entretingut i té una mica tots els elements del que és la col·lecció, no? Té una miqueta la part criminal, tot i que no hi hagi assassinats en si, té molt d'humor, té una certa crítica, és un autor no superconegut. Jo crec que és una bona porta d'entrada.
1: I a més, pren el pèl a Un milionari tota l'estona i això...
3: Ah, és que això és molt divertit, això.
1: Això ens agrada.
3: Sí. Mira si vaig començar bé, jo vaig començar amb aquest.
1: Clar, home. Recomanat per mi, eh?
3: Sí.
1: I bé, segurament tots els llibres que publiqueu ja estan lliures de drets i aquestes coses, no? Però hi ha algun que t'hagi costat de publicar? Perquè a vegades els hereus o els representants dels llibres no ho posen fàcil.
2: En el cas dels nostres llibres, no. Sí que hi ha hagut llibres que el procés ha estat complicat. Zweig, per exemple, al principi volíem publicar només un relat, després vam dir publiquem dos, publiquem tres. Va ser un procés que es va com allargar molt, però no, nosaltres amb el tema de drets no hem tingut un problema concret, vaja.
1: Millor.
2: Exacte.
1: És fàcil. I abans ens comentaves que és Lili qui porta aquests temes, però ets conscient de quin és el supervendes de la col·lecció, el que millor ha funcionat?
2: No és que n'hi hagi un, però sí que hi ha una diferència molt gran a nivell de vendes entre autors més coneguts i autors menys, com han publicat Zweig, ho vam notar. Amb Gogol també, Dostoyevski també ha funcionat molt bé, seria qualsevol d'aquests. A més, això, Lili ho sabria dir millor quin, però vaja, qualsevol d'aquests ha funcionat molt bé.
3: Els tres tòtems aquests, no?
2: Exacte.
1: El que dèiem, no? Aquests noms que són tan coneguts, tothom els coneix, potser l'obra no, però ja, només per l'autor ja la gent els va llegir.
2: Exacte.
3: I ja us ha passat, així com a curiositat, no?, que algú us hagi descobert amb aquests i que llavors ja l'hagueu enganxat com a lector de la col·lecció? Allò que algú t'hagi vingut a dir, mira, jo vaig descobrir-vos per aquest, bé de saber.
2: Sí que ha passat a fires que arriba algú i diu, sé que heu publicat Gogol, em vull comprar de Gogol, i jo, ostres, no sabia que se n'havia parlat tant, no? I llavors doncs, arriben a la parada, comencen a tafanejar i diuen, el que feu està bé, compraré algun llibre més.
1: Gràcies.
3: Bueno, mira, que serveixi també perquè descobreixin tots aquests altres autors que esteu publicant. Doncs bé, Marta, hem fet una bona repassada a la col·lecció i després també volem conèixer una mica més la teva feina com a editora a Biblioteca Clandestina, però abans veurem què ha captat avui el nostre radar.
0: Llibres i punt. El radar.
3: Doncs bé, avui al radar, per segon episodi consecutiu, us portem una sèrie. I tot i que té certs paral·lelismes amb la sèrie de la qual parlàvem en l'episodi anterior, que era El cavaller dels set regnes, i dic paral·lelismes doncs, perquè la sèrie que porto avui també és una adaptació d'una obra literària i també té pocs capítols, no té absolutament res a veure ni en temàtica, ni en estètica, ni tampoc en pressupost, n'estic convençut.
0: Avui xerrarem de Valentina de Montblanc, que és la primera sèrie d'animació d'estètica anime en català feta a Catalunya, concretament feta a Manlleu, de la mà de l'estudi Lué, que podeu veure a 3Cat. La sèrie són 6 capítols d'uns 20 minuts cadascun i estan basats en l'obra de la Míriam Bonastre, que és la il·lustradora que ha fet els còmics de Valentina de Montblanc, i que, de fet, no és que s'hagi fet una adaptació dels còmics, sinó que és que les dues coses han sortit alhora, tant la sèrie com els llibres. La Valentina és una princesa, de fet, és la princesa de la llegenda de Sant Jordi, que capítol rere capítol viurà aventures al costat de Sant Jordi, en Patufet i el tio. I al llarg d'aquestes aventures el que farà és descobrir-se i d'alguna manera també reivindicar diferents figures de la mitologia catalana com les dones d'aigua, el gegant Puigmal o la pesanta. En Sergi em va proposar veure aquesta sèrie perquè va veure que en Pau Garriga, director frustrat a Xarxes, que recordem que també el vam tenir aquí amb nosaltres als estudis de la ràdio, em feia un vídeo recomanant la sèrie i em va dir, ah, Laia, mirem-la. Jo te reconeixo que jo no sóc molt d'anime, ni tampoc de manga. De més jove sí que em vaig empassar moltíssimes sèries de l'enyoradíssim 3XL, no a nivell otaku super fan, però sí que és veritat que m'entretenien. Però ara de gran he de dir que he perdut una mica l'interès, però Valentina de Montblanc m'ha convençut. Jo no en tinc massa idea, ni d'imatge ni d'animació, però l'estil que té la sèrie és, si més no, doncs com peculiar i curiós, no? Perquè els moviments de les imatges no són com molt fluids, sinó que els personatges es mouen com a retalls i, a més, s'intercalen com animacions de vinyetes de còmics sobreimpressionades, no? Que d'alguna manera trenca l'estètica del format i reforça aquesta hibridació entre un còmic i una sèrie. A més, últimament, per diferents motius, tot el tema de la mitologia catalana, com que no sé, com que me'l vaig trobant sense buscar-ho, i m'està començant a interessar. Em sorprèn molt la gran quantitat de figures mitològiques i històries lligades al territori que tenim, als nostres pobles, als nostres boscos, que desconeixem. I, de fet, els desconeixem, però ens interessarien, perquè tota aquesta mena de referents els busquem en altres cultures, i què millor, doncs, que conèixer els nostres propis, no? Una mica com quan recomanàvem Fuet, aquella sèrie que donava a conèixer moments estel·lars de la història del nostre país, amb molt més pressupost que la Valentina, també crec. Valentina de Montblanc, a banda d'entretenir-vos, segur que també us ajuda a descobrir coses de la nostra cultura, així que doble funció. A tu t'ha agradat, Sergi?
1: Sí.
3: Ja l'hem acabat, eh?
1: Sí, sí.
3: Ja l'hem acabat, la van acabar ahir.
1: Bastant curiosa. Sí. Bastant, bueno, em feia riure, em feia por també, perquè clar, són la passanta i l'home de passar. No, és molt curiós i està molt bé que es facin productes així aquí.
3: Sí.
1: Doncs bé, ara com sempre farem la pausa musical i avui la Marta ens ha triat un clàssic, un himne pels que ja tenim una edat, per mi ho és, que es tracta de Common People, del grup britànic Pulp, que podeu trobar a l'àlbum Different Class de l'any 1995, si no m'equivoco, o sigui que déu-n'hi-do el que ha plogut. I bé, ens hauràs d'explicar per què l'has triat, Marta.
2: Aquest grup me'l va descobrir el meu professor de literatura universal de batxillerat, i vaig començar amb aquesta cançó. M'agrada l'estètica de Pulp, els seus videoclips, no és una mica pop com les cobertes de Biblioteca Clandestina, i tenen unes lletres superintel·ligents, amb humor, aconsegueixen fer crítica i res, crec que també una miqueta atemporals, així que em va semblar un bon resum del que és la col·lecció, i és un temacle.
1: Sí,
3: és un temacle, sí.
1: És boníssima, per tant, escoltem-la.

0: Doncs bé, Marta, continuarem desgranant aquesta biblioteca clandestina. Abans parlàvem dels superventes de la col·lecció, hem vist que aquests grans clàssics han ajudat potser a que l'editorial us conegui més o que us descobreixin més lectors. Com estan? Quina acollida teniu?
1: A poc va creixent. És un creixement molt lent, no? La gent s'espera que es publicaran els llibres, es vendran moltíssim i doncs d'un dia a l'altre no ha estat el cas, però és que és un món complicat, però podem dir que la col·lecció aguanta, que la col·lecció segueix, que cada vegada més gent la coneix, i això doncs ja és una gran notícia. Jo trobo que un públic al qual agrada molt és gent que té clubs de lectura. Crec que són llibres força adequats per clubs de lectura. És això, m'ha escrit gent de Manresa, que tenen un club de lectura, que els agrada la col·lecció. És això, té el seu públic, va creixent, creixement lent.
0: I els mitjans, se'n fan ressò o és un món on costa entrar a les editorials? Ho dic també com a una mica paral·lelisme amb editors altres, no?, que hem parlat, doncs cada vegades hi ha certes editorials que potser sempre són les que es veuen als mitjans i a altres els hi costa més. Això us han donat una empenta també o costa?
1: Hi ha algun mitjà núvol, sobretot, que sí que sempre doncs, van parlant de nosaltres, però realment costa, jo ho entenc, els periodistes reben molts llibres, es publica moltíssim, sí que la col·lecció de Crims.cat ara està tenint més ressò, amb motiu perquè han arribat als 100 títols. Pel que fa a Biblioteca Clandestina, la veritat és que no gaire.
0: I no sé si tot i formar les dues part d'editorial clandestina, se us relaciona? No sé si realment... A no ser que... Clar, a nosaltres ens sembla molt evident, sempre parlem de... Clar, estem com tan ficats que coneixem com l'estructura una mica, no? Però semblen com dos editorials independents, no? Com que no...
1: Sí, exacte. Jo no ho sé si molta gent ho relaciona. També és veritat que tu veus Biblioteca Clandestina, pots pensar que és una editorial independent, pots pensar que Crims.cat ho és. Jo no ho sé si la gent fa... relaciona, és a dir, quan en parlen sí que doncs diuen, no?, aquesta editorial que té aquestes dues col·leccions, però jo crec que no, que ho entenen com a coses independents.
0: Quan es veu una fira, potser.
1: Exacte.
0: A la parada junts, no?
2: Algú ho deu descobrir allà. Clar, això que des dels títols aquests inicials que hem anat parlant, que són títols al final de misteri, no?, que per fer un referent que tothom coneix, aquest d'Agatha Christie, jo és que penso, a qui no li agrada un bon misteri? No, perquè jo la novel·la negra actual no sempre m'agrada, vull dir, algunes literatures, sobretot les nòrdiques, això són molt escabroses, són molt explícites, són molt violentes, i clar, els títols que heu publicat vosaltres, jo crec que es feia un altre tipus de llibres de misteri, en el seu moment també podem posar Sherlock Holmes, no?, a vegades hi ha algun títol que hi retira també. Aquests són de molt més ampli espectre, trobo que poden agradar a un públic molt ampli, no? Llavors, com convencem a la gent perquè es llenci a descobrir aquests autors, que no és la novel·la negra que s'està fent actualment, que potser no li agrada a tothom tanta sang i tanta explicitat.
1: Sí, justament alguna cosa que m'ha dit algun lector, no?, o gent que busca un llibre per la seva mare, potser, i diuen una cosa no gaire violenta, i dic, ostres, doncs ho teniu aquí. Jo crec que sí que i aquesta tendència de la novel·la negra nòrdica, molt sang i fetge, a mi m'agrada, però entenc que hi ha gent que n'estigui una mica farta, i és una mica dir això, si t'agrada Agatha Christie, doncs aquí hi ha tot un seguit d'autors que potser no coneixes, però que t'agradaran també.
2: Pues mira, per les mares de la gent i per mi.
1: Exacte.
2: Que jo m'ho passo molt millor amb aquests que
0: sí,
2: amb els actuals.
0: Sí, jo també, la veritat. A més, sang i fetge també s'acaba aviat, dit, acaba fent tot el mateix. No, que això m'ha fet pensar també, no?, en el que deia en Sergi, de que a qui no li agrada un bon misteri, relacionant una mica amb el que deies dels clubs de lectura, no?, que potser són llibres que fan de bon llegir, fan de bon comentar...
1: Exacte.
0: De manera col·lectiva, no?
1: Sí, sí, tota la raó, jo crec que això són llibres al final, com dèieu abans, no?, que tu passes bé llegint-los, són llibres amables... I això és al final també el que ens interessa, no?, que la gent s'ho passi bé llegint.
0: Però també tenen que, una mica, perquè no quedi ara... Vull dir que tenen un fons darrere, també, no?
2: No, deia, no estan mancats de misteri, d'investigació,
1: sí,
2: o sigui, tenen els elements, però prescindeixen del que s'està explotant a dia d'avui, que per mi és excessiu.
0: Sí, sí.
2: Bé, doncs també volíem parlar d'un altre tema, ara estan parlant de divertir-se amb els llibres i ara parlem d'un tema que no ens agrada tant, que és una mica la precarietat del sector, no, Marta? Perquè tu sabem que no pots dedicar tot el temps a l'editorial, que tens una altra feina, i això és una cosa més comuna del que pensem, no?, en el sector.
1: Sí, jo crec que la gent ja ho saben, però potser no saben fins a quin punt arriba, no? La gent diu, bé, ja no t'has ficat aquí per fer-te d'or, no? I és una mica, jo crec, que romantitza tot el que té a veure amb els llibres i és com, que bonic, pots fer llibres, però al final és un negoci. S'han de vendre llibres i també nosaltres hem de menjar, no? I sí, és un sector més complicat del que sembla. No sóc l'únic cas, ni molt menys. Molts companys editors també tenen dues feines. Al final és això, no? Jo crec que està bé parlar-ne. Crec que està bé dir que quan un estudia lletres o quan estudia el que sigui no li ensenyen a fer la fotosíntesi, no? Que tots hem de tenir una casa, hem de menjar.
2: Podria ser un crèdit de la carrera.
1: Exacte.
2: Us aniria bé.
1: Exacte. I es va fent, no? I com deia abans, que la col·lecció es mantingui sembla una tonteria, però ja és un gran què, perquè és un sistema competitiu, és un món complicat. I és això, és al final anar fent i picant pedra.
0: Fa molta ràbia de dir aquesta frase de no t'has ficat aquí per fer-te d'or, però hi ha d'haver una diferència entre fer-te d'or i mantenir-te amb una sola feina.
1: Exacte.
0: Vull dir, pretendre tenir una sola feina per subsistir al llarg de la vida no tindria per què ser un privilegi.
2: Molt bé, el que comentava la Marta, no? Que això de romantitzar tant els llibres en tots els sentits, al final és això, s'ha de ser conscient, i nosaltres ho hem dit des d'aquests mateixos micros, que els editorials són empreses.
1: Exacte.
2: Que entreguen un producte que a nosaltres ens encanta, que gaudim, que és pura cultura, però al final la cultura es paga, s'ha de pagar per mantenir el sistema. Llavors, hem de ser també conscients del que consumim i el que no, i allò que ens agrada, doncs, també donar-li una mica de suport. No? I, el que dèiem, que tu necessites dues feines per tirar endavant, que com li passa a molta gent, però si poguessis, voldries dedicar-te a l'edició a temps complet? O prefereixes l'altre? Quin sector t'agrada més?
1: No, perquè, vull dir, seria l'edició, sens dubte, perquè jo sé que si busqués una feina 100% estable i no m'importés el que de debò m'agrada, doncs ja hauria tirat cap a l'altra feina, que és molt més estable, és molt més segura, no és que doni tampoc moltíssims diners, però dona una certa estabilitat, però al final és això, el que m'agrada de debò, el que em fa feliç és l'edició, sens dubte.
2: Que això dona pistes, no?, de l'heroïcitat que és tenir una editorial i tirar-la endavant, perquè al final és per collons, anava a dir, de que vols fer això perquè és el que t'agrada fer i et busques altres vies per subsistir. Una mica com nosaltres, també.
0: És que, sí, allò de la ciència i les lletres no estan tan lluny en tots els aspectes.
2: Exacte.
1: Tota la raó.
2: I bé, tu, Marta, també, a part d'això, manegues força les xarxes socials, jo t'hi veig interactuant sovint, i fins i tot t'animes a fer vídeos per presentar llibres de l'editorial. Penses que, amb tot el que estan comentant ara també, és imprescindible a dia d'avui pels editors i per les editorials, si tenen la sort de tenir un aparell comunicatiu, estar a xarxes i fer alguna cosa més a banda de només penjar el llibre que han publicat?
1: Sí, jo crec que sí. Al final també ajuda a arribar a un públic més jove i jo crec que sí que val la pena estar actiu, anar fent vídeos, anar interactuant, tot el que siguin col·laboracions amb Bookstagrammers també ajuden. És això, no? Abans parlàvem dels mitjans tradicionals, que hi ha una porta que costa entrar-hi perquè això es publica moltíssim. Les xarxes és la possibilitat, doncs, de donar-se a conèixer i tu mateix, no?, decideixes el que vas publicant, i jo crec que sí que val la pena i és el motiu pel qual la majoria d'editorials estan a xarxes.
2: Però estar a xarxes és una cosa, l'altra és fer un contingut que sigui atractiu, que pugui cridar l'atenció, que això no és tan fàcil perquè porta el seu temps, ho sabem prou bé. I teniu alguna manera de quantificar si això funciona? Vull dir, aquestes col·laboracions que deies amb Bookstagram, gent més amateur, perquè ja si els mitjans no us fan cas, potser gent més amateur sí que pot donar-vos certa visibilitat, però això ho podeu quantificar? Com funciona i com acaba transformant-se en vendre llibres?
1: Bé, abans del podcast parlàvem, és veritat que Lili és qui domina molt més el que és tema vendes, però no, sí que creiem que ens ha anat molt bé. Abans de crear-se l'editorial sí que hi havia alguns perfils de xarxes, per crims.cat, però eren menys actius i la veritat és que sí que val la pena i ja ens ha anat bé.
0: I sobretot és Instagram, és que abans quan parlaves de tot aquest fandom que existeix, que a més a vosaltres us ha ajudat a descobrir autors, no sé si vosaltres, com dintre del que és, en el sentit que nosaltres doncs, coneixem YouTube, coneixem Instagram i tal, però no sé si potser hi ha nínxols que nosaltres no

0: és complicat, però jo crec que val la pena. Al final també ens agrada bé. Hi ha fires a Barcelona, però també hi ha fires fora de Barcelona per descentralitzar una mica, per parlar amb lectors que no siguin de l'àrea metropolitana, i jo crec que és important. Sobretot per parlar amb els lectors, no? Això que dèiem, que potser les vendes de vegades no són una passada, i penses, ostres, només hem venut això, però després poses cara a aquests números i et diu, doncs, és aquest el motiu pel qual em dedico això, no?
1: I t'agrada parlar amb el lector? Et donen feedback també?
0: Sí, a mi m'agrada. Hi ha molta part que no és parlar amb els lectors, que simplement està esperant que vingui gent, no? Grans fires sí que hi ha molta gent, d'altres doncs és al final estar dret molta estona, però tot el que és la interacció amb el lector és interessant, tinguin coses bones o dolentes a dir, vull dir, a mi m'interessa.
1: I són necessàries per aquests números finals de l'editorial, un Sant Jordi o una setmana?
0: Sant Jordi i la setmana sí que marquen una diferència molt, molt important.
1: Per vosaltres estar allà presents, eh?
0: Sí,
1: vull dir...
0: sí, sí.
1: Vale. Que ja no només que els vostres llibres es venguin a les llibreries, sinó estar present allà a les fires.
0: Sí. I bé, és un tema del qual ja s'ha parlat, no? Que la facturació estigui concentrada en aquests, en aquestes dates tan concretes, també és un problema, però vull dir, a nosaltres sí que ens va bé, i totalment es nota moltíssim la diferència.
1: Clar, en aquest sentit, és una cosa que també nosaltres, a banda que ens agrada, perquè ens agraden aquestes coses, per les editorials que d'alguna manera volen donar a conèixer el seu catàleg, suposo que per vosaltres una fira és allò de... ensenyes tot el peix, no? Vull dir que no és allò que teniu aquella novetat a la llibreria, sinó que si us venen lectors que potser heu pescat amb algun llibre que han comprat, no sé si també les fires és aquella oportunitat on, mira, tinc tot això, no? Que de normal una llibreria no ho trobaries.
0: Sí, exacte, i al final és reivindicar també el fons, i hi ha lectors que venen a buscar algun llibre que van publicar fa 2-3 anys, o que ens coneixen, com deia abans, no? Per un que hem tret fa poc i que potser s'ha vist més, però de sobte troben un altre i diuen, ah, doncs, endavant. O sigui que és una tasca important, i a mi m'agrada, no? Al final, això, de, doncs, això és tota la col·lecció, no? Donar-li visibilitat.
2: Sí, que tenir-los tots allà posadets, això ajuda també, perquè
0: exacte.
2: Ajuda a triar-ne. A vegades vens per un i te'n portes dos.
0: Exacte.
2: I se't dona bé això de vendre? Perquè hem vist companys teus d'altres editorials que són, escolta, uns venedors excel·lents a les fires.
0: És pràctica. Jo soc una persona una mica tímida, però he anat millorant, i vaja, seguim millorant.
1: Home, ningú millor que tu coneixerà tot allò, vull dir que això ja ho tens. Doncs bé, encararem la recta final del programa. Moltes gràcies, Marta, per haver-nos presentat tota aquesta biblioteca clandestina, però no marxis encara, perquè volem fer créixer una mica més la pila de pendents dels nostres oients.
3: Llibres i punt, directe a la pila.
1: Som-hi per ampliar una mica més l'alçada de la nostra pila de pendents, i Marta, començarem per tu. Digue'ns algun llibre que tinguis així entre cella i cella, que et vingui molt de gust llegir.
0: Fa moltíssim temps que dic que me'l llegiré, i llavors sempre començo amb un altre, però seria Donetes, de Luisa May Alcott.
1: Ostres,
0: sí.
2: Que tampoc l'hem llegit nosaltres.
0: No, i tu, Sergi?
2: Per mi, avui et porto El préstec, de Rebecca Mackay, que l'ha publicat Nabona, en traducció d'Octavi Gil, que hem llegit dos llibres d'aquesta autora, Els grans optimistes, Vull fer-te algunes preguntes, que són dos llibres que em van agradar molt, sobretot aquest segon, que em va flipar totalment. I era una autora que publicava edicions del Periscopi, i ara ens va estranyar, doncs, que la publiqués Nabona, no? Però bueno, té truc, perquè és un llibre anterior, és un llibre primerenc de l'autora, i ja veurem quan publiqui una novetat aquesta autora, perquè és coetània meva, per tant és molt jove, i encara té molt temps per escriure, doncs veurem qui la publica. Però bé, que jo tinc ganes de tornar a llegir, i encara que sigui una obra antiga i tal, a veure si recupero les sensacions d'aquests dos llibres que m'han agradat força.
1: Doncs mira, jo, com a llibre que vull llegir, i crec que és una cosa que potser implementaré a partir d'ara quan portem editors, com avui s'ha parlat de molts llibres que jo no he llegit, i m'ha cridat molt el de Relats de Sant Petersburg, es diu així, oi?
2: Sí,
1: de Stefan Zweig.
2: No, aquest és el de Google. Exacte.
1: Aquest és el de Google, vale.
0: Exacte, els de Zweig són els tres relats de passió.
1: Vale, doncs els dos llibres de relats...
2: Que he dit, el compraré, i
1: el de Google el tinc a casa, perquè ara vull llegir aquest del nas, perquè m'ha cridat molt l'atenció.
2: El tens aquí, de fet.
1: I,
2: pots començar.
1: I el de Zweig m'ha sorprès molt, aquesta foscor que deies, o sigui que com que m'ha vingut molt de gust a llegir-lo. Doncs bé, ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Marta.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Per haver vingut a

esperem que tingui llarga vida Biblioteca Clandestina i que algun dia aquest fitxatge que ha fet Editorial Clandestina sigui a temps complet i que ens porteu molts més llibres com aquests i sobretot també d'autors desconeguts, que creiem que és una gran feina que amplieu el catàleg de literatura en català d'aquesta manera. També moltes gràcies com sempre al Dani pel suport tècnic i a tots els que ens escolteu des de l'altra banda. Fins al pròxim programa.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda, benvinguts a Partitura de Tarda. Avui el programa porta un fil conductor molt precís, la figura d'Antoni Gaudí, però no el Gaudí dels manuals d'arquitectura i el dels circuits turístics, el Gaudí que ha fascinat músics de tot arreu, el Gaudí que d'alguna manera inexplicable continua generant art un segle i mig després de néixer, perquè hi ha creadors que no s'acaben, que segueixen irradiant, que continuen inspirant, que fan que altres artistes, d'altres èpoques, d'altres disciplines, d'altres països, sentin la necessitat d'apropar-se al seu univers i trobar-hi alguna cosa que els ressona profundament. Gaudí és un d'aquests creadors, i la música que escoltarem avui n'és la prova. Al llarg d'aquesta tarda, cinc veus compositores ens proposaran cinc maneres d'entrar en el món gaudinià. Cinc mirades sonores sobre un mateix univers. El d'un home que no construïa edificis, sinó formes vives, que no treballava amb pedra, sinó amb llum, i que en el fons no feia arquitectura, sinó música solidificada. Escoltarem el concert de Gaudí de Christopher Ross, amb la guitarra de Sharon Isbin i la Gulbenkian Orquestra. Ens endinsarem en la intimitat del piano amb el Gaudí Estudi número 3 de John McCabe, en la versió de Joseph Tong i Waka Hasegawa. Descobrirem l'homenatge a Gaudí de Narcís Bonet i el somni de Gaudí d'Albert Guinovart. I tancarem el viatge amb Vers a l'infinit de Jordi Cervelló, una obra que s'estira cap a aquell horitzó que Gaudí sempre va voler tocar. Cinc compositors, cinc obres, un univers compartit. Entrem-hi. El concert de Gaudí, la primera obra de Christopher Rose. Mireu, Christopher Rose va ser un dels compositors nord-americans més influents de la seva generació. Nascut el 1949, va estudiar amb George Crumb i Goffredo Petrassi i va construir una trajectòria marcada per una energia física del so gairebé visceral. La seva música tendeix als contrastos, a la intensitat, a una dramatúrgia que no defuig la força expressiva. Però Rose no era només potència, era també un artesà dels timbres, un constructor d'atmosferes. I quan s'acostava a una idea o a una figura, ho feia sempre des d'una implicació profunda. Va morir el 2019, deixant un catàleg ric i inclassificable. El concert de Gaudí va néixer de la fascinació de Rose per l'univers arquitectònic d'Antoni Gaudí, però no com un exercici descriptiu ni decoratiu. El que va intentar, i aconseguir, és una cosa més ambiciosa, traduir l'esperit d'aquelles formes. No la façana, sinó la lògica interior. No les pedres, sinó el principi orgànic que les va fer créixer. El resultat és un concert per a guitarra i orquestra que evita deliberadament la simetria rígida. La música creix com les corbes d'una façana modernista, amb una llibertat controlada, amb una fluïdesa que sembla natural, però que amaga una arquitectura molt pensada. La guitarra no hi és com a solista convencional, emergeix, es retira, il·lumina textures, és una veu interior, gairebé íntima, que dialoga amb l'orquestra sense competir-hi, que hi ha passatges que recorden la llum filtrada d'un vitrall, d'altres amb una força més terrenal, més rítmica. L'obra oscil·la entre el detall minúscul i la visió monumental, i en tot moment hi ha aquella sensació de respiració. Res no és rígid, tot sembla viu. La versió que escoltarem és d'una coherència extraordinària. A la guitarra, Sharon Isbin, una de les intèrprets més refinades del seu instrument, amb un so net i càlid, capaç de donar espai entre les notes sense perdre mai l'atenció. L'acompanya la Gulbenkian Orquestra de Lisboa, sota la batuta de Muhai Tang, que construeix un paisatge sonor ric i matisat, tot al servei d'una arquitectura musical que creix amb naturalitat. Aquesta és una obra que demana escoltar lenta. No es revela de cop, es deixa descobrir per capes, com quan un edifici de Gaudí se't va mostrant a mesura que hi camines al voltant. La gravació de Quartz Music fa justícia a aquesta qualitat. Entén molt bé la tensió entre estructura i llibertat, entre forma i vida. Escoltem, doncs, el concert de Gaudí de Christopher Rose.

El que acabem d'escoltar és una obra que no deixa resumir fàcilment, i potser és millor així. Jo he pogut percebre aquest joc constant entre la guitarra i l'orquestra, com la guitarra apareixeria en primer pla i després s'enfonsava en la textura, com si fos una línia de dibuix que s'esborra i es torna a traçar. L'orquestra funcionava com a arquitectura de fons, creant atmosferes denses que de cop s'obrien a paisatges més transparents, quasi luminosos. Hi ha en l'obra de Rose una qualitat especial, la capacitat de fer que la música sembli créixer per si mateixa, sense forçar res, exactament com Gaudí deia que feia ell. Passem a l'obra de John McCabe, el Gaudí Estudi número 3. John McCabe va ser un pianista i compositor britànic de primera línia. Nascut el 1939 a Liverpool, va rebre una formació sòlida a Manchester i a Múnich i va combinar tota la vida de la carrera d'intèrpret com la de creador. La seva música té una qualitat peculiar. És al mateix temps rigorosa i sensible, construïda amb precisió però mai freda. Tenia un do especial per captar atmosferes, per suggerir mons més que no pas descriure'ls. Va morir el 2015, deixant una obra extensa i d'una integritat artística remarcable. Els estudis de McCabe inspirats en Gaudí no són estudis tècnics en el seu sentit habitual. Són exploracions del gest, de la línia, del moviment orgànic, i el número 3 és potser el que porta aquesta exploració més lluny. Des del primer moment, el piano no és aquí un simple instrument. Es converteix en espai, en volum, en matèria sonora. Les frases no avancen en línia recta, s'enfilen, es torcen, es dissolen. Com si seguissin una lògica gairebé natural, com si la música creixés des de dins. Hi ha una tensió subtil entre l'estructura i llibertat. McCabe excel·leix en aquest equilibri. És capaç de suggerir complexitat sense fer-se la feixuga, de ser dens i alhora transparent. Si s'escolta amb atenció, s'hi percep en textures que recorden superfícies irregulars, jocs de llum, relleus canviants. La interpretació és a càrrec de Joseph Tong i Waka Hasegawa, dos pianistes d'una sensibilitat molt afinada. La seva lectura és clara però no freda, precisa però no rígida. Hi ha una atenció extrema al detall. Cada tac, cada silenci, cada ressonància té sentit. No busquem l'espectacle, sinó la precisió expressiva. La gravació, editada pel segell Quart Músic, aposta per un repertori menys transitat, però d'una gran exigència artística. La versió de Tong i Hasegawa és d'aquelles que no només interpreta la partitura, la revela. En sobra un McCabe, potser poc conegut, però molt consistent. Ara deixeu que el piano ens guiï ara per aquestes formes invisibles.

Una peça breu, però d'una densitat considerable. Ara heu notat com el piano construïa una mena d'espai propi? No sonava des d'un punt fix, sinó que semblava moure's, expandir-se, replegar-se. Hi havia moments gairebé estàtics, suspesos, i d'altres en què la música prenia un impuls inesperat. Mike Cape treballava aquí amb una economia de pinxants que és en si mateixa un acte d'elegància. No sobra res. Cada nota és necessària. I potser en això s'assembla més a Gaudí del que sembla, en la convicció que la forma ha de néixer d'una necessitat interior, no d'una decoració afegida. I ara passem a l'homenatge a Gaudí de Narcís Bonet. Mireu, Narcís Bonet és una de les figures més singulars de la música catalana del segle XX i XXI. Nascut a Barcelona el 22 de gener de 1933 i traspassat a París l'11 de gener de 2019, fou el cinquè fill de l'arquitecte Lluís Bonet i Garí, que alçà la façana de la Passió del Temple de la Sagrada Família de Gaudí, i de Maria Mercè Armengol i Tubau, promotora i mecenes de la cultura catalana. Format sota la tutela de Nàdia Boulanger, la mestra parisenca que va forjar generacions de compositors de tot el món, Bonet va incorporar a la seva escriptura aquella combinació de rigor formal i llibertat expressiva que caracteritza els millors deixebles de Boulanger. La seva veu és clara, refinada, amb una especial atenció al color orquestral i a l'arquitectura interna del so. Aquesta obra, l'homenatge a Gaudí, no pretén descriure's cap edifici concret ni evocar cap anècdota biogràfica. Bonet s'acosta a Gaudí per la via de l'essència, aquella combinació tan pròpia de l'arquitecte entre estructura i fantasia, entre càlcul i intuïció i entre pedra i llum. Des dels primers compassos, la música es desplega amb una mena d'organicista, com si no avancés en línia recta, sinó que s'expandís. Les textures s'entrellacen amb suavitat, els timbres es combinen amb una delicadesa gairebé escultòrica. Hi ha una sensació constant de moviment intern, formes que es transformen lentament, que guanyen densitat i cos per després tornar-se transparents i gairebé suspeses. El color orquestral hi és tractat no com un ornament, sinó com un element estructural. L'obra que sentirem està interpretada per l'Orquestra Ciutat de Barcelona sota la direcció de Josep Pons. Una lectura que entén amb precisió l'equilibri delicat que l'obra demana, entre precisió i fluidesa, entre tensió i transparència. Pons no força el discurs, el deixa créixer, i l'orquestra respon amb una sonoritat rica, matisada, plena de relleus interns. Aquesta és una obra que recompensa l'escolta atenta, no busca l'efecte immediat, proposa una experiència de creixement lent, de descoberta gradual. En aquest sentit, és molt més gaudinià, com les façanes de la Sagrada Família, que necessiten temps per revelar-se del tot. Acostem-nos ara a aquesta música. Escoltem-la com escoltaríem un espai.

L'homenatge a Gaudí de Narcís Bonet és d'aquelles obres que semblen més llargues del que són. I ho dic en el millor sentit. El temps transcorre de manera diferent en el seu interior. Heu pogut sentir com la música no avançava cap a un clímax evident, sinó que habitava un espai propi, canviant però coherent. El treball tímbic de Bonet és especialment notable. No hi ha instruments que destaquin per sobre dels altres de manera gratuïta. Tot forma part d'una textura integrada, com els elements d'un edifici que es necessiten mútuament. La lectura de Josep Pons i l'Orquestra Ciutat de Barcelona ho fa audible, amb una claredat que rarament es troba en el repertori contemporani català. Bé, i ara passem a la quarta obra, El somni de Gaudí, d'Albert Guinovart. Mireu, Albert Guinovart ocupa un lloc singular dins la música catalana contemporània. Pianista d'una tècnica molt sòlida, compositor versàtil, home de teatre i de sensibilitat expansiva. La seva escriptura té sempre una qualitat immediata, comunicativa, directa, profundament emocional. No escriu des de la distància intel·lectual, sinó des de la proximitat del gest, i potser per això, quan s'acosta a la figura d'Antoni Gaudí, no ho fa des de la descripció, sinó des de la immersió. El somni de Gaudí no és un retrat biogràfic ni una narració lineal, com indica el títol. És un espai interior, un viatge sonor que intenta capturar l'essència d'un univers creatiu, aquell en què la natura es converteix en arquitectura i l'arquitectura en una experiència gairebé espiritual. La música s'obre amb una atmosfera etèria, gairebé de germinació. Hi ha una sensació de naixença, de formes que encara no s'han acabat de definir. A poc els materials es despleguen amb una riquesa tímbrica notable. Les cordes dibuixen línies sinuoses i orgàniques. Les corbes de Gaudí fetes so. Els vents aporten llum, respiració, verticalitat. I la percussió, sovint subtil, introdueix textures que donen profunditat a l'espai sonor. No hi ha rigidesa, no hi ha simetria convencional. Hi ha creixement, hi ha transformació constant. Els intèrprets són, en el que avui escoltarem, és el mateix Galbert, Albert Guinovart, i és present com a pianista, implicant-se directament en la construcció sonora de la seva pròpia obra. L'acompanya l'Orquestra Simfònica Nacional de Catalunya, sota la direcció de Diego Martín Echevarría. Una lectura atenta al detall i a la gran arquitectura global de l'obra, que condueix la música amb sensibilitat, cuidant especialment els colors i les transicions. El que fa Guinovart aquí és una cosa molt difícil: traduir en música una manera de veure el món. Un no evoca formes, evoca una actitud, una manera d'entendre la bellesa com a fusió entre natura, espiritualitat i imaginació. El seu llenguatge és accessible i directe, però alhora ple de matisos. Una música que convida, que no imposa, que s'obre a l'oient i li ofereix espai per habitar-la. I ara deixem que el somni ens trobi.

El somni de Gaudí d'Albert Guinovart és probablement l'obra d'avui que s'aproxima més a Gaudí per la via emocional. Jo he pogut sentir aquella qualitat orgànica, com la música creixia en espirals, com els temes apareixien, els transformaven i tornaven modificats, com el piano de Guinovart, el propi compositor, dialogava amb l'orquestra amb una complicitat que neix de l'autor que interpreta la seva pròpia obra. Hi havia en l'obra una llum que s'apagava i es tornava a encendre, una sensació de moviment cap a l'interior, quan la música s'ha apagat. Segurament heu notat aquell petit silenci interior propi de les experiències que deixen pòsit, que és, en el fons, el que Gaudí pretenia generar quan algú entrava en els seus edificis. I ara passem a la cinquena obra, Jordi Cervelló, vers a l'infinit. Mireu, Jordi Cervelló és una de les figures més singulars de la composició catalana contemporània. Violinista de formació, compositor per vocació profunda, ha construït una trajectòria marcada per la recerca constant d'una expressió directa, gairebé física, del so. La seva música no s'amaga darrere d'arquitectures hermètiques. Buscar, comunicar, vibrar, fer sentir, hi ha en ell una voluntat de parlar per a l'oient, no amb facilitat superficial, sinó amb una intensitat que neix del coneixement i de l'experiència. Tanca el programa d'avui amb Vers a l'infinit. I l'elecció no és casual, perquè si hi ha una paraula que sintetitza l'aspiració de Gaudí, aquell home que va projectar una catedral sabent que no la veuria acabada, aquesta paraula és infinit. L'impuls cap allò que sempre es troba una mica més lluny, l'atenció capaç cap a un horitzó que es desplaça mentre hi camines. Vers a l'infinit s'inscriu plenament en aquest univers. El títol suggereix una direcció, un moviment que s'eleva i no es tanca. L'obra es construeix com un gran arc expressiu, sense compartiments rígids, amb una continuïtat que respira. Des del primer moment, la música sembla emergir d'un espai profund, gairebé silenciós. Les cordes teixeixen una textura densa però flexible, capaç de passar de la intimitat més continguda a una expansió plena de llum. Hi ha moments d'una gran càrrega lírica, frases que semblen voler dir alguna cosa que s'escapa però que s'intueix. Aquesta versió de Vers a l'infinit està interpretada per l'Orquestra Ciutat de Barcelona sota la direcció de Josep Pons. La seva direcció és clara però mai rígida. S'ha conduït el flux sense trencar-lo, d'una forma sense tancar, i l'orquestra respon amb una amplitud sonora que fa que la música respiri amb tota la seva dimensió. Hi ha en Vers a l'infinit una qualitat que el fa especialment adequat per tancar un programa com el d'avui: la capacitat d'obrir portes en comptes de tancar-les. Una música que no s'esgota en ella mateixa, que deixa un espai de ressonància interior, que invita no a entendre, sinó a escoltar, no a definir, sinó a sentir. En una tarda dedicada a Gaudí, un home que tampoc no volia que les seves obres es tanquessin en una sola lectura, no podia haver-hi millor comiat. Deixem-nos portar per aquest moviment que no es tanca.

Vers a l'infinit de Jordi Cervelló, una música que, com el seu títol, no s'acaba del tot. I heu pogut sentir aquell arc expressiu llarg, aquella forma de construir que no s'apressa cap a cap conclusió definitiva, com si Cervelló es digués «el camí no s'acaba aquí». Les cordes en particular han tingut avui una qualitat molt especial, denses i lluminoses al mateix temps, com si la música tingués pes i lleugeresa alhora. I potser és la imatge perfecta per acabar. Gaudí va dir una vegada que la Sagrada Família era com un arbre gran. Les branques pugen cap a la llum i les arrels s'enfonsen profundament a la terra. Tota la música que hem escoltat avui té una mica d'aquest doble moviment. Cap amunt, cap endins, cap allò que no es pot dir del tot en paraules. I fins aquí Partitura Tarda d'avui. Un programa que ha volgut ser un recorregut no cronològic, no biogràfic, sinó interior. Una manera de descobrir a través de 5 veus compositores molt diferents que d'Antoni Gaudí no és només un llegat arquitectònic, és un impuls. Una manera de mirar el món que continua generant art contínuament com si fos un organisme que no ha parat de créixer. Christopher Rose, John McCabe, Narcís Bonet, Albert Guinovert, Jordi Cervelló. 5 maneres d'acostar-s'hi, 5 arquitectures sonores que juntes dibuixen un retrat que cap d'elles hauria pogut fer sola. Si volem aprofundir en aquesta dimensió més humana i íntima de Gaudí, hi ha una lectura especialment recomanable. Es diu El somni de Gaudí, de l'autora Colla Valls. Una novel·la que ens parla d'una nissaga que va seguir i que encara avui continua seguint, el periple d'un somni, el somni de Gaudí. Un relat sensible i ple de vida que ens recorda que darrere l'obra immortal hi ha també una herència emocional, familiar i espiritual que travessa el temps. Gràcies per escoltar. Una salutació molt cordial del que us parla, Jeroni Tarrés. Recordeu, sigueu feliços.

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer.
1: Es pot ser tu mateix en un món tan ferotge com el de la televisió? La nostra convidada d'avui parla alt i clar i assumeix el cost de no agradar a tothom. Avui a Off the Rec, Laura Fa. Laura Fa, què tal, com estàs?
2: Molt bé, i tu?
1: I benvinguda a Off the Rec. Escolta, estem a Badalona Comunicació, que és un lloc en el que van començar també moltes coses per tu.
2: Sí.
1: Què diries que significa aquest lloc per la teva carrera?
2: A veure, jo em vaig començar a fer de periodista perquè fins a arribar aquí havia estat visitadora mèdica, profe d'anglès d'extraescolars, i quan vaig començar la carrera, perquè havia fet la carrera d'història abans, i quan vaig començar la carrera de periodisme hi havia un noi que feia aquí com una mena de prac, bueno, col·laborava els caps de setmana i tal, i com jo volia fer esports, van dir, vine a Badalona. Jo no vivia ni a Badalona, eh? Vull dir que venir a treballar a Badalona Comunicació va fer que visqués a Badalona i ja sóc badalonina directament, i vaig aprendre moltes coses bones, dolentes, com a tots els jocs, eh? Aprens coses bones, dolentes, de la gent, de tot.
1: Clar, a més són 6-7 anys, has explicat que és el que vas estar aquí. A més,
2: sí,
1: cobrim penya, que és, a nivell esportiu és com...
2: Bueno, era molt guai perquè... és veritat que teníem, vull dir que tenia, jo feia esports i teníem la penya, també teníem el Badalona, que deu de continuar igual,
1: sí, sí.
2: Pensant en pujar a segona A, o ja és això?
1: Bueno, canviat les categories, però sí.
2: Ah,
1: sí,
2: ja no
1: sí.
2: Està a segona A i segona B?
1: Bueno, ha canviat una mica la cosa, però més o menys segueix així, sí,
2: doncs
1: pel Badalona segueix d'una guerra, sí.
2: Es va fusionar amb el badaloní, llavors que s'hi puja, vull dir que ho feia bé i jo estava en els dos, i a més, com que m'agradava molt el bàsquet, jo havia jugat a bàsquet. El meu marit era el meu entrenador, flipa. I tot el món del bàsquet estava molt vinculada. Fer la penya, fer les copes del rei de la penya, que em vaig fer, jo crec que 4, que era el més guai. I presentava la tertúlia de bàsquet també. Aquí m'ho vaig passar molt bé. Vaig passar molt bé, però ja vaig veure que els esports... jo volia narrar partits.
1: Mm.
2: I... imagina't ara, no hi ha ties que narrin partits, com a primeres veus absolutes de tot, sí que els partits femenins o no sé què, però si tu vols ser, jo què sé, estava el Joaquim Maria Pujal, saps? I si jo volia ser jo, sentia no podia ser-ho. I vaig dir, jo me'n vaig aquí. Només per això, perquè jo creia, que, bueno, creia, no, és una realitat, com a tia tens moltes menys possibilitats de ser una primera veu en temes esportius.
1: Clar, la premsa del cor és així, això també.
2: No, la premsa del cor és molt... No et marginen pel teu gènere. Vull dir, tenim tios, tenim dones, tenim de tot. No hi ha... Jo crec que l'esport és una mica més selectiu amb això.
1: Mm.
2: Sobretot per un tema d'estructura masclista de la societat, que no sé si estan preparats per anar a finals de Champions, Barça, no sé què... sentir una tia que és la que porta la primera veu. No sé si estem en aquest punt a que ho puguin... No, tu ho posaries? O te n'aniries?
1: Sí.
2: Sí? Estàs segur? Torna-t'ho a pensar.
1: Sí, sí.
2: Sí? Pues molt bé, però
1: per
2: ets jove.
1: No?
2: Jo crec... Per què no, però no passa. No passa.
1: Comença a passar, no?
2: Molt poc, molt poc.
1: Bueno, d'un tant per cent gran
2: com
1: és un tant per cent petit, però comencen a obrir-se certes
2: sí,
1: portes,
2: però,
1: no?
2: Sí, però tio, estem al 2026 i jo ja en tinc 51. Quan estava aquí jo en tenia 20 i pocs, eh? Imagina't. 30 anys i encara no ha canviat la cosa. 30 més ja no viuré, per tant, vaig pensar que en el cor... Jo volia fer cor, d'entrada. El que passa que com aquí a Catalunya no sabia ben bé per on començar, vaig pensar alguna cosa que sigui igual de farandolera i tal, vaig deixar posar esports.
1: Sí, que moltes coses potser li trobes també similituds.
2: Sí, una mica d'entreteniment, una manera més de treballar directe on passen les coses, no? Una cosa, en principi, menys transcendent, tot i que l'esport del nivell sí que té com molt de pes, però en principi no. Bueno, tenia 20 i pocs, vull dir que jo ho veia en aquell moment com ho veia.
1: I molt vinculat al carrer, les dues coses, també.
2: Clar, clar, sí, sí. Bueno, hi ha de tot, perquè hi ha
1: sí,
2: alguns que no es mouen massa de redacció i es dediquen a trucades i tal, però sí, sí. Però clar, aquí vaig començar a moure'm pels camps, amb la càmera, el que es deia NGs, que no sé si encara funciona així,
1: sí.
2: Però amb telèfon mòbil, no? És ara?
1: Sí,
2: que
1: sí.
2: Que es deu anar als camps així, amb telèfon mòbil i a gravar i passar els caps de setmana doncs, pels camps de futbol i bàsquet de Badalona.
1: I que tu fas una mica tot, també, al final.
2: Tu muntaves, sí, sí. Abans s'editava... Tu ja no ho has vist, no? Com així amb rodetes. Ai, com es deia, no me'n recordo. Bueno, clar, això ha canviat. Jo ara no sabria editar amb els programes que hi ha d'edició de vídeo. Bueno, podria fer
1: N'aprendries.
2: Amb els que fem amb el mòbil, no? Jo em sabria. Sí, sí, sí que sabria. Segur. És veritat, sí que sabria.
1: Com dius, vas anar a la universitat, que també com et va començar a obrir les portes de tot aquest món.
2: Sí.
1: I allà has explicat alguna vegada que quan tu deies que volies fer cor, se't mirava com una mica estrany.
2: Bueno, és que no hi havia... Entre que no hi havia gent que digués que volia fer cor i després no hi havia cap assignatura ni res en tota la carrera, en tots els 4 anys, eh? Fixa't que del món del cor, principalment a tots els programes hi ha algun apartat que fan entreteniment, eh? A totes les cadenes, o fins tot cadenes destinades només a fer cor. Ha estat Telecinco molts anys que només feia cor. Amb cadenes destinades al cor, revistes més que en qualsevol altra especialitat, revistes, tal, Confidencials, ràdio... I, hòstia, i era l'únic que ningú t'ensenyava com s'havia de fer. M'estranya que hi hagi tan inútil suelto, perquè al final, no? Una mica per intuïció. I... Bueno, vaig fer una cosa que era societat, que semblava que ja, i jo deia, no, és que vull fer cor, i sí que em miraven com dient, saps? Però bueno, és que me la pelava perquè jo ja tenia una edat que tenia molt clar, vull dir que no tenia 18 anys, acabava de sortir de la facultat, sinó que ja havia fet una carrera, havia començat el doctorat d'una carrera, ja estava casada, ja estava treballant, vull dir que bé em vaig treure la carrera perquè com que sabia que tard o d'hora volia fer cor, que ningú em digués, ets menys periodista, doncs dic, pues soc com tu perquè també tinc el títol.
1: O sigui, tu tenies claríssim des de l'inici.
2: Sí, sí, sabia que potser, pues això, pel camí m'entretindria una mica, però sí, sí, ho tenia molt clar.
1: I t'ha importat massa el que pensessin companys de professió sobre això?
2: Agents, no, hòstia, no... Això, que a ningú li importi res als companys, només faltava que sobre els companys haguessin de dir, no m'importa... Vaja, i espero que no els importi a ells el que jo pensi en algun moment, no? Vull dir que no. Tampoc m'he trobat incomoditat, m'he trobat molt bons companys a tots els llocs on col·laboro, vull dir, i de gent de merda hi ha a tot arreu, hi ha a totes les empreses, hi ha a totes les professions, vull dir que no crec que hagi trobat més o menys perquè em dedico a fer cor, no crec.
1: I a més ho has fet d'una forma molt teva, no?
2: Sí.
1: Has estat molt tu. Què és el que creus que... les característiques que et fan, diguéssim, ser tu dins el periodisme?
2: Jo crec que vinc molt de l'escola Arús, que és on jo vaig començar a fer tele, i si alguna cosa té l'Arús és aquesta manera de comunicar molt natural, molt com si l'espectador, l'oient, formés part del que tu estàs explicant, sense aquella distància ni aquella... Hi ha molta gent flipada fent tele i ràdio que es pensa que estan com per sobre, no? I jo crec que la proximitat fa que es creï com més connexió, no? És el que jo aposto. Tampoc sé si sabria fer-ho d'una altra manera, perquè no sabria llegir un QE i posar-me, hola, què tal? Al final és la meva manera de fer. Amb l'Arús vam aprendre, sobretot els que hem treballat amb ell, a comunicar sempre com amb un somriure per treure-li, no?, intensitat a depèn de quines coses. I jo m'he anat fent la meva manera de... No?, amb sentit de l'humor... Bueno, amb com m'he anat sentint còmode, ha sigut com molt natural, no? I m'he trobat amb el meu estil, doncs que sóc jo així, si em veus fora... també sóc com sóc, saps? Per bo o per dolent sóc així.
1: I acompanyant molt a la gent, no? Que també sempre has explicat que era com el teu objectiu a l'hora de fer
2: sí,
1: les coses que fas.
2: A veure, amb el temps també he evolucionat molt i jo crec que la premsa del cor és com aquest mirall de la societat tan útil per dir, calla, mira això que fa aquest... No? Per assenyalar comportaments. Ara que estem en un moment tan social de feminismes, d'antiracismes i tal, jolín, els esports també podrien aprofitar per fer-ho, no? Quan surten casos com el del Rubiales o Vinícius o coses així, però bueno, ens ho deixen, però jo crec que no la premsa del cor no podem passar de llarg i que és una manera, no?, d'explicar les coses i que serveixi, no? Com era la facultat, informar, formar, entretenir, no? No hi ha aquest... Fa tants anys que ni me'n recordo, però oi que hi ha aquestes coses, doncs intento complir les normes, no?
1: I per què creus que en l'esport es passa una mica més de llarg amb aquest tipus de coses? Que el cor, per exemple, sí que incideix de la manera en què el fas tu, per exemple.
2: Bueno, és més incòmode també, eh? I et guanyes una mica més rebuig perquè socialment tampoc és fàcil. Al final és molt més fàcil dir 1-0 que no dir, no, aquest, saps? O com a tot arreu hi ha interessos, tio. Jo crec que amb lo del Rubiales, per exemple, hauríem d'haver anat tots una mica més en conjunt, no?, a dir el que està bé i el que no, en comptes de... Hi ha molta gent que feia molta vergonya, no?, donant-li com suport. No sé quins tipus de negocis o cadenes de favors tenen organitzades, quan era una cosa amb sentència, no? Que hi hagi una denúncia, hi ha denúncia, que hi hagi una sentència, hi ha sentència, i ni així, tu, hi ha gent que continua pujada a uns carros que, bueno, a mi em fan vergonya, però ja s'apanyaran.
3: Però sempre ho has tingut molt clar, això, per exemple. Has explicat en diverses ocasions que quan vas arribar a Sálvame i el primer dia et van preguntar que si eres independentista
2: sí.
3: Això vas respondre que sí. Sempre has anat molt de cara en aquest tipus de coses.
2: Sí, vaig pensar-m'ho 3 segons perquè dic que no, tio, i tiro i em trec molt... Però, clar, convertir... Al final ja no pots ser tu si vas com mentint, no? I com que ho vaig dir així, com tan normal, em van dir, pues, merendaràs fuet. I vaig pensar, pues que bien, saps? I ja, com que està tan naturalitzat, porto, jo no sé si són 16, no sé quants anys porto treballant a Madrid amb aquesta facilitat, saps? I dic, pues mira, no passa res. Perquè els que van amb la bandera aquí de Vox no se n'amaguen, perquè me n'hauria d'amagar jo, que jo, com a mínim, no atento contra els drets humans, saps? O sigui, només demano poder ser lliures o que ens deixin opinar. Però vaja, els que van depèn de quins partits, imagina't. I ells ho fan tan pitxis, tu, oi? A ningú li fa vergonya. Doncs jo menys, tu.
3: Perquè hi ha una cosa com una mica complexada a vegades, no? Que tu trenques molt amb això, de dir, escolta, és que no ens hem d'amagar.
2: Ja, sí. Bueno, els catalans sempre ens fem una mica petits, no? I sempre hi ha la por, tanca portes, eh? Quan et posiciones, tanca portes a molts espais, però, bueno, jo què sé, se n'obren d'altres, saps? Al final, el que no podem viure és una mica amb la por de, ui, aquí, allà... Uf, jo què sé, també és veritat que n'he fet 51 i ja tot comença... Estic més pensant en, saps, en el que em queda que no... O sigui, el que havia de fer, he fet moltes coses, saps? Se m'ha tret molt la por amb els anys. Ja he treballat amb quasi tothom, saps? I guanyes una mica de seguretat, que mira que costa amb aquesta professió, que sempre tenim com aquell síndrome de l'impostor, no? Pues he guanyat una miqueta de seguretat.
3: Clar, aquesta cosa de no trobar una feina després ja se t'ha tret després de tot el que has fet, no?
2: Sí, ho pensava. El primer contracte que vaig tenir, bueno, va ser aquí a Radio Ciutat, però també em van fer contracte a l'Ajuntament de Badalona, perquè estava de cap de comunicació, perquè vaig fer la baixa maternal d'una... I vaig pensar, bueno, és que ja he fet aquestes dues coses, jo si s'acaba això, on treballaré? És que jo pensava... Saps, aquell pensament? Després vaig anar a la... Bueno, vaig estar fent agències i tal, i pensava, i si s'acaba l'agència, què faré? És que on aniré? Bueno, i va venir l'Arusitis, que és que ni... Saps? Com havia jo de pensar quan vaig començar, que em trucaria un dia a l'Arus i deies, bueno, doncs ja he arribat al tope del que volia fer, és que ara no vindrà més fer... I apareix Madrid. I així, saps? Vull dir que sempre amb aquelles pors, això ja se m'ha tret. Ara ja sé que, bueno, que més que menys, no? Va haver-hi moviment i ja està.
3: I en el moment en el que es va acabar Sálvame, no vas tenir també una mica aquesta sensació de dir, ostres, s'acaba una cosa que és realment important a veure ara què?
2: No, perquè tots els anys que vaig estar a Sálvame vaig tenir molt clar que jo havia de continuar treballant a casa meva. I jo tenia la ràdio, tenia TV3, tenia mamarazzis al podcast, saps? Tenia els ous a moltes cistelles. Llavors, home, s'acabava... Sálvame s'acabava en un moment que jo també estava... O sigui, tot l'equip i tots estàvem molt esgotats. Vull dir que va ser un...
3: Havia d'acabar-se, no?
2: Sí, i la veritat és que vaig pensar, bueno, ara estaré un temps sense anar a Madrid, que ja tenia ganes de tenir AVE, allò de l'AVE és esgotador, i no vaig poder descansar massa perquè es va acabar el juny i em van trucar ja per començar el setembre a Espejo Público. O sigui, tenia un viatge pillat i tot. Vaig haver de començar una setmana més tard perquè ni molt menys... M'esperava jo que tan ràpid em truquessin, o sigui que... Veus? Sempre...
3: Sí, et sorprèn.
2: Sempre s'activa, sí. I hi ha feina. Ara que els meus fills estan... Bueno, el meu fill aquest any fa la selectivitat. Què faré? És que aquesta carrera no hi ha tanta sortida. Jo sempre li dic, no pensis tant en les sortides, perquè al final, si treballes bé, si fas bé la feina, tindràs sortida en qualsevol professió, saps? No et pensis que per fer una que, hòstia, es guanya molta pasta, no sé què... Ja ho tens garantit, perquè si ets un dropo i ho fas malament, tampoc trobaràs feina, saps? I vull dir, al periodisme hi ha molt aquesta sensació de... Ai, què tal? Bueno, tu curra, fes-ho bé, intenta trobar el teu espai i va sortint feina.
3: I tenir clar com també el que ets per potenciar-ho.
2: Sí,
3: no?
2: I sobretot si t'agrada, clar, si ja vols fer, no sé si vull fer successos, vull no sé què, comences a donar, però bueno, si ets jove pots anar donant tumbos, no? I a veure, però si no, tu ets el que ets i ja trobaràs on col·locar-ho, no? Mm.
3: Clar, en aquell moment deies que estàveu ja tots una miqueta cansats del format, que arribàveu esgotats. Tens la sensació que el format en si mateix ja estava també una mica esgotat i que aquests intents que s'han anat fent de llargar Sálvame fins a més d'alguna ocasió amb altres programes similars, ja estava una mica esgotat el producte?
2: No sé si estava esgotat perquè des que va marxar Sálvame ningú ha fet les audiències de Sálvame amb el Sálvame del seu pitjor moment. Saps? Potser jo crec que estaven una mica esgotats. Jo crec que els personatges estaven una mica esgotats i ja no es podien exprimir massa més. I, clar, 5 hores diàries de programa en directe són heavies, eh? Jo ho he estat fent durant 8 anys i amb un programa tan intens, amb tant conflicte, és que arribes rebentadíssim, clar. Però jo no crec que estigués ni molt menys esgotat perquè és que, ja, és que les cadenes signarien per tenir el que tenien amb Sálvame, que no han trobat, han anat movent... Ui, ara aquí, ara allà, i no,
3: clar,
2: no dona,
3: S'ha intentat, per exemple, amb la 1 i no ha acabat de funcionar.
2: Sí, bueno, el públic de la 1 és un altre, eh? Mm. No em facis dir, perquè jo estava en aquell programa i vaig apostar per aquell programa, perquè jo estava a Antena 3, perquè vaig pensar que farien... Pensava que farien com història una altra vegada, com havien fet, no va ser. No sé què va passar, la veritat. Si ho sapigués, doncs mira, tindria jo una productora i estaria forrada fent programes. Però sí que és veritat que cada públic, igual que no pots posar a Catalunya els mateixos programes que fan a Telecinco, no pots posar a la U el mateix que fas a... Saps? Cada cadena té el seu públic. Sí que és veritat que pots sumar-ne, perquè la revuelta pues, amb això ha sigut molt revolucionari, semblava que no, i ha aconseguit arrossegar, però no és fàcil, eh? Cada cadena té el seu públic molt estàndard i canviar-ho... No sé si estàvem massa preparats a veure Belén Esteban per allà menjant, l'altre no sé què, saps? Era una mica sí, no? 3 presentadors, va ser tot una mica... Va ser difícil, però bueno... 6 setmanes, eh? Vull dir que no ens va durar gaire l'agonia perquè ens van treure ràpid.
3: Sí, creus que potser se li hagués hagut de donar una mica més de vida al format per veure si realment podia tirar o no?
2: Ja, jo crec que la primera setmana tots vam veure que allò, alguna cosa passava, que no acabava de rutllar, sí.
3: Però què és el que podia passar?
2: No sé dir-te, perquè es van fer tots els invents, es van fer totes les proves, es va fer tot, jo crec que va ser... no va acabar d'empastar la combinació de presentadors amb col·laboradors nous, es volia fer, volien fer coses que ells, els col·laboradors, no estan acostumats a fer. No sé dir-te, eh? Suposo que s'haurà d'estudiar algun dia perquè es va invertir molt, hi havia molta gent molt bona, gent amb moltes idees i no acabava de funcionar. Va ser una pena, perquè era una oportunitat, bueno, de donar feina a molta gent, sobretot. I no va poder ser, però bueno, la productora ha reconduït, i són els que tenen ara directo al grano. Vull dir, potser el que tira ara és més la política, jo què sé, o saben fer-ho millor així, no sé dir-te. La veritat, jo vaig a fer el meu i que siguin els altres els que pensin. Només falta jo ara que hagi d'arrencar-me el cap.
3: I de la decisió d'aquell moment t'has arrepentit?
2: Sí, vaig pensar... Bueno, perquè hi havia gent, jo estava molt encegada i tenia molt clar que volien allà perquè es farien coses grans, i sí que va haver-hi gent que em va dir, no, tia, no funcionarà. Però, jo què sé, doncs, com quan t'enamores, que vas cap allà i les teves amigues et diuen, tia, em vas amb aquest, que se'l veu venir, i tu ja estàs enamorada, ja vas directa, i t'ho trobes, doncs vaig anar directa. No és que m'hagi arrepentit, el que passa que és molt fàcil, un cop ha anat malament, dir, jolín, doncs em podia haver quedat a Espejo Público, que estava feliç, que tenia els meus amics, que treballava amb gent que m'encanta, saps? Que la Susana Griso és meravellosa i és de les millors presentadores amb les que he treballat com a companya. És molt única, vull dir que... I mira que he treballat amb tot tipus, és una tia molt guai, i jolín, no és que m'hagi arrepentit, però dic, ai, quina llàstima, és que estava bé i l'he liat parda, però bueno... La vida és això, no?
3: Prendre decisions.
2: Sí, clar, sempre l'encertes.
3: Amb la Susana Griso, per exemple, t'ha canviat l'opinió?
2: Molt,
3: com l'has conegut i has treballat amb ella?
2: Molt, molt, perquè jo amb la Susana Griso, clar, tu vides a vegades la tele que es fa des de Madrid quan parlen de Catalunya i dius, però què és això? I jo crec que se li perdonava una mica menys a la Susana Griso perquè era catalana, però quan l'he conegut he entès moltes coses, és evident que hi ha moltes coses que no estem d'acord, però si una cosa tinc clara és que és molt bona comunicadora, és molt bona presentadora, és superbona companya, no té aquell posat que tenen els presentadors d'estar, que sembla que els hagis d'adorar, o sigui, és una tia encantadora, i em va canviar molt l'opinió en aquest aspecte. Ara, obvi que políticament estem molt allunyades, però bueno, es concilia amb coses pitjors a la vida, saps? Vull dir que també un és del Barça i l'altre del Madrid, saps? I són amics, però no passa res.
3: I tu estàs molt acostumada també per als programes als que has treballat d'estar envoltada de gent que políticament no pensa
2: com tu. Clar, sí, sí. Però a la vida també, no? Ens passa això? Vull dir que sí, estic acostumada, no? Però bueno, una cosa és que toleris, que aguantis, i l'altra que diguis, hòstia, és que és una tia guai, saps? No és el mateix, vull dir que jo estic acostumada a treballar en ambient superhostil, saps? Perquè Sálvame hi havia dies molt complicats. Però l'altre, que tu tinguis el prejudici de dir, jolín, i quan tu trobis diguis, hòstia, quina tia més guai. Doncs pues això em va passar amb la Griso, és una tia molt guai, la veritat. Que ja podria un dia que torni a Catalunya. És una comunicadora molt... És molt bona, eh? És molt bona.
3: On la posaries, a Susana Griso?
2: Ai, no ho sé. No ho sé, no em facis ara decidir posar i treure, perquè no vull... No, però bueno, igual que ha tornat el Jordi González i quan el veus a la col·lapse, és com el Jordi González d'abans, que és que ho fa el tio, ho fa...
3: Ho té la sang, no?
2: Bueno, fa com si res, i és està feliç, està relaxat, ho fa divertit. Jo crec que els últims temps a Telecinco pues, potser feia coses que no era un programa d'autor i tampoc t'impliques tant, doncs hosti, la Susana també en algun moment podria, jo què sé, potser no vol tornar mai més. És que clar, a vegades nosaltres tenim uns desitjos que no va amb els protagonistes, però ojalà, tot el que sigui bo, cap a casa, no? O què? Nostra? Pues si és bona, que vingui. Ara on la posaria, jo què sé, són els directius que cobren per això, per decidir-ho, no jo.
3: Bueno, com tu, per exemple, que també últimament estàs també en moltíssimes col·laboracions a Catalunya.
2: Sí.
3: I això sembla que estan anant a més. Creus que hi ha com una tendència de que cada vegada faràs més coses aquí, tu creus?
2: Fa molts anys que faig moltes coses aquí, eh? Vull dir que a RAC1 fa molts anys que estic. Abans d'estar a RAC1 estava a Catalunya Ràdio. He compaginat Catalunya Ràdio amb RAC1. Ara hi ha la sort de que està a la 2CAT i llavors, bueno, ja no només tenim una tele, sinó que tenim dos i podem anar... Ojalà estar només a un lloc, que em paguessin un sou bo i dir, aquí em quedo. Però també la vida del col·laborador has d'anar fent una mica, saps? Pim, és com anar...
3: Com que ningú et vol del tot, no?
2: Clar, ningú et vol del tot. Sí, sempre ha de fer broma amb la Lorena perquè mai tenim sopar de Nadal, perquè com que no estem a cap programa, ens anem a sopar soles, vinga, el nostre sopar de Nadal. Perquè aquí, que no sé, no venen col·laboradors. Aquí no sé què, dic, pues ala, pues no tenim sopar de Nadal. Bueno, alguna ràdio faig, algun sí que em faig, eh? Amb el Llucià, per exemple, només són col·laboradors. I llavors ell sí que fa sopar de Nadal i ens convida. Crec que és l'únic que tinc, el del Llucià, ara que hi penso.
3: I amb el Marc Giró sempre dius que és una persona especial per tu i que, de fet, si hi ha una col·laboració que no vols deixar, és la que fas amb ell.
2: Sí,
3: no? Això per què?
2: És... Perquè és... tinc una estima personal per sobre, m'estimo molt, vull dir que amb el Clapés estic genial, amb el Jordi González també, però jo crec que amb el Marc Giró som amics, ens entenem, i a més amb el Marc m'ha passat una cosa, que amb tots he après molt a fer ràdio, molt a fer tele, molt a nivell professional, però amb el Marc és també a nivell personal que m'ha donat molt, saps? I llavors, i m'ho passo bé... És que quasi no treballo quan estic amb el Marc, saps? No haig de...
3: No, i es nota en antena,
2: sí.
3: També, això.
2: I és guai, no? Tu escoltes o no, amb el Giró?
3: A vegades, sí, sí.
2: I ha aconseguit fer un programa de cultura, que normalment la cultura, la gent diu, uf, quin pal, quina mandra. Ostres, un programa referent, eh? I un programa amb molta formació social, no? Jo crec que antiracisme, anti no sé què. Ah, el tio és un crac. Tu no voldries treballar amb el Marc Giró?
3: Sí, home, clar que
2: pues,
3: no.
2: Pues, clar, imagina com no ets a dir-ho. Si és un geni, tu, és un geni.
3: I tu que el coneixes, entens que hagi marxat de la U, no?
2: Sí, però no faré cap declaració al respecte, eh? Sí que l'entenc, sí. Sí que l'entenc. El que passa que... bueno, a vegades hi ha canvis que des de fora costen d'entendre, saps? Però jo l'entenc. L'entenc, li desitjo tota la sort i sé que allà on vagi ho farà de conya, però sí que l'entenc, sí. Sense conèixer, no m'he sentat amb ella a parlar els detalls, no ho hem fet això, eh? Però tenint una mica d'intuïció com funciona la indústria de tot, sí que l'entenc, clar.
3: Fent la mirada ara cap a Catalunya, també el que estàvem parlant, ara deies, no?, el fet que hi hagi la 2CAT canvia algunes coses en el sentit de que pot haver-hi també més opcions, no?
2: Sí.
3: Però creus que ara mateix, amb la direcció que hi ha, el pressupost que té ara mateix, realment es pot tirar un projecte endavant?
2: Bueno, l'estan tirant endavant, Al final és una tele pública on no compten tant les audiències. Vull dir, si no li compten a TV3 perquè està fent servei públic, que no li passi a la 2 a... Saps? Més espanyola que no pas. És una tele pública, es fa el servei que es fa, el primer dia no faràs un 35, és que clar, en un moment on les audiències a la tele ja no són les que eren. Llavors, bueno, estan treballant, hi ha gent molt potent, el pressupost és petit, però ojalà algun dia, jo crec que és supernecessari que hi hagi com una mena de competència, no? Quan estava a 8 TV, hòstia, anava molt bé, no? Sobretot perquè puguem tenir un sector comunicatiu potent a Catalunya. I després, perquè els treballadors treballen molt millor amb una mica de competència, no?, de què fan aquí, què fan allà. Si no, si tu ets el rei del cortijo i ja ho tens tot fet, doncs bueno, que hi hagi aquesta competència. I és superimportant per nosaltres, per una cosa fonamental, que és la llengua, saps? I jo només per això, encara que sigui poc pressupost, que no hi hagi molta audiència, no sé què, bueno, però nosaltres hem de, si no ens la cuiden des de fora, ens la cuidem nosaltres des de dins, no?
3: I perquè sembla que hi ha també una mirada cap al cor més oberta que potser la que hi ha TV3, no sé si
2: bueno,
3: tens
2: pensis,
3: aquesta sensació.
2: Jo fa... ens han donat un programa a nosaltres i a TV3 no hem treballat, però bueno, a TV3 fa molts anys que col·laboro. Vaig començar a col·laborar a TV3, jo crec que ara farà 10 o 12 anys, als matins de TV3 ja em van donar una secció que recordo que la primera vegada que vaig fer una secció de cor a TV3 vaig parlar de diademes vaginals que eren com una espècie de calcetes que porten perquè no se'ls hi marqui a les actrius que van a les catifes vermelles i tal, i estava tothom així mirant-me com dient aquesta tia que ve a explicar, no? I a partir d'aquí, no? Ja... Bueno, i a col·lapsar estem... Havíem d'anar... Vam començar a anar amb poquet i anem cada setmana i tenim la nostra estona. Bueno, no, i a Catalunya Ràdio també. Bueno, nosaltres hi ha aquella cosa de... que no es noti molt, els prejudicis, però bueno, que no es confiïn, a veure si ens quedarem amb alguna part de la graella i ja veuràs el cor si funcionarà. Bueno, i els del que no sortim, mira quina feina estan fent, tant a la ràdio, i jo crec que faran alguna cosa a 3CAT, alguna coseta...
3: Pobre.
2: Algú, estan fent, han anunciat, no?
3: Sí,
2: no?
3: Sí, veurem. Sí, sí.
2: El que passa que... Estàs tu allà, o no?
3: No,
2: anava a dir, és que ara no sé, com que parlo amb gent, no sé qui està i qui no està. Com que tu és més jove, doncs tires més cap a aquella banda, no? Del que no surti, si has de fer alguna cosa d'acord o no? O res, no
3: bueno,
2: t'interessa res.
3: No és que no m'interessi res, però no ho sé, faig
2: sí,
3: altres
2: coses. Sí, però els influencers i tot
3: coses.
2: Això no t'interessa el que fan.
3: Sí, bueno, clar.
2: Ah, doncs això ho fan els del que no surti una mica més, no?
3: Clar, però els del que no surti sí que parlen de la realitat, diguéssim, dels famosos de Catalunya.
2: Sí.
3: Creus
2: bueno,
3: que és,
2: parlant
3: és,
2: de la pompa
3: bueno,
2: i tot.
3: Sí, parlant una mica de tot, però sobretot...
2: És el que diuen, és que sobretot fan això, però sí. No és veritat, perquè parlen d'Aitana, que també parlem nosaltres,
3: sí.
2: Parlen de Rosalia, que també parlem nosaltres. Ara, algun dia a la Jessica Goicoechea li donen més tirada que a nosaltres? Sí, potser sí, però bueno, jo quan tingui un nòvio, la Jessica Goicoechea també m'interessarà. El que passa que t'ho venen millor.
3: Sí,
2: que tens...
3: o sigui, és diferent fer premsa al cor des de Madrid que des de Barcelona?
2: Molt
3: o sigui,
2: diferent.
3: Aquesta és la pregunta.
2: Molt diferent perquè a Catalunya ens ho prenem tot amb molta distància, saps? Com no va tal... I a Madrid ho viuen tot, perquè com que coneixen tant els personatges, ho viuen tot amb molta intensitat, saps? Aquesta manera de tractar amb distància ha fet que, per exemple, els del que no surti tinguessin el disgust que van tenir amb el Ter Stegen, no? Perquè sembla que, ui, no passa res, ho parlem, i pum, sí que passa, no? A Madrid sempre passa de tot. I aquí no estem acostumats, però bueno, també hem de trencar, no?, una mica aquestes pors.
3: Si el Barça és intocable.
2: Sí, l'altre dia, no sé on vaig anar, vaig fer una xerrada al Col·legi de Periodistes de Manresa, i parlàvem de censura, i em vaig enrotllar amb la Casa Reial, que si el rei Joan Carles, i vaig pensar, hòstia, però si jo la censura més heavy l'he viscut amb el Barça i no faig esports? O sigui, imagina't la gent que em fa. Vull dir, el Ter Stegen, per exemple, o l'Aitana Bonmatí, o no sé què, que dius, a veure, que només estic dient que tens un xurri, vull dir que tampoc, i s'activen tots els mecanismes per censurar directament, i dius, jolín, el que no he viscut jo amb el rei Joan Carles ho haig de viure amb el Barça, doncs mira, sort que no faig esports, ara aquí penso, veus? Perquè si no, és que és asfixiant. I, bueno, i quan treballava aquí a Ràdio Badalona, doncs imagina't el que manaven la penya i el Barça, ai, la penya i el Badalona, tampoc era tan fàcil, no sé si haurà canviat massa, bueno, no haurà canviat.
3: Mm. Bueno, clar, perquè també tenen molt de monopoli, de molta informació de la que es parla, o sigui, necessites del Barça si fas esport per tenir audiència, no? I d'això,
2: bueno,
3: s'aprofitaran.
2: No té per què, perquè jo no necessito per res a la Presler, jo parlo de la Presler,
3: bueno,
2: estigui
3: clar,
2: d'acord
3: clar.
2: O no, i l'audiència no depèn de tenir contenta aquesta senyora, per exemple, saps?
3: Mm.
2: Clar, les seves dinàmiques de treball ja s'ho faran, però si em dius a mi o als esports o al... sí que durant una època vam fer molta autocensura amb el rei, amb la monarquia, però ara hi ha una mica de barra lliure. I sí, sí, els únics, vamos, al Barça, con la iglesia hemos topado.
3: Clar, i t'has d'acostumar, si fas la feina que tu fas, com el fet de que la gent s'enfadi, que formi una mica part del teu dia a dia, no?
2: Sí,
3: ho has d'integrar com una
2: sí.
3: cosa normal.
2: Però bueno, si tu fas periodisme polític, per exemple, i has de donar no sé què d'algun polític, doncs bueno, si s'enfada, dues feines té. Anant a Madrid vaig perdre una mica la llibertat, perquè hi ha personatges que comences a conèixer, comencen a ser amics teus, llavors ja et demanen què tal, llavors jo prefereixo que hi ha distància, saps? Perquè si no perds una mica la llibertat, no és censura, però clar, hosti, si tu ja tens, no? Si tens una mica de proximitat et costa. Per tant, el consell és no et facis amic de cap personajillo, perquè si no es complica la feina.
3: I sobretot que tu sempre has mantingut com un perfil molt de periodista, no? Fins i tot en
2: sí.
3: els programes en els que has treballat, a Sálvame, per exemple, mai t'has acabat de posar com en el lloc del personatge, diguéssim.
2: No, a mi una de les coses de treballar a Sálvame que em feia més por era pensar en convertir-me en un personatge, saps? El que passa que tinc una vida tan sumament avorrida que era complicat, perquè clar, porto des de 1995 amb el meu marit, tinc dos fills i vaig a càmping, això no ven enlloc. Però, independentment d'això, si vols complicar la vida, te la pots complicar. I jo volia... jo, si alguna cosa tinc clara després de tants anys dedicant-me a això, és que jo no vull formar part d'allò que és angoixant i no m'interessa gens.
3: Ho consideres un triomf teu, el fet de que han passat tants anys fent premsa al cor i et segueix tothom veient com una periodista?
2: Sí,
3: i ja està.
2: Jo crec que... Sí, mira, fa mal a dir perquè m'ho dic jo mateixa, però sí que és veritat que he treballat just perquè quedés això de mi i no una friqui que ha anat a fer no sé què, saps? Que puc ser friqui, igualment, però que continuo tenint com, pues això, continuo donant notícies exclusives, que continua passant més la meva vessant doncs, de periodista que no pas l'altra. I això és una cosa que m'ha obsessionat i que crec que he fet bé, tu. Això ho he fet bé, sí, mira, m'ho haig de dir.
3: Què és el que diries que et queda pendent? Perquè has fet tantes coses.
2: Ja, sí.
3: Sí, per exemple, no queda... programes, grans programes, els que anar, ja. Per exemple, no?
2: Una cosa que tinc i que mig he fet, però que sempre ha sigut com un objectiu, és fer unes campanades. Les vaig fer fa molts anys a Telecinco perquè se les van donar a Sálvame, però no estava a la Puerta del Sol, saps?
3: Mm.
2: Jo vull ser Laura Escanes. Jo vull ser, saps? La figura principal d'unes campanades. Una cosa, vaig estar a punt de fer-les un cop a 8TV i... Fixa, les havia de fer el Jordi Basté i al costat havíem d'estar la Mònica Usari i jo. Va ser com un projecte inicial, va, aquest any les farem, i el director, que no me'n recordo com es deia en aquell moment, va dir, no, la Laura fa, no, que és massa telecinquera. Fixa't, quina visió, també. Que, imagina't, feia cazamariposes en aquell moment, ara li explotaria el cap si en aquell moment era telecinquera. I jo pensava, ah, ho faré ja en alguna església amb aquelles campanes, saps? Fixa't, és el que més m'agradaria fer, unes campanades. És una cosa que tinc com pendent.
3: Mas, potser és com de lo màxim, no?
2: Sí, però és guai. Després, la resta de programes he anat fent com quasi una mica de tot, saps?
3: Mm.
2: I no, com que no tinc... he presentat anecdòticament a la 2CAT perquè ho faig amb la Lorena, però no he tingut mai l'ambició de ser presentadora, jo crec que sóc una molt bona segona, saps?
3: Mm.
2: I, per tant, és que he estat amb el Sardà, amb el Jordi González, Jorge Javier Vázquez, la Melero, la Griso, és que no sé, tots els que he currat, saps? A la Rus, imagina't, a la ràdio, Clapés, tots.
3: Mm.
2: Llavors, no tinc, més enllà de mantenir els que tinc, no és allò, hòstia, m'agradaria treballar? No, perquè ja he anat treballant amb tots els que admirava en algun moment.
3: I tenia el programa a TV3, per exemple, que abans deies?
2: Bueno, el tinc a la 2CAT, o l'he tingut a la 2CAT, i m'agradaria que hagués sigut un programa una mica més amb el segell, tot i que es deia Mamarazzis, no tenia molt el nostre esperit Mamarazzis. Era, bueno, va ser una fusió amb el projecte i nosaltres, i a mi m'agradaria fer, pues, no sé com, el podcast portar-lo a la tele, però això algú s'ho haurà d'inventar, proposar-nos-ho a nosaltres i a veure què surt. Però tu com ets jove estàs mirant com, ui, ui, és que jo ja amb el que tinc, o sigui, que es mantingui anys i anys i jo feliç de la vida, eh? Tu, perquè clar, encara vols, però tio, si jo em quedo així, imagina't, jo ja em puc morir, ja em puc jubilar tranquil·lament i feliç.
3: Home, i totes les coses que has fet.
2: Per això, ara com pensar? Què t'agradaria? Jo m'agradaria, m'agradaria, l'únic que m'agrada és pensar que la segona setmana de maig m'obren el càmping i que ja puc muntar la caravana.
3: A descansar.
2: O sigui, això és l'únic que m'interessa a la vida. La resta, doncs, és feina, que vull que ve feliç i tal, però, vamos, el càmping és el meu projecte.
3: I tornar a llocs com aquest, que et connecten molt també amb els inicis, et fa com valorar més tot el que has fet?
2: A veure, és que com que he anat tornant, home, sí que és veritat que si paro dos minuts a pensar, dic, hola, que fort, la Laura, que va començar aquí, que jo recordo haver-me gravat la primera vegada que vaig fer ràdio, que era Repitenca 1, no sé què, 0. I m'ho vaig gravar i li ensenyava als meus pares, mira com dic els resultats, que és el primer que vaig fer. Clar, imagina't, saps? Lo típic de... Si m'ho haguessin dit en aquell moment, bueno, és que no, és que impossible. Però bueno, em queden amics d'aquella època, pocs, perquè també vaig fer enemics. Jo, tu, allà on vagis, fes amics i enemics, saps? De les dues i ja ho tens fet. Però el Ramon Duran, que és una institució aquí, continua i és amic meu. La Núria Coll, que es dedica a divulgació, no sé si la coneixes.
3: Sí.
2: La Núria Coll és intimíssima amiga meva i va sortir de Ràdio Ciutat. A l'Homo APM vam coincidir aquí, o sigui, que és el Manel Piñero, pobre, que ja es volia treure allò de l'Homo APM, però clar, la redacció d'esports era el Ramon Duran, el Xavi Ballesteros, estava jo, el Manel Piñero, que és l'Homo APM, i el Lluís Altés, que ara és actor. Aquests cinc érem la redacció d'esports. Com ens ho havíem de passar? O sigui, no ens ho podíem passar millor. Jo vaig arribar, a més, que marxava el Damià López, que ara està a RAC1, que no vam coincidir. Jo vaig coincidir amb aquests cinc. M'ho vaig passar superbé, fins que m'ho vaig passar malament i vaig pirar.
3: Sí, ens ho podem imaginar. Laura, sí. Fa moltíssimes gràcies.
2: Home, tu.
3: Per visitar-nos aquí a Off the Record. El que passa que abans de marxar...
2: No comencis amb jocs, James.
3: Queda una cosa pendent, no és un joc, no preocupis. Sempre li demanem als convidats, al final, com aquí és Off the Record, i per tant s'ha d'explicar algun Off the Record. Sempre els demanem als convidats o les convidades que ens expliquin alguna cosa, alguna anècdota, alguna cosa graciosa que els hagi passat, però que mai hagin dit públicament.
2: Ah, tio, però que difícil haver-me avisat, perquè jo ara, així, d'entrada, no me'n recordo de res, tio. Amb algun programa o alguna
3: cosa. Alguna cosa que et vingui de gust explicar que no hagis dit públicament, que sí.
2: Veure,
3: tinc per aquí una gravadora per gravar-ho.
2: Però si jo ho casco tot, tio. No sé com fer-ho, a veure, deixa'm pensar.
3: Endavant.
2: A veure, no diré noms, eh? Però vaig agafar el mòbil d'una jefa mentre estava al lavabo per veure amb qui s'enviava missatges de la redacció per descobrir amb qui tenia un rotllet. I no diré qui era.
3: Però vas trobar...
2: Vaig trobar material. Vaig trobar material molt bo que valdria... Almenys a Catalunya valdria diners. I no es pot fer, no? Mira els telèfons de la gent, no puc evitar-ho.
3: Diuen que no.
2: Doncs ho vaig fer. Diu una jefa, tu. Perdó.
3: Laura, fa molta gràcia.
2: A tu.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ei! Viva el rotllo!

0: I avui parlem d'una llegenda de l'handbol cooperativa Sant Boi. Pedro Torres Calzón ha estat 21 temporades al primer equip de la COPE defensant a pràcticament totes les pistes de Catalunya la samarreta de l'equip santboià, que ja porta molts anys competint al màxim nivell autonòmic. Ara, amb 39 anys, ha llegit que aquesta ha sigut la seva última temporada al primer equip, deixant l'equip a la màxima categoria de l'handbol català i amb molt futur per davant. Avui coneixem la seva història. Pedro Torres, bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda, molt agraït.
0: Ara que ja fa unes setmanes que no et poses la samarreta molt cobertiva de Sant Boi per jugar un partit, com et sents?
1: Bé, descansat. La veritat és que hem acabat molt bé la temporada, per sort, molt feliços. Ens agradaria haver pogut fer més a la Copa, però bueno, ara ja descansar. Fins a setembre toca descansar.
0: Tu arribes a l'handbol cooperativa Sant Boi fa 24 anys, que són uns quants, encara sent un adolescent.
1: Sí, arribo amb 14 anys, sí.
0: Què recordes d'aquells inicis? Com arribes a la COPE?
1: Bueno, arribem a la COPE, Samu i jo, perquè el nostre entrenador del col·legi, que era el que ens portava, ens va deixar tirats. I, bueno, doncs vam parlar amb Albert i Albert ens va dir, va, veniu. I vam començar en cadet de segon any, allà a la COPE, al Siurana, entrenant a la pista de ciment, allà...
0: I tu ja coneixies a la COPE, al CD de Sant Boi? O...
1: Havíem jugat contra ells.
0: Hòstia.
1: Sí, sempre, nosaltres érem dolentíssims a l'escola, o sigui, érem molt dolents. Però bueno, ens ho passàvem molt bé.
0: I amb 19 anys, uns quants anys després, ja puges al primer equip, ara fa 20 anys.
1: Sí.
0: Com era aquell primer equip? Com el recordes?
1: Buah, recordo molta varietat de gent. O sigui, hi havia gent molt gran i gent molt jove. Més que nosaltres, quan vam arribar, nosaltres ja fèiem jugar al sènior amb 17 anys. Perquè quan érem juvenils ja doblàvem, perquè li faltava gent al primer equip. I llavors, clar, estaven els molt vells i estava la gent molt jove. I va ser una mica, bueno, per consolidar aquell equip va costar uns quants anys.
0: Quines persones recordes d'aquella època?
1: Bé, Borja, Toni, Jona, Samu, jo... qui més hi havia? Hi havia l'Iñaki, el Moto, el Bèstia... el Samuel, que era un altre jugador, i van vindre també gent de fora, l'Àngel, el Marc, crec que es deia Flippy, que no me'n recordo mal. Van tindre un bon equip.
0: Sí, t'ha canviat molt, no?, en aquests últims 20 anys.
1: Sí, tant, sí, molt.
0: M'imagino que un és el Samu Rodríguez, que ja l'has mencionat, que és un company que ha estigut des de l'inici, i aquests últims anys ha sigut el teu entrenador, doncs t'ha deixat un àudio sorpresa, mira, que m'ho escoltar ara mateix.
2: Buenas, compadre, cuando escuches esto estaremos entrenando, que los lunes hay entrenamiento en el Pau Gasol, que tú no has venido ni un día, cabrón. Cuando salgas de la radio, pásate a saludar, anda. Nada, voy a ser muy breve, que yo me enrollo con facilidad. Solo quería expresar mi agradecimiento y admiración a tu figura como jugador y a tu figura en mi vida como amigo. Nos conocemos desde los 4 o 5 años. He podido ser compañero vestuario, he sido tu entrenador, espero seguir siendo tu amigo. Para mí ha sido un viaje alucinante, lleno de muy buenos recuerdos. Creo que dejas un vacío importante en el primer equipo. Los chavales han podido aprender de ti, que me pareces un maestro cojonudo. Tú has aportado hasta la última gota de sudor al equipo. No te podemos pedir más, no te podemos reprochar nada. Que la verdad que tu compromiso y esfuerzo luciendo el escudo y defendiendo la camiseta... ha sido algo increíble, creo que nadie te puede reprochar nada en ese sentido y muy orgulloso de haber estado como entrenador en los últimos años. Cerramos esta etapa como jugador con seguramente con muy buenos recuerdos de partidos y torneos, seguramente también alguno amargo, pues el Fly de la Llagostera, pero bueno, nos queda el ascenso al Balsareny, el partido de Copa en Bordil, los torneos de Calella, San Esteban de Roviras, Torres, donde un equipo se convirtió en algo más y a día de hoy seguimos usando el balonmano como una excusa para vernos, y espero que esa excusa sirva para montar un equipo de veteranos o algo que podamos seguir dando guerra por las pistas. Así que nada, acabo ya, agradecerte infinito la dedicación que has tenido para el club. Creo que eres uno de esos 5 o 6 jugadores leyenda de este club. Si hiciéramos un museo, tu camiseta con la de los otros compañeros tendría que estar colgada con mucho orgullo y que los niños pudieran ver todo lo que has hecho para intentar imitarte. Creo que hablo en nombre de todos. Muchas gracias, compadre.
0: ¿Qué te has hablado, Pedro?
1: Va, una pasada. Es muy agradecido a Samu. Sí, que es verdad que el conec fa molts anys y bueno, hem passat molts anys junts fora de les pistes i dintre també. I hem compartit això, l'handbol ha sigut un camí molt, per nosaltres molt divertit i molt, ens ha durat moltíssim.
0: Clar, al final ha canviat molt, perquè al principi company pràcticament de classe, després sí, sí, company de pista, ara entrenador. No sé com ha sigut la teva relació amb el Samu.
1: Bueno, o sigui, ja et dic, ens coneixem des de P5, hem estat sempre junts a, tant a primària com a l'ESO, després sí que a batxillerat ell va seguir a l'escola, jo no, però sempre hem estat amics. O sigui, és una persona que parlo amb ella quasi a diari i compartim tot, o sigui, és amb qui quedo per anar al cinema o per qui quedo a tomar unes birres o... i és part del meu cercle, o sigui, és de mi quadrilla, per així dir-lo. I és veritat que, o sigui, li tinc un apreci molt gran, molt gran.
0: Era veritat això que diu que els dilluns no vas als entrenos?
1: No vaig. No diré mentides. I aquesta temporada ha sigut més desastre encara. O sigui, ja vaig dir que el dilluns no baixava, perquè baixar 3 dies des de Terrassa em costa, hòstia, moltíssim. I vaig dir que dimarts i dijous. Però han sigut més setmanes només dijous i moltes setmanes no baixar cap dia a entrenar. O sigui, me'n costava molt.
0: I això de l'equip de veteranos ho és viable?
1: Sí, a veure, jo li vaig dir a Borja, perquè Borja estava pensant que encara volien fer un C. I jo li vaig dir que m'apuntava el que fos. O sigui, sí, C, D o veteranos...
0: El que sigui, no?
1: El que sigui, jo vull jugar. O sigui, jo no vull deixar de jugar a l'handbol a la COPE.
0: I el Samu li donarà el genou, jo no?
1: Al Samu, si fem un C, no. Però si fem un veteranos...
0: S'ho pensa, no?
1: Segurament. Té ganes.
0: Doncs tant de bo sigui així. Ha comentat diferents partits, el de Copa Bordís, l'ascens de Balsareny, altres no tan bonics com el de Llagostera. Tu què recordes d'aquests partits?
1: A veure, la Copa de Bordils va ser un partit increïble, perquè Bordils estava a divisió d'honor, que era dos categories per sobre nostra.
0: Hòstia.
1: Ens va tocar jugar la Copa allà, a casa seva, un divendres a les 8 de la tarda. Vam arribar allà i ells estaven molt tranquils, saps? Ells, la Copa, saps?
0: Sí.
1: I vam començar a jugar, no sé, i tot es va sortir de cara i vam acabar guanyant el partit. A més, aquell entrenador que feia de Bordils era l'últim partit que jugava amb aquell equip, perquè s'anava a entrenar a Hongria. O sigui, i li van fotre, o sigui, encara hi ha fotos, al grup, tenim algun grup de WhatsApp que té la foto de nosaltres sota el marcador, amb els resultats, va ser impressionant. L'ascens de Balsareny, jo crec que és els veterans és el que més hem viscut, o sigui, si posem quin és el moment més important de la nostra carrera, possiblement tots diríem aquest. Va ser el primer ascens que vam fer com un top 4, bueno, un top 8 a Balsareny. Vam jugar a una casa, a Balsareny, el divendres. El partit important era dissabte per la tarda. Vam arribar divendres a la casa. Oye, tranquilo soy, sí, que mañana he partido a las 7 de la mañana a buscar hielo a la gasolinera. O sea, va ser molt heavy. No, vam arribar al partit, vam guanyar. El dissabte per la nit ja això va ser...
0: Desfase total.
1: Desfase, i vam acabar jugant diumenge per la matí, tots rapats. Em vaig portar la maquinilla, que se llama la Susi. Vaig començar a rapar la gent al vestuari, a casa. Bueno, anàvem amb uns sense cabells, amb una cresta moicano. Va ser molt bonic. I el fly de Llagostera és que sempre me'n recorden els més veterans, perquè quan va ser una temporada molt bona i vam acabar lluitant amb el cap de sèrie d'un altre grup per aconseguir l'ascens. I dice la leyenda i el mito que jo faig un fly per ascender. Que això és mentida, o sigui, el partit teníem que guanyar d'un i anàvem perdent d'un, o sigui, que si hagués marcat tampoc hagués passat res, però bueno, a ells
0: li gusta. T'ha tirat la pulla,
1: sí,
0: no?
1: Sí, li gusta, les encanta fer això.
0: Hòstia, aquí. Has volgut també dedicar unes paraules a diferents persones, al teu post d'Insta, a l'Ivan Cordero, el teu company, a la porteria, al José Teixidor, al Borja Rodríguez, que van estar abans que tu i han sigut companys teus durant aquests anys, també al president, a l'Albert Ruart. Per què són especials aquestes persones per tu? Per què vas decidir aquestes paraules?
1: Bueno, ja et dic, Samu i José, perquè han sigut... José també és amic nostre de... Bueno, jo a José el conec des de la llar d'infants.
0: Hòstia, encara sí, abans.
1: Sí, encara abans. I sempre hem estat els tres. De fet, també un grup que es diu El Tridente. O sigui, som els tres. A l'Ibi, perquè sí, és veritat que quan van començar a sortir el grup i tal, ell va entrar i va ser una persona important. I ara, de fet, és de la nostra quadrilla també, o sigui, sortim amb ell i tal. L'Albert, perquè va ser l'entrenador que jo crec que més ens han ensenyat a l'handbol, va ser una persona que ens va acollir a la COPE sense conèixer de res i ens va donar molta importància, tant com jugadors com entrenadors, que Samu ara porta, no sé si són 20 o 21 anys fent d'entrenador, sense parar, i ha sigut una persona molt important en aquest tram de fer-nos sentir l'handbol. I Borja va ser un... Perquè Borja, quan vam arribar al juvenil, és el, diguem, és el canvi més dur, és de juvenil a sènior, va ser el primer que va estar allà. O sigui, ens va acollir, ens va donar... O sigui, sois mis hermanos. Ho fèiem tot amb ell, ens va inclòs a l'equip molt bé. I va ser una de les persones que ens va com il·luminar de disfrutar l'handbol. O sigui, va ser... I és mi capitán, mi eterno capitán. Jo li tinc molt carinyo. O sigui, per a mi és Borja, mi equipo, sempre.
0: Que al final sent dos xavals que pugen de juvenil, que algú t'inclueixi a la segona lliga, no?
1: O sigui, no? I no ens feien fora. O sigui, normalment, ells tenen un grup, tu entres de nou.
0: Clar,
1: Llavors, portem dos anys a l'equip, quan arribem al sènior, quasi. I és com, vale, nos vamos a encontrar solos. No, tot el contrari. Se'ns recuerda les torres, que se llama así, porque Borja tiene una torre en Calafell, y allí hacíamos, pasábamos el fin de semana, muchos fines de semana, y allí se han vivido muchas historias muy divertidas. Y es verdad que desde el primer día nosotros nos hemos sentido muy acogidos por Borja.
0: Claro, es también lo que ha dicho el Samu, ¿no? Que en vez de un equipo de handbol, al final lo que heu fet son amics, ¿no?
1: Sí, prácticamente sí.

0: No, perquè sí, esteu consolidats ja.
1: Sí, sí, clar. No sé si som... L'altre dia parlava amb Samu, no sé si som l'equip que més anys porta lligues seguits. Crec que són 9 o 10 anys. O sigui, i està molt bé. O sigui, i només tenim gent del club. O sigui, això és crec que és molt meritori. O sigui, tindre un equip a lliga que és, està jugant de la base. O sigui, gent que arriba de la base i només són de la base. Crec que és molt, molt bo.
0: Tu que ho has viscut des de dins, al final, aquest creixement des d'aquests inicis fins ara, clar, com, quan ho veus enrere dius, hòstia, com ha canviat la Copa, no?
1: Sí, clar, clar, sí, sí. I ara, és el que et dic, nosaltres vam començar, com aquest que diu, a despegar amb 27, 28 anys, que va ser quan vam arribar a Lliga. Ara els nois que tenen 22, 21... Ja estan jugant a Lliga i ja donen el nivell de l'equip.
0: Clar,
1: i jo penso, no? Nosaltres sempre decimos, hemos empezado en el barro. Clar, nosaltres quan vam tindre 21 anys jugàvem a tercera, quarta catalana i allò no, o sigui, no. O sigui, no havia el nivell, o sigui, vam consolidar tot això i ara, per sort, i això sí que m'agrada sentir-me com responsable de que l'equip estigui on està i que la gent jove pugui entrar a Lliga. No tenir que menjar quarta i no... Saps? Això és molt important.
0: I ara aquest any has decidit posar punt final a aquesta etapa del primer equip?
1: Sí.
0: Per què has decidit aquest any, Pedro?
1: Bueno, porto ja des dels 32 dient que vull marxar. Però sempre és el mateix. Potser sí que per tots els temps que porto i per la meva imatge, o sigui, no imatge, sinó la meva persona dintre de l'equip, considerava que tindria que estar uns quants anys més. Sí que és veritat que fa dues temporades vaig tindre una temporada molt dolenta, a qüestió de nivell i lesions, va ser horrible, i l'any passat Borja em va dir, déjalo ya, si ya has tocado fondo, i li dije, mira, una de dos, o me entierro más o hago un año muy bueno y lo dejo bien, i vaig decidir jugar aquest any. Per sort, ha estat molt bé, crec que sí. Jo,
0: sí, sí.
1: Bueno, no sé si amo, ja hablaré con él el jueves. I per això ja està, ja ara et dic, ja, ara jo visc a Terrassa, vinc a entrenar tres cops a la setmana, no puc, ni dos, tinc la lesió de l'espatlla, de l'ombro, no em dóna la vida. No em dóna la vida.
0: Encara hi ha això? Tu segueixes amb el Covardia Samuel?
1: Sí, no, sí, seguir, sí, no? Sí, sí, sí, sí, la intenció és seguir, però ja amb menys compromís i menys ajetreu. Pensa que el C entrena un dia a la setmana i pim pam, i això és el que jo vull. Jo no vull, o sigui, i competiré, o sigui, em deixaré la pell a la pista, sí, sí o sí, però no és això que dius, tinc que competir amb els Black Bandits, no? Que venen ara, no puc, o sigui, jo no puc agafar un tio de 25 anys i fer un sprint amb ell, o no puedo, no me da.
0: I per què creus que has decidit seguir, encara que sigui amb menys compromís, però seguir igualment a la Copa? Què et fa seguir vinculat al club?
1: Bueno, sí que això és com la meva segona família, és la meva segona casa. O sigui, porto 24 anys i és l'esport que m'emociona i em dona la vida, perquè pensa que nosaltres no vivim de l'handbol. Tenim el nostre treball i l'handbol ha sigut sempre una via d'escape per evitar d'evadir-nos de tot i ir i estar allí jugando con los amigos, sobre todo eso, con los amigos. Competir, compites, pero vas a reír, te vas a pasar el rato. Y eso no lo quiero perder. No me quiero encerrar y no poder hacerlo. Entonces, si tengo ese espacio de, aunque sea un día o dos días, pues hacerlo. Porque, y además es que el deporte me encanta. O sea, estoy enamorado de mi deporte.
0: Y a veces juega mal Borja, es también...
1: Sí, claro. Hombre, yo espero que el Borja no me deje, no me deje tirar. Que aquesta temporada ha estat molt lesionat i no sé si... crec que seguirà.
0: Doncs tant de bo sigui així. Tu has dit ara en uns minuts, els tenim aquí fora, rebem els Vivantis, que és la secció d'Handbol Platja. No t'han aconseguit liar, no? Per anar a un torneig o
1: no,
0: així?
1: No.
0: Ho han intentat?
1: L'any passat, fa dos anys, no sé si ara porten aquesta la tercera temporada.
0: La quarta, tres, quatre, més
1: vale. La primera temporada sí que vaig estar a punt, però bueno, no, o sigui, no... Ells no poden, sí, no estic per jugar a platja. Jo no puedo girar com ells. Ara que et dic, el físic que tenen els nois és, vamos, muy, és mucho para mí.
0: O sigui, tu que t'estiu, descansar, tranquil.
1: Jo els vaig fer, el primer any sí que vaig estar a tots els torneigs que van fer, vaig anar amb el Samu i jo a verlos, i animar-les i con mi cerveza en la playa.
0: Claro, a disfrutar.
1: I ja està.
0: I Pedro, això per acabar, al final has tancat una etapa llarga i molt bonica. No sé què és per tu, l'Handbol Cooperativa Sant Boi, el club d'aquí de Sant Boi.

0: Bueno, és el que et dic, és la meva segona família. O sigui, jo ho he donat tot per aquest club, crec que encara ho donaré. O sigui, no deixaré enrere el club. Creo que la gente tiene que saber lo que el club, desde la base hasta arriba, y desde la dirección y el staff y todo el mundo, somos un club pequeño todavía a nivel catalán. Estamos creciendo, pero nos falta mucho. Y yo insto que el club, para lo que es realmente, que es una gran familia, no es un club exagerado, es una locura.
1: Y vos has estado en buenas manos, ¿no?
0: Sí, y tant, sí.
1: Hi ha molts joves que jo crec que seguiran, com a mínim uns quants anys li queden, no?, de voleibol.
0: Clar, jo li deia als nois, cuando os faltan 14 años para llegar hasta donde estoy yo. Claro, claro. Es que se sona molt lluny.
1: Pues a veure si els aguanten, no?
0: A veure, ojalá.
1: Doncs Pedro Torres, capità de voleibol, com ha dit Sant Boi, moltes gràcies per estar amb nosaltres i felicitats per aquests anys.
0: Muchas gracias por invitarme, chicos. Muy bien. Ràdio Sant Boi.
2: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una mirada.

0: L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no?, als nostres dies, com per exemple Heartstopper. Vinga, va, és l'hora del pati, tothom fora de classe i a reflexionar sobre això de l'amor i què vol dir enamorar-se.
1: Wow.
0: Estàs enamorat, Felipe?
2: Jo estic enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
2: Tu no estàs cagat per dir t'estimo?
1: Perquè m'han fet sentir com un puto acudit. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga.
3: I me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo. O sea,
4: una abraçada.
0: Ara on ets un romàntic, eh? Què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Hola, hola, sóc el Cristian Oliver, professor de Llengua i Literatura Secundària, també escric i per fi és l'hora del pati. I dic per fi perquè el pati és de les poques zones lliures de professors, és veritat, però sóc dels que està convençut que s'hi aprèn tant o més que dins de l'aula. Què en penseu? Hi esteu d'acord? Si no hi esteu convençuts, quedeu-vos en aquest capítol en què parlarem d'un temasso, com és el de les primeres papallones a la panxa, el dels piquitos, el dels xuclets al coll, el de les escapades als lavabos, les mirades furtives amb aquella persona que t'agrada. En definitiva, parlarem de l'amor, i per què no dir-ho també, de les primeres pulsions sexuals. Per parlar-ne, sense tabús ni complexes, hem convidat quatre estudiants de secundària, els veritables protagonistes de l'hora del pati d'avui. I us els presento, aquí els tenim, són la Júlia, l'Aaron, el Felipe i la Sara. Molt benvinguts, què tal?
5: Bon dia, què tal? Com estem?
0: Va, i anem a conèixer-los una miqueta més a prop, més a poc a poc, tot i que sé que a casa segur que s'estan preguntant la pregunta estrella, que és si esteu in love, però no em digueu res encara. Anem a conèixer-vos una miqueta més a fons. Júlia, ets la gran del grup, com
1: sí.
0: Estàs?
1: Què tal, com estem? Molt bé.
0: La Júlia té 16 anys, actualment fa primer de batxillerat. El seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
1: Correcte.
0: I aquí no,
1: és que... És que, per favor, vull dir...
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
1: Exactament, sí.
0: Benvinguda. Tenim l'Aaron, que en té 15.
6: Bon dia a tots i a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, és sí. L'esmorzar de formatge.
6: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
6: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo el Felipe. Hola, Felipe, què tal?
7: Ei, què tal?
0: Com estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar d'entrepà de pernil, que sí?
7: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.
7: Boníssim. Home, per favor.
0: Jo és que us admiro a tots aquells que us agraden les pel·lícules de terror. Jo, si... És una cosa infinita d'admiració, perquè exacte. Jo no puc dormir després, jo no sé
1: sí,
0: com ho podeu suportar.
1: Bueno. No puc.
0: I per últim tenim la Sara. Hola, Sara, què tal?
8: Hola.
0: Com estàs?
6: Bon dia, Sara.
8: Molt bé.
0: La Sara té 14 anys, va a tercer d'ESO, i no és un bon pati sense un entrepà de fajitas. Ens hauràs d'explicar què és això.
7: Sí,
0: és
7: clar.
8: Quan sobra, pues, quan menjo fajitas a casa, quan sopo fajitas a casa i en sobren, que això és quasi sempre... Al matí següent, a l'escola, pillo el pa, fajitas, m'ho menjo i soc feliç.
0: I la darrera pel·lícula que has vist que t'ha encantat és...
8: Wicked.
0: I aquí no, és espectacular. Bé, doncs ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens. I com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa que parlarem de l'amor és... Qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
1: Primera pregunta.
7: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
7: Jo estic enamorat.
1: El Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
7: Doncs perquè, mira, una persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs dic, doncs m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, mm-hmm. saps?
0: I els altres esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
8: He estat, però ara mateix no.
0: No? Tipo... Mm-hmm. I com, vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
8: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
0: Bueno.
1: Sí, és que no dona... Vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir... Mm-hmm. Jo ara mateix no estic enamorada... Ho he estat, vull dir, soc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
7: Jo també.
1: I he patit per amor sense haver estat en cap relació. Mm. Això, clar, pot passar.
7: Sí.
1: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs sí, m'he enamorat i també he patit
0: per amor. A mi m'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
6: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o... t'agrada algú, està pillat per algú, no? Uh-huh. Sí. Perquè tu pots veure aquella persona que, pues, si va al teu Insti, pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar, pues, hi ha algú que no. Però després està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, uh-huh. no? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs, pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
0: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
6: Sí, bueno, moltíssim.
0: És a dir, qui fa el primer pas de dir a l'altra persona, perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada, dieu que...
1: Parlar amb els amics, sí, per saber, hòstia, què passa. Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona. Exacte. A la qual et vols declarar, perquè, bueno, pot ser molt diferent si és algú que veus per l'Insti i parles amb els teus amics de, em declaro o no em declaro, però si, per exemple, et comença a agradar, per exemple, un molt amic o un molt amiga teva, mm-hmm. tot canvia, perquè ja li has dit que l'estimes, aquesta
0: amics,
1: persona.
0: Com és això? I escolta, Felipe,
7: sí, sí. Digues.
0: Tu estàs enamorat.
7: Jo o estic enamorat.
0: I explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir, doncs... en quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
7: Doncs sí, bueno, com la Júlia, soc una persona enamoradissa. O sigui, sempre, a qualsevol lloc que...
0: Allà on arribes t'enamores.
7: Sí, exacte. doncs... Em vaig canviar a l'institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar a l'institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
0: Atractiva.
7: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte ve una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
1: Oh, la que... persona.
7: Exacte. Mm. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
0: Escolta, Felipe, si li vols dedicar algunes paraules a aquesta persona que potser ens has escoltat, no sé, si vols.
7: No, que la quiero muchísimo.
1: Oh! Sí.
6: Que bonic, sisplau, que bonic.
0: Llavors, té nom aquesta persona o no té nom?
7: No vull posar noms ara perquè...
0: Massa cosa, no?
7: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar a... em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest, i doncs jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
6: I escolta, Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir el t'estimo, aquest, sí. Et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil o
0: com ho diries, si no, que t'agrada una persona?
6: Perquè és que jo dic tipus, sembla més fàcil dir em moles o m'agrades, o fins claro. i tot no dir-ho.
0: Per la càrrega que té la paraula t'estimo.
6: Exacte,
0: no?
6: Perquè tu dius a una persona sinònims. T'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com, vale, gràcies.
7: Sí.
6: Saps?
0: I jo tinc una pregunta, perquè qui d'aquí s'ha enamorat alguna vegada d'un amic?
1: Jo.
0: Ai,
1: jo.
0: I això, això és un
1: jo.
0: Drama.
1: Sí, ho he de confessar, jo m'he enamorat.
0: A veure,
1: sí,
0: i com ho vas viure, com ho vas gestionar això?
1: Jo fa temps d'això, va ser a primer d'ESO, vull dir... una altra etapa de la meva vida. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga. I clar, vull dir, això... jo crec que és molt diferent que el que dieu vosaltres de...
0: Ella ho va saber o no?
1: Va ser estrany, perquè... clar, o sigui, clar, tu amb la teva millor amiga o millor amic, tu ja tens una relació clar, molt propera, exacte. Us estimeu molt, sí. I ja us dieu coses maques. Però clar, quan la cosa comença...
6: Agafar
1: un altre to. Molt bé, Aron, exactament. Sí, que potser hi ha alguna cosa més que amistat... es posen difícils les
0: no
1: coses.
0: No vas necessitar sí. distància, és a dir, com ho dius tot això, veient cada dia la persona que t'agrada, més a més amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic, era, com ho fas?
1: Clar, era tan bonic el vincle, uh-huh. que jo amb 12 o 13 anys no se'm va passar pel cap de trencar-lo, vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia de dir que l'estimava, jo estava boja per ella, diguéssim, i bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè... potser ella es va adonar que no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant.
7: Mm.
1: O sigui, es pot acabar malament, però pot ser molt bonic també, clar. Enamorar-se d'un amic.
0: I l'amor al final té això, no? Que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades. Un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes hi ha parelles.
7: Sí. I tant,
0: em veieu?
8: Sí. Però i tant, tornant sí. una miqueta al tema sí, d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipus, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb la meva millor amiga de la infància.
1: Ostres, literalment,
8: hòstia, vale. Literalment la conec des de que fa mateix. Mesos.
0: I et molesta que facin
8: no,
0: aquest...
8: No, no, perquè si fos una altra persona jo també ho pensaria, no. Perquè tipus, jo me l'estimo moltíssim a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa?
1: Que bonic.
8: què passa? Sí, que hi ha cops que ens fem coses, vale? Tipo, jo ja...
1: A veure, Sara,
8: que... Jo hi ha moments, no?, que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis.
1: Però petons on?
8: Tipo, la galta, el front, saps?
0: I, Aaron, tu creus que això que ha explicat la Sara ho podrien fer dos nois?
1: Canvia molt la cosa, eh?
6: Jo estic... completament d'acord amb tu. O sea, jo crec que, per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
7: Clar.
6: I de fet l'abraço, o sea,
0: i et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat, o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig.
6: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè vol aquest xisme, vol dir pues, l'Aaron i Fulanito són parella, o es passen el dia parlant, o tot això.
7: Totalment. Que a vegades ho diuen per enveja, eh?
6: També, sí, també.
1: Sí. I perquè s'avorreixen.
7: I perquè s'avorreixen.
1: Bé, tot nòvios. Sí, la gent s'avorreix.
0: Jo només per tancar una cosa, però... M'heu dit que sí que teníeu, que heu vist parelles, sí, a la vostra classe.
6: Sí, sí.
0: Em vegeu els que tenen parella actualment?
1: No.
0: Voldríeu tenir parella vosaltres ara mateix?
1: Una cosa.
7: Sí.
1: Espera.
4: Bueno, clar, tu estàs enamorat.
0: Si us sembla, fem una cosa. Anem a un pati real, vale, i anem a escoltar les veus de què opinen sobre aquest tema. Us, vale, sembla que els escoltem?
6: Perfecte.
0: Sí. Endavant.
1: I tant.
9: Doncs sí, sí que m'he enamorat. De fet, ho segueixo. I és una experiència difícil, però alhora molt enriquidora, perquè et pot ensenyar moltes coses.
10: Sí, per molt que no va ser una gran experiència, ja que no eren recíprocs, me'n vaig en sortir per tirar endavant l'amistat i no fer de tot plegat una situació incòmoda.
11: Crec que com tal enamorament no vaig experimentar.
12: I jo sí que m'he enamorat, va ser fa un mes. I va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència i la veritat és que a la relació es nota.
13: Jo crec que és una edat correcta per enamorar-se, és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
14: A la meva edat, no m'agradaria enamorar-me, la veritat, penso que és massa d'hora.
15: Pues sí, m'agradaria enamorar-me a l'adolescència, perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
16: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs a una persona amb la que mantinc una relació tan estreta, és una bona persona a la que... demanar-li els apunts.
13: Si en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
12: Enamorar-me a aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et sopra una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que podries estar passant estudiant o gaudint amb els teus col·legues, pues estàs amb la teva parella.
14: Més, tenint la mateixa edat, jo penso que ens entendríem millor.
9: Ara per ara, no m'agradaria tenir una parella per tota la vida, perquè m'agradaria descobrir coses.
14: Sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida i amb ella formar una família.
16: A mi sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida, una persona amb la que ens puguem ajudar mútuament.
17: Com s'ha dit, voldria veure diferents punts d'opinions, diferents persones.
12: Que sí, que vull que sigui per tota la vida i que pugui compartir tots els moments amb aquella persona.
14: Les pel·lis i el cine... penso que mostren relacions que pues, són impossibles, no?, que passin.
16: Acostumen a fer un estereotip de vegades masclista i normalment heterosexual. Estàndard romàntic no existeix.
13: Tu mantens tot molt estereotipat, tinguin la millor manera d'ensenyar-nos com estimar.
0: M'agrada molt això que deien dels referents que tenim en el cinema. Clar, què penseu? La imatge que ens arriba de l'amor romàntic és molt idealitzat.
1: Massa.
0: Què en penseu? Quins són els vostres referents en aquest sentit? Vull dir, les pel·lis, les sèries, les cançons...
1: Mira, les cançons depèn del que escoltis. Després podem parlar d'això, però... Les pel·lis, o sigui, et dona... Bueno, és... el mateix procés a totes les pel·lis.
0: Exacte.
1: És un noi, coneix una noia, s'agrada mútuament, es fan un petó, i tot va perfecte.
0: I que fàcil que és tot, no?
1: Que fàcil que és tot,
7: jo soc... Clar, o sigui, no tenen en compte les variables.
0: Exacte. Què vol dir les variables?
1: Ets una persona amb una situació, en un context en concret.
7: Sempre posen el noi que és super fort i que tothom et coneix.
6: Guapo.
7: I tot, guapo.
6: 1,80 m, sisplau. Què passa amb el que no som tan
0: alt? Reivindiquem els que no fem 1,80 m, eh?
6: Exacte, sisplau.
7: I estan a la platja i es fan un petó. O sigui, per començar...
1: No.
7: La por que fa fer un petó així a una persona que ni siquiera és el teu nòvio és molt... molt estranyes.
8: O també com la gent s'aprofita de burlar-se de tu per, tipus, diuen coses com ai, no mai tindràs parella perquè ets així, perquè, esclar, els nostres referents són tals. Clar. I tothom ha tingut els mateixos referents.
0: I què seria,
8: no?
0: Per tant, realista? Un amor realista, un amor sincer, Aaron?
8: Divers,
6: jo crec que l'amor realista seria el noi o noia cagat, perquè estàs nerviós, perquè clar, si t'agrada una persona, o sigui, tu fas una passa i et pregunta li haurà agradat aquesta passa que he fet pel caminant amb ella. Jo crec que un amor realista està ple de nervis, està ple de pors, però sobretot està ple d'amor. O sigui, està ple,
0: que bonic això, per favor.
6: Està ple de veure's, una abraçada.
0: Aaron, ets un romàntic, eh?
6: Sí, però és que...
8: Sí. O sigui, ocupio per un problema, vale?
6: Vale, perfecte, tot teu, però perquè un amor de veritat és aquell que sense petons, sense liar-se amb aquesta persona, una simple vista o mirada o abraçada, ho diu tot, sabeu?
8: És el punt de plorar. És l'èxit.
0: Aquí escoltant l'Aaron, que ens acaba d'emocionar, quins serien els vostres referents, per exemple, musicals? Un grup, un cantant, que diguis, aquesta, quan escriu cançons, les fa des d'un realisme i des d'una cosa...
8: O que es gràcies.
0: Per què, com són?
8: No, a mi o que es gràcies, tot i que potser la gent digui que no parla d'amor directament, a mi també m'ha inspirat en aquest sentit.
7: Mm-hmm.
8: Vull dir, parla de ser tu mateix, de deixar-te portar, de viure la vida, i jo crec que l'amor també és això, a part de, amb el que ha dit l'Aaron, que és preciós, és quan tu tens una persona, bueno, la tens no, que és una mica possessiu, però coneixes algú i no és ni el físic ni l'intel·lectual que t'agrada.
7: És la persona.
8: És la persona, és simplement que t'agrada tant estar amb ella, estàs tan a gust... Que
6: exacte.
8: És amor el que sents.
0: I el reggaeton dona aquesta imatge?
7: No.
0: Felipe,
7: no.
0: Què vols opinar sobre
7: això? Sí, mira, jo, a mi no m'agrada el reggaeton. Uh-huh. O sigui, és... Perquè...
0: Però musicalment o a nivell de lletres?
7: A nivell de lletres, musicalment. Sí, vale. Jo crec que el pic del reggaeton, i que quan el reggaeton era lo bo, era el 2017. Uh-huh. Amb la cançó de Xina o Gasolina, tot allò.
0: Tu creus que ara ha evolucionat d'una manera... Clar, sí, com sí. És ara? Que abans no era.
7: O sigui, ara fan a la dona com... La fan sentir inferior o la idealitzen i és... O sigui, uh-huh. No sempre és així, perquè és la dona, saps? No és una cosa que no m'agrada gens.
8: Uh-huh. Una persona. Romantitzen el fet de la violació sexual.
7: Exacte.
8: Què collons és això?
0: Uh-huh.
8: Què és això?
1: No, és una nada d'olla molt heavy. Així.
7: I això que deies que hi ha música que de vegades com ens inspira, no?, en tema de l'amor. No sé si la coneixeu, però una cançó es va fer molt famosa, que es diu Laufey, o Luffy es pronuncia, que és la cançó de From the Start. Uh-huh. I, sí, això m'ha passat fa molt de temps, que jo estava, bueno, enamorat d'una altra persona, perquè soc molt enamorat. I doncs vaig escoltar aquella cançó i vaig dir, hòstia, és que representa la relació, perquè diu una cosa que és, no necessito un recordatori de que no m'estimes. I doncs clar, per mi era el mateix, perquè aquella persona estimava una altra. I clar, o sigui, sempre quan jo parlava sempre deia, ai, és que estimo tant aquella persona, i és, no m'ho recordis,
0: clar.
7: Si no necessito un altre recordatori de que no m'estimes.
0: Mira, diré més dades, una mica en relació també al que estàveu comentant del respecte, no? L'altra persona, un 45% dels joves d'entre 12 i 15 anys reconeixen haver consumit porno, i el més consumit és la pornografia dura, no?, que inclou humiliacions, sí. I violència. Clar, és el tema, jo crec que val la pena també, que encara que no sempre està vinculat amb l'amor, també parla del sexe, i clar, jo abans de passar una mica més enllà us preguntaria ràpidament, què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Un petó? La primera carícia? Què és el primer cop?
8: Bueno, depèn, hi ha primers cops de tot.
7: Exacte, hi ha tot.
8: Jo aquí em callo perquè no tinc ni idea.
7: No, però
8: sí, jo crec que tothom pot opinar aquí, vull dir, cadascú al
7: sí,
8: seu
7: mira,
8: temps.
7: Jo tinc una opinió.
8: Tot són primers cops, digues, Felipe.
7: Sí, digues. Perquè el primer cop, vale, si estem parlant del sexe, parlem sense tabús, si estem parlant del sexe...
0: I tant.
8: Sexe.
7: Jo crec que la pornografia, o sigui, no, els sentiments que hi ha en aquells vídeos no és real, perquè la gent ho fa per diners.
0: Exacte.
7: O sigui, venen al seu cos i ho fan per diners, i clar, tot això que ja no són sentiments reals. Clar, jo penso que el primer cop ha de ser com natural, bonic, amb consentiment dels dos, i no necessarem pornografia dura d'aquesta que dius, no? Que, bueno, no sé.
6: Jo, de fet, aquí tinc una mica de sort, perquè ahir vaig tindre una xerrada sobre això, i vaig estar d'acord amb una cosa que va dir, i és que a gran part de la pornografia... tot el que gira al voltant del vídeo és l'home, o el 99% dels vídeos és l'home.
8: El plaer
6: llavors,
8: de l'home.
6: Llavors, tu quan estimes una persona en la vida real, que per cert, un petit incís, el primer cop s'ha de recordar amb un somriure. No s'ha de recordar i per dir al dia després, a l'hora del pati, amb els amics, hòstia, pues mira, pues, he tingut el meu primer cop amb fulanita. És un primer cop que has de somriure i has d'estar d'acord, com tu ben has dit, Felipe, amb el consentiment.
0: Que important és també parlar cadascú d'aquest tema també a classe, si us sembla. Anem a escoltar patis de veritat també, sí, que opinen sobre aquesta qüestió. Vinga. I seguim comentant.
4: Crec que tinc la suficient informació sobre el sexe, però no em veuria preparat per mantenir relacions sexuals perquè em faltaria informació sobre la persona.
9: Sí, jo crec que tinc prou informació. Crec que estic preparat perquè sóc una persona molt responsable de les seves accions. Vull dir, em sento preparat.
4: De tenir una relació més aviat llarga abans de mantenir relacions sexuals.
14: Crec que m'han explicat del sexe, però tampoc tinc molta informació i ara mateix jo amb l'edat que tinc no em veig preparat.
13: Soc verge i no tinc pressa per al meu primer cop.
17: Una família que sempre m'ha ajudat molt, m'ha donat informació, no ha tingut molts temes tabús, he pogut parlar tranquil·lament i preguntar.
13: Des de que he tingut una edat prudent, els meus pares han sigut unes persones que m'han informat molt i m'han dotat de suficients coneixements des de respecte fins a en malalties de transmissió sexual, en límits, de tot.
4: No tinc cap mena de pressa a l'hora de mantenir relacions sexuals per primera vegada. De fet, tot el contrari. Prefereixo que passi quan hagi de passar i no forçar res.
17: Crec que m'agradaria, no vaig a mentir, però com tot adolescent, però la veritat és que no tinc cap pressa.
13: I el que se troba en el buscar informació sobre sexe, molts cops és porno, i el porno no és una bona manera d'educar-se.
0: Clar, jo tinc una pregunta, una pregunta que vull que respongueu rapidíssimament. Sí. Si teniu un dubte sobre sexe, on aneu?
1: Els pares,
0: tu a qui vas?
7: El meu germà.
0: Tu, Júlia?
1: Buah, de moment no m'ha sorgit així especialment cap dubte, no, en concret. Uh-huh. No sé.
6: Jo estaria una miqueta amb la Júlia perquè dubtes quasi no tinc, perquè els meus pares, i això és un gran punt a favor seu, és que sempre ha sigut molt natural a mi casa el parlar sobre el sexe.
1: Molt oberts.
6: Exacte, sí, sobre relacions i tot, i crec que si tingués alguna pregunta sí que aniria als pares.
8: Sí, la confiança també que tens amb ells.
6: Exacte,
8: per parlar.
6: Sí.
1: Si tingués algun dubte de veritat d'ostres, no sé què fer ara, exacte, doncs jo crec que els pares podria confiar perfectament.
0: Com sí, que sí. Estàvem una mica comentant també que a vegades el porno ens dona aquesta imatge desigual, no? Aquesta imatge de poc respecte a l'altre. Tornant una miqueta al tema de l'amor, no? Jo crec que la gelosia moltes vegades està vinculada amb sentiment amorós, que sembla que com més gelós siguis, més estimes, i jo crec que això és un tema molt arriscat, molt perillós.
1: Sí, sí.
0: Felipe, què opines sobre això? Perquè aquí també el tema del control cap a l'altra persona, de veure què és el que fa la xarxa social...
6: Tu que estàs enamorat, compte.
1: Sí. Exacte, va, explica.
7: Sí. És... Ai, és que no sé, o sigui, per exemple, posaré quan la cançó que no sé, tots els recordatoris era, doncs sí, jo estava evidentment gelós perquè, o sigui, jo volia que aquella persona estigués amb mi, i clar, doncs és, sí, em fa estimar encara més perquè és com un sentiment que tens dintre teu, que és com l'has d'estimar i ho has d'aconseguir, però clar, com no pots, la gelosia i tot això, sí, et fa sí, estimar més.
1: Jo entenc el punt del Felipe, vull dir, entenc que aquest sentiment de gelosia, no, que pots tenir, però jo crec que hem de partir de la idea que cadascú és una persona lliure, diguéssim.
7: Clar.
1: Que cadascú s'enamora de qui s'enamora, i igual que tu tens el dret, diguéssim, d'enamorar-te de qui sigui, si no funciona pel que sigui amb una altra persona, doncs ho has d'acabar com acceptant, diguéssim. No vull dir que no lluitis per amor, però de vegades la gelosia pot portar a sensacions que t'acaben perjudicant també tu. I no
6: clar, cal. Però, Júlia, una de les passes més dures de la gelosia sobre l'amor, perquè l'amor, al cap i a la fi, són reaccions biològiques, que ens sentim còmode amb aquella persona, clar, i pues, té unes reaccions al nostre cos. Però una de les passes més dures de la gelosia, jo crec que és també, si realment estimes aquella persona, realment t'has enamorat d'aquella persona, crec que el més bonic que pots fer és deixar anar-li, perquè si aquella persona no vol estar amb tu, pues, perquè el dia d'abans...
0: Acceptar-ho, no? Acceptar-ho i també fer una part del respecte. No?
6: I sobretot, quan s'ajunti amb una altra persona que està amb tot el seu dret, respectar-ho. Et pots estar morint per dins, pots estar feliç, però ho has de respectar i no has de molestar. Exacte. ni has de pujant notetes, perquè a les xarxes socials s'utilitza molt. Això de...
0: Fulanita m'ha deixat... Saber acceptar el no també forma part d'aquest respecte.
6: I deixar anar.
0: I Sara, tu creus que series capaç de mirar-li el mòbil a la persona que t'agrada per aquella cosa d'inseguretat?
1: No, però m'agradaria tornar un moment al moment del sexe, parlant del sexe, perquè no sé si us heu adonat, m'estava sentint increïblement incòmoda, perquè a sobre amb coses com el reggaeton, coses així, hi ha moments que em sento com si la gent aconsegueix que em senti com una mena d'acudit sexual, saps? Hi ha moments que et prenen com una broma, no?, que només tens valor pels teus aparells reproductors, saps? Clar. I hi ha moments que m'han fet sentir així, saps? I m'ha deixat amb el petit trauma de que cada cop que fem xerrades sexuals a l'escola o sempre sento aquesta incomoditat perquè em fa recordar això i estic que malament.
0: Per tant, tu, evidentment, no miraries mai a ningú res, perquè forma part d'aquest respecte que vols.
1: Fins i tot, no sé si seria per culpa o gràcies a... per culpa, millor dit, per la gent que m'ha fet sentir així, saps? Quan m'agradava aquest noi, perquè a mi m'havia agradat algú, quan m'agradava mai havia pogut veure aquella persona com una cosa sexual, perquè tenint en compte que acabo de passar per això i ja no veig el sexe com una cosa tan maca perquè m'han fet sentir com un puto acudit, doncs m'era impossible mirar aquella persona així.
0: Mira, us proposo una cosa molt ràpida, anem a fer... què no toleraríem a una parella i després què hauria de tenir perquè fos la nostra parella perfecta. Us demano que aneu pensant, per exemple, què no toleraríeu? Què no toleraries? Jo... una cosa rapidíssima.
6: Fuà, és que el primer que se m'ocorreix és no toleraria el que no em deixés quedar amb amigues.
0: Molt bé.
6: Aquesta
0: falta de llibertat. A tu,
6: exacte.
0: Julia?
13: Sí, no, jo el mateix, no? Aquesta llibertat de seguir sent qui sóc. I això, sí.
0: Felipe?
13: Sí.
7: Exactament el mateix, o sigui, que respecti la meva llibertat.
0: Amb això,
7: clar, i que això no em revisi el mòbil ni res, perquè...
0: I tu, què no toleraries?
1: Jo no toleraria com, tipus, certes creences que jo penso que no poden ser així, com per exemple ser bastant racista, homòfob, jo, la veritat, coses així, tipus...
13: La ideologia és molt important.
1: La ideologia.
0: Que sí que toleraria més que això, que sigui respectuós amb nosaltres, sobretot, oi que sí?
7: Felipe,
0: va, si us sembla, deixarem aquí el tema de com entenem aquestes relacions, perquè hem d'anar endavant i a més ara us encantarà, perquè entrem a la cosa sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. És que a veure, a l'hora del pati hi ha papallones a la panxa, però el que hi ha, sobretot, és molta gana. El que farem és... funciona de la següent manera. Aquí teniu un entrepà, ja el veieu, aquí al mig de la taula.
1: Sí.
0: Un de vosaltres l'obrirà i allà s'hi trobarà una situació complicada.
1: Jo
0: i entre tots l'haurem de trobar una solució. D'acord? Mira, ja, Sara, si et sembla, agafa l'entrepà.
7: Vinga.
0: Desembolica aquest entrepà i a veure de què és.
7: Bueno, no?
0: A veure, obre aquest entrepà.
6: Després em menjo el pa, eh?
0: A veure si és d'embotir, si és de... Si...
7: És de paper.
0: Ah, és de paper. Hi ha alguna paper. Cosa? A veure.
13: No és de fuet.
0: Escoltem la Sara.
1: Definitivament no ho sabíem, que això era de paper. No ho sabíem, no teníem ni idea. No.
0: Escoltem, a veure.
1: No havíem fet un ull.
0: Has de llegir què diu aquí i entre tots haurem de buscar una solució a aquesta situació, d'acord?
7: Vale. Jo soc mediador.
0: Endavant.
1: Està bueno el xisme. Acabes de pillar en Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té... por de les possibles represàlies.
0: Te'l repeteixo,
13: en Pau és el nòvio o...?
0: El Pau és un company de classe i diu, acabes de pillar el Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies. Ja veieu que això de l'entrepà...
7: Però quin és el problema?
0: Això és el que ara hem de comentar, perquè ell no vol dir res, no? Sí. I ho té allà d'amagat. Per tant, nosaltres ara aquí, en aquesta situació, que per desgràcia es troba bastant més sovint del que ens agradaria, doncs hem d'intentar consensuar què és el que li recomanaríem al Pau. A veure, Felipe, tu això no ho entens com un problema, no?
7: No, o sigui... La teva orientació sexual no et defines com a persona. O sigui, tu
13: 100%
7: ets,
13: m'encanta,
7: clar,
13: això.
7: O sigui, tu ets en Pau i seguiràs sent en Pau, si ets gay, si ets asexual, si ets bisexual...
0: I què li diries, per tant, al Pau, que està allà, que té aquesta por, aquest neguit, doncs, que no s'atreveix?
7: Li diria en Pau... O sigui, el que et diguin els altres, que t'entri per una orella i que et surti per l'altra. Sóc gay, vale, i què? I què? Yeah.
1: Bona tarda, segueixo sent la mateixa persona. Adeu. 100%.
0: Exacte. Júlia, què vols comentar d'això?
13: Jo diria, Pau, endavant.
1: 100%, és això.
7: Sin miedo.
1: Tu tens molts factors que determinen la teva identitat com a persona. Ets el que transmets, no només ni el físic, ni l'orientació sexual, ni res. Jo li diria, Pau, sigues tu mateix,
0: i tu,
1: enamora't de qui t'enamoris. Sí.
6: Jo li diria una frase que em va dir un bon amic, i és: la vida és allò que passes mentre tens la por de fer alguna
1: cosa. Oh.
6: Llavors, jo li diria al Pau que sí que hi ha...
7: Otro poema.
6: Sí que hi ha molts motius, i pels que no, per la família, pels amics, pel que diran. Jo diria que els agafés tots en una bossa, els, ho sento per la paraula, però els llancés a la merda,
7: sí,
6: i fossi com ets, perquè no canvia, com bé tu has dit, Felipe, i com ha dit la Sara, un moment, si la societat no t'accepta, pues, potser hem de canviar aquesta societat.
0: Creieu que,
7: actualment
0: els vostres companys bisexuals, homosexuals, sí, tenen les mateixes dificultats, tenen més dificultats, igual? És a dir, creieu que la situació està superada, però, o encara continua?
8: He perdonat, perquè jo no he dit el que jo li diria al Pau, que trist que t'hagis oblidat també.
0: És que ara estic parlant
8: tu. Jo el que li diria és que tu estima a qui tu vulguis, sigues lliure d'estimar, però... mai t'oblidis d'estimar-te primer.
0: Això mateix.
8: Sempre t'has d'estimar tu.
0: Que important,
8: doncs, perquè,
0: és aquest missatge.
8: Si no,
6: moltíssim.
8: Sí, realment no ets molt capaç d'estimar qualsevol altra persona si no ets capaç d'estimar-te tu primer.
6: Uh-huh. Sara, com seria si la teva millor amiga, que abans has dit i que l'estima molt, et digués un demà i que és homosexual, creus que se sentiria acceptada? Creus que seria rebutjada?
8: Mira. Si m'arriba la meva millor amiga i em diu: Sara, sóc lesbiana, l'abraço, me l'emporto cap a dalt i li dic: per què has trigat tant en dir-m'ho?
7: Perfecte. Sí, mira, jo, la meva millor amiga, que es diu Sabina, un besazo enorme des d'aquí, és lesbiana, i clar, no passa res. Si em diu, jo li dic: però no tens por que et diguin alguna cosa? I, no, que me digan lo que quieran, però jo vull ser Sabina i punto. Uh-huh. I clar, o sigui, jo l'admiro molt, perquè clar, o sigui, tenir una opinió diferent socialment, doncs, és complicat, però ella segueix endavant i és lesbiana, i ja...
1: Les etiquetes fan molt mal, també, perquè han creat també com un espai segur per aquest grup que ha estat marginat al llarg de la història, que és LGTBI, però actualment, en certs àmbits, jo crec que fa mal, perquè et fa com... Bueno, fa mal, fa com que et sentis que ets una etiqueta, ets un nom, i tu no ets lesbiana o gay, ets... la Júlia, en el meu cas, no?
0: És una part més de nosaltres.
1: És una part més, exactament, i no ha de suposar un pas d'haver de sortir de l'armari, tot i que actualment, malauradament, és així.
8: Em molesta mazo, perquè és que últimament, no, hi ha una orientació sexual per a tot. He vist cada cosa d'orientacions sexuals que m'he quedat... Què és això?
1: És que jo no sé què sóc, de tot el que hi ha.
8: Jo no
1: sé com es deia, hi ha una bandera que...
0: Jo crec que al final l'objectiu d'això...
8: Hi ha tantes coses que em sento abrumada, tipus, què collons sóc?
0: Al final l'objectiu plegat és ser respectuosos, no? Respectar la diferència, i escoltant-vos, la veritat és que a mi em dona moltíssima tranquil·litat que la gent jove actual sigui tan respectuosa amb els altres, i que, com dèieu, no?, convidar tothom a ser com és i acceptar-se. I estem a punt d'arribar ja al final, i ara sí que encarem la recta final d'aquest primer capítol de L'Hora del Pati, amb una secció que ens farà pensar bastant. És molt senzill, jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat, i haureu de decidir qui s'ha de quedar sense pati, perquè allò que ha dit és molt fort.
1: Vale. Sembla molt...
8: Espera, m'agafo la cadira.
0: Aviso, són parletes que no us deixaran indiferents, i per tant no us serà fàcil prendre una decisió de qui es queda sense pati.
1: Concentració màxima.
0: Tindreu 2 minuts per decidir-vos, per tant haureu de parlar.
1: Sí. Vale, hem de dir una resposta entre tots.
0: Entre tots hem de decidir qui es queda sense pati.
1: Vale, va.
0: Us diré tres persones. El primer és el David. La seva parleta és que l'amor entre dues noies no és amor. Només són dues amigues molt amigues. Sí? Aquest és el David. La següent frase és de la Sheila, que ens diu: m'he posat a dieta perquè el noi que m'agrada no em mira. Sí? I el tercer és el Lleó, que la seva frase, la seva perla, és: he deixat de seguir totes les noies del meu Instagram perquè la meva nòvia no tingui gelos. Qui comença?
7: El David.
8: Això
6: d'anar
8: l'amor entre dues noies.
1: La novia del
6: Lleó,
1: per mi,
6: Jo crec, si fos el tutor d'aquests tres alumnes, crec que no faria pati i faria una xerra de classe
0: amb els tres.
6: Sí.
1: A veure, nois,
6: centrem-nos. Em sembla una brutalitat.
0: Però hem de posar-nos d'acord, hem de trobar algú. El que considerem el més greu.
1: Sí, com era el segon?
7: Ha de tenir pati.
0: El primer era l'amor entre dues noies, no pot ser.
8: L'amor entre dues noies.
0: El de la dieta per agrada més al seu, a la seva parella, i l'altre és el de que ha deixat de seguir a Instagram a tothom per no...
1: A veure, el tercer, vale, aquest, no és un, clar, o sigui, controlador, saco.
0: La red flags, clarament, les tres, oi que sí? No,
1: home, sí,
7: la tercera, jo crec que és més la nòvia, no?, que s'hauria de quedar sense patir, no, sí, no, sí, no el noi, pobret. Sí, la segona noia ja és més com un problema, jo crec que ja ve del noi, perquè, clar, li diu, estàs gorda, i és un, com un remordiment, però jo, sincerament, crec que en David s'hauria de quedar sense pati, perquè sí, com pots dir
0: tu has viscut
7: això?
0: Una cosa així semblant, sí, d'algú amb Instagram que ha hagut de deixar de seguir, o que hi ha hagut problemes a través de xarxes socials o el que sigui?
7: Mira, hi ha hagut problemes en xarxes socials, però no això de deixeu de seguir perquè em poso gelosa.
1: Sense gelosa, jo... és extrem.
8: Tipo, les altres dues persones, tipo, no era culpa seva, saps?
7: Exacte,
8: tipo,
7: és en David.
8: És el, tipo, el David... És, qui diu això? Tu, sense pati. La resta és o a la nòvia o...
7: O l'altra persona.
8: Jo, això.
6: Jo estic amb d'acord amb el...
1: Això, el David és el de l'últim, el de l'Insta. Sí, no, el David, el David és el primer, el que diu de les noies.
8: Les dues noies, sí, aquest sense pati, o què?
6: Sí, aquest, sí,
8: sense pati,
6: jo estaria d'acord amb que el David sense pati, però la segona em pots recordar.
0: La Sheila deia que menjar, ja està dieta per, vale, per agradar, clar, més al
6: jo
0: seu
6: crec,
0: nòvio.
6: Jo crec que amb la Sheila... m'estaria parlant una hora perquè...
0: Què li diries directament? A la Sheila, escolta.
1: Sheila.
6: Hòstia,
8: per on comencem?
6: Usant els filtres de llenguatge, per no dir paraulotes, del seu nòvio, o de la persona que li agrada, jo crec que li diria que, resumint-ho tot, perquè ja et dic, estaria una hora parlant-lo, parlant-ho amb ella, seria estimat a tu mateixa, clar, i que... et fotin completament els pensaments i dels amets, perquè això sí que m'ha passat, això de, pues, no amb una persona.
1: Voler canviar.
6: Amb específic, sinó persona. Perquè...
7: jo vull dir una cosa sobre això.
6: Exacte, perquè si no estàs, o sea, si no estàs amb els cànons estètics d'avui dia, pues, són molts les preguntes i molts els pensaments de, joder, pues, jo és que no quedo per festes i tot això.
1: I és molta la gent que no està amb els
0: cànons. Que no se'ns oblidi que han de deixar algú sense pati, eh?
6: El primer.
7: El David.
1: El David.
0: Felipe,
1: el David,
0: tu volies fora. Dir alguna cosa,
7: jo volia dir una cosa, que no és d'aquestes les persones, però jo tinc, en el meu cos tinc dos problemes, que el primer és que tinc pectus excavatum, que crec que sigui, que és com tinc això cap a dins, i doncs tinc el pit com més marcat, i les meves dents, o sigui, no són perfectes, però jo de fet m'he canviat d'institut perquè ja feien, doncs, assajament.
6: Ho sento.
7: Llavors em vaig canviar i, clar, vaig aprendre d'aquest assajament i, doncs, em vaig mirar al mirall i vaig dir, és que aquestes dues coses em fan Felipe, o sea, que estas todas cosas soy yo, y me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo, o sea, por favor.
0: Com ens hem de dir això de tant en tant, eh? Clar, com ens hem de posar davant del mirall i dir-nos, escolta, ets un pibonazo.
8: Jo sempre abans d'anar-me a dutxar, em fico al mirall, me miro, reina.
0: Això
8: ens ho diem amb la meva millor amiga.
0: Vale, doncs a veure, decidim, veredicte. Qui es queda sense pati?
1: El David ens l'emportem. Aquest, l'Aaron, ens l'emportem.
0: I una bona xerradeta, no? Una bona xerradeta i veure el món d'una altra forma.
7: Sí, sisplau.
0: Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati.
7: Però què dius?
0: Quatre magnífics tertulians i amb un debat d'aquells que no acabaríem ni que tinguéssim un curs sencer. Això sí, abans que soni el timbre, perquè sí que és a punt de sonar el darrer timbre, i que haguem de tornar a classe, us pregunto rapidíssimament, què és el que ens portem d'aquesta estoneta que hem parlat? A veure, alguna idea? Què hem après? Què hem comentat?
6: Si puc trencar el gel, jo crec que m'emporto a casa i a la meva... al meu cap, jo crec que m'emporto el que... algú estem fent bé perquè hi hagi gent en aquesta generació i que recapaciti i estem trencant amb totes les injustícies que estàvem acarreant des del principi.
0: Totalment d'acord. Júlia.
1: Sí, jo me'n vaig amb una molt bona sensació perquè he pogut parlar amb tres persones d'una edat molt semblant a la meva, i que tenim una visió molt semblant i molt positiva respecte al tema de l'amor. L'amor pot ser molt bonic i no hem de patir més del compte. Ja.
0: Felipe, sobre l'amor, què hem après? A veure... Sí.
7: Sobre l'amor, mira, no ho sé encara, però sobre la societat em porto que encara hi...
1: Que sobre la societat, toma, anem a...
0: Sobre l'amor, anem a l'amor, que avui estem parlant d'amor.
7: Bueno,
0: que avui,
7: vale,
0: estem tots enamorats.
7: Sobre l'amor, que... pues, pa'lante, i si te dicen que no, pues, igualment pot ser amiga d'aquella persona i, doncs, seguir com amb una amistat, doncs, preciosa.
0: Molt bé, Sara, sobre l'amor, què ens quedem?
8: Jo surto d'aquí recordant a mi mateixa que jo puc estimar que em doni la gana la meva millor amiga, exacte, aquest noi, exacte, que m'agradava, però sempre m'he d'estimar a mi mateixa i sempre m'estimaré.
0: Que preciós. Si sento algú que critica la gent jove actual, m'hi poseu a davant i us defensaré, eh? Perquè amb aquestes declaracions que heu fet, és que us admiro, sóc fan absolut, eh? Moltíssimes gràcies, Sara, Felipe, Juli, Aaron, per haver estat aquí, per la vostra sinceritat, per les vostres anècdotes i pel vostre respecte. Ha sigut un plaer escoltar-vos, de veritat.
1: Moltíssimes gràcies a tu.
0: I aquells que ens heu escoltat des de casa, també gràcies per ser-hi. Ho hem de deixar aquí. L'hora del pati s'acaba i tothom que a la classe fins al proper episodi.
1: Carreguem-te.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
1: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Què us sembla si fem una mica de senderisme o si visitem algun lloc interessant o us fem agafar idees per un proper viatge? Des d'ara i en els propers 25 minuts, responem a aquestes qüestions. Cada setmana el Sendes conté tres seccions que es dediquen al senderisme, a l'excursionisme i als viatges. Les tres propostes d'avui són aquestes que comencem presentant en el nostre sumari. Santa Coloma de Gramenet va experimentar una gran transformació a mitjans del segle XX, però darrere l'explosió de ciment, Santa Coloma va ser un poble residencial i agrícola. Avui, amb l'actor i guia Joan Fernández, fem una petita i fàcil ruta urbana per l'antic nucli urbà, entre cases pairals, masies i edificis amb història. És la ruta coneguda com el Cor de Santa Coloma, que proposa l'Oficina de Turisme de la ciutat. La ruta dels contrabandistes continua endavant. Avui el Xavi Tió explicarà la quarta de set etapes, des de Etxalar i fins a la costanera ciutat d'Irun, en l'etapa més septentrional de la travessa que ens porta per Navarra i el País Basc. Conviure amb una família casaca, una experiència antropològica d'un món que a poc es va acabant i que en Jordi Canal Soler ha enregistrat, gravat i perpetuat en la seva expedició a Mongòlia. Coneixerem la forma de vida nòmada d'aquesta minoria ètnica. I ara, comencem. Veniu amb nosaltres, sí? Doncs va, que marxem. Fàbriques, grans edificacions i molta bellugadissa són la imatge contemporània de Santa Coloma de Gramenet. Una aparença que sovint tapa o enmascara una altra vila, la que va ser agrícola i també residencial, on avui a ciment hi va haver agricultura i també va ser lloc d'estiueig dels barcelonins, quan el trajecte que avui en dia fem en pocs minuts precisava d'invertir-hi quasi un dia sencer. Per això, Gramenet Turisme va teixir fa temps un seguit de rutes, el Descobreix Santa Coloma. 8 propostes que permeten conèixer a colomencs i foranis, edificis singulars històrics, masies, cases residencials, un poblat ibèric i l'entorn natural. Avui en parlem amb en Joan Fernández, qui des de fa més d'una dècada és historiador oficiós de la ciutat i encarregat de fer-ne les visites teatralitzades. En concret, ensenyarem a la ruta 1, la que recorre el nucli antic i que porta per nom el Cor de Santa Coloma. Com ens explica, és una ruta per la Santa Coloma dels estiuejants que acollia famílies benestants, que fa mirada a segles enrere, però que se centra sobretot en el període comprès entre finals del segle XIX i principis del XX, quan la vila neix al voltant de la vella parròquia de Sant Josep Oriol.
1: La ruta comença al safareig, el safareig que hi havia al barri del centre. Després passem pel Mas Fonollà, una masia que també ha quedat engolida pel poble, Can Selva, que també és una casa pairal, Can Cisterer, una casa senyorial, l'Ajuntament, Can Roig i Torres, també casa de família estiuejant, l'Església Major, i acabem al passeig de Jaume Gordi, que és el passeig de l'Església Major, on també es poden veure algunes d'aquestes cases d'aquesta època de principi de segle XX.
0: I comencem, que hi ha molta teca. El primer punt ens situa a la plaça de Montserrat Roig, on trobem un safareig del segle XIX.
1: És el reflex d'aquella època, no? La gent anava o a rentar el riu o a rentar els safaretjos. Allà es feia safareig, i també era el reflex de la gent que anava a rentar la seva roba i la roba dels senyoritos de Barcelona, com deien, no? Hi havia moltes dones, moltes d'elles vídues, que havien d'anar a aquest espai a rentar i treure uns dinerets de rentar la roba dels estiuejants. S'ha conservat força bé, a més té tot el tema de la tecnologia hidràulica del moment, era com molt avançat. Hi ha una pedra que ho posa des de l'any 1868 i a dia d'avui es conserva força bé, tot i que ja fa força anys que no està en funcionament.
0: Ben a prop, la primera de les masies. Es tracta de Mas Fonollà, tot un exemple de resistència al pas del temps i de les circumstàncies.
1: Al centre del poble en queden poques, perquè el moment que Santa Coloma comença a créixer i comencen a fer edificis, moltes se'n van a terra, però el Mas Fonollà s'ha mantingut allà al mig del poble. És una de les coses que és més atractiva, no? Perquè tant el que és el pati davant com la casa s'ha mantingut força original, fins i tot dintre es poden veure les voltes de l'edifici, i és una masia del segle XIV, que fins al segle XIX és de la mateixa família, que es dediquen a això, al tema del camp, i finalment s'acaba reconvertint, ja al segle XX, en un centre juvenil.
0: Girant cap al carrer Major, al número 44, hi trobarem una masia casa pairal que porta per nom Can Selva. És del segle XVIII i planta basilical. Li falta un dels tres cossos habituals i manté la porta adovellada i finestres amb llinda. Avui en dia té funcions residencials, però en el seu moment va ser escola. I ja al carrer de Sant Carles hi trobem Can Cisterer. Com explica en Joan, un altre clar testimoni que Santa Coloma va ser lloc d'estiueig.
1: Santa Coloma en aquell moment hi havia molt poca gent, era molt bonica, estava tota plena de vinya i de maduixes, a més estava a prop i es podia respirar un aire pur, tot i que ara ens sembla això tan estrany, però venien de Barcelona aquí de vegades per això, per respirar natura o també fugint d'algunes epidèmies que hi havia a Barcelona i venien cap aquí, no? I a més, clar, en aquella època el transport no era com ara, i Josep Maria de Sagarra ja ho deia, que venir de Barcelona fins aquí a Santa Coloma estaven tot un dia amb la incomoditat d'un dia de mala mar. O sigui que, clar, venint en carro no era gaire senzill. Però va fer això, que igual que altres poblacions del voltant de Barcelona vinguessin estiuejants, i una d'aquestes cases és la casa de Can Cisterer.
0: I arribem al punt neuràlgic de la ciutat, la plaça de la Vila. Antigament es deia l'era de Can Pascali, i com passa amb les eres, no era un lloc net ni agradable per fer-hi petar la xerrada, fins que un alcalde decideix que tot allò ha de canviar.
1: I hi ha un alcalde, en Llorenç Serra, que és com l'alcalde pagès, històricament l'alcalde famós de Santa Coloma, doncs decideix que no, que allà ha de ser el punt de trobada del poble, la gent s'ha de trobar a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament, fa que l'Ajuntament sigui més gran, posen un rellotge, era cosa important perquè en aquell moment només hi havia un rellotge al poble que estava a la Torre Valldovina, i converteix l'Ajuntament en el punt de trobada dels colomencs.
0: Un consistori que és escenari de mil i una històries i anècdotes, algunes realment impactants, que mantenen un rastre visible en forma de forats.
1: A la sala de govern hi ha uns forats a la paret, perquè el 23F, el mateix dia que el Tejero entrava fotent trets a Madrid, van venir una gent d'extrema dreta i va començar a disparar contra l'Ajuntament de Santa Coloma. En aquella època, l'Ajuntament de Santa Coloma, governat pels comunistes, el Lluís Hernández, que va ser alcalde, que va ser el que estava en aquell moment, quan van disparar i van marxar corrents, sota la mirada, sense fer res, d'un dels caps de la policia local. I, per sort, en aquell moment no hi havia ningú en aquella sala, perquè van travessar la cadira de l'alcalde i, a dia d'avui, encara es poden veure algun dels forats a la paret dels trets que el 23F també van patir Santa Coloma.
0: I arribem al que, pel Joan Fernández, el nostre guia, és l'edifici més bonic, Can Roig, propietat d'una de les famílies estiuejants més influents, els Roig i Torres, ho eren juntament amb el Sagarra.
1: És una casa d'estil anglès, preciosa, amb uns jardins molt macos, amb unes cases al costat que eren com a extensió també d'aquesta casa. Primer va ser, lògicament, la casa senyorial de la família Roig i Torres. Després, amb la Guerra Civil, es converteix en un hospital, hospital de campanya. Com la Guerra Civil la guanyen els que la guanyen, també es converteix en seu de la Falange. I, finalment, en escola. És noucentista, però sempre tenint aquesta influència anglesa, no? Tant el seu exterior com la part interior sí que en recorda més aquesta època de construcció de les cases que veiem a les pel·lícules angleses, doncs és el que va demanar la família Roig i Torres.
0: Icona de la Santa Coloma contemporània és l'estampa de la seva església major, un temple amb aires neogòtics i classicistes que ha conservat alguns dels seus vitralls.
1: És una església que va dissenyar en Francesc Berenguer, que era una de les mans dretes de Gaudí. Era l'amic soso, perquè Gaudí ho posava tot de coloraines, i en aquest cas en Francesc Berenguer era tot línies rectes, marrons. Però a més, una església que en el moment que es construeix, s'acaba de fer el 1915, li diuen la catedral, perquè Santa Coloma era un poble molt, molt petit i tenia una església molt gran, que a més estava col·locada sobre d'un turonet. I es va construir també amb aquesta idea de fer una església nova per als estiuejants, perquè la gent que venia, com era de categoria, havíem de fer una església nova. Això la gent del poble no ho portava massa bé, perquè moltes de les coses que hi havia en aquesta església nova eren esglésies robades, hi ha coses robades de l'església antiga. Per exemple, les campanes es van treure de l'església de Sant Josep Oriol, la van deixar muda, perquè aquesta es pogués construir.
0: De l'església major en davalla, un carrer amb un gran aire residencial, el bonic passeig de mossèn Jaume Gordi, amb cases d'època a banda i banda.
1: Ciutat Jardí volia dir carrers amples, amb arbres, amb edificacions d'una, dues plantes com a molt, amb pati posterior i un jardí davant, jardí individual. I és el que es pot veure en aquest carrer. Són tot casetes baixetes, amb el seu jardinet, la seva reixa, molt maques, s'encarregaven a arquitectes famosos, entre cometes. Hi ha un parell de cases que són les Torres Besones, la Torre Maria i la Torre Teresa, que les fa l'arquitecte municipal del moment de Santa Coloma, però aquest arquitecte mateix va ser, per exemple, qui va fer la façana del Molino o el Camp de les Corts, on jugava abans el Barça.
0: Tots aquests continguts formen part de la ruta... Tots aquests continguts formen part de la ruta 1, però n'hi ha 7 més que ens porten a llocs molt interessants. El Mercat de Sagarra, la Masia de Can Zam, que era antigament plena de vinyes, el poblat ibèric de Puig Castellà, que va ser la llar dels primers colomencs, Torribera, la Torre Pallaresa o Camp Peixauet. Però en Joan Fernández ens en destaca una per sobre de la resta, la Torre Valldovina, edifici més antic de Santa Coloma que data del segle X i que va ser torre de defensa contra els pirates. Després va ser masia, casa d'estiuets de la família del poeta Josep Maria de Sagarra i actualment museu.
1: És molt bonica, tenia un jardí gegant, ara el jardí és una mica més petitó. Deien els pagesos del poble, exagerats ells, que en aquell jardí hi havia una unitat de cada espècie d'arbre del món. Realment no seria així, però sí que hi havia una gran varietat de vegetació, tenien molts animals... i ara s'ha mantingut com el Museu Municipal. I allà es pot veure l'espai i es pot conèixer moltes històries, perquè, per exemple, una de les guerres civils catalana, la gran batalla de Joan II, es va produir allà, als jardins de la Torre Valldovina. O sigui que, a banda de conèixer l'edifici, es poden saber les seves històries, i amb una història una mica més propera es pot visitar que sota de la Torre Valldovina hi ha un refugi antiaeri, que a dia d'avui també s'ha museïtzat i també es pot visitar.
0: Trobareu les rutes a l'apartat Gramenet Turisme del web de l'Ajuntament. A més, en Joan Fernández explica que de gener a juny, quasi cada dissabte, podeu participar en una de les 5 propostes diferents de visites teatralitzades, diurnes i nocturnes, per conèixer i estimar una mica més Santa Coloma, història viva i un dels motors del nostre país.
2: Sendes. Escolta el Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
0: I com qui no vol la cosa, arribem ja a la quarta etapa d'aquesta ruta dels contrabandistes que estem fent entre Nafarroa, és a dir, Navarra i Euskadi. Encara estem, Xavi Tió, què tal? Bona tarda.
3: Ah, Maria, Déu vos guard.
0: Dic que encara estem a Navarra, eh? Perquè Etxalar, que era el punt en el que ens havíem quedat en l'últim programa, doncs encara forma part de Navarra. Ens anem cap a Bidasoa ara, no? Si no m'equivoco.
3: Ah, això mateix. Seguim amb aquesta senda de los contrabandistas del Bidasoa. Recordem aquesta ruta circular de 153 quilòmetres, dividida en 7 etapes, i avui anirem fins a tocar mar a Irun, en el que és l'etapa més septentrional i més llarga de tota la travessa.
0: Doncs vinga, anem a començar la ruta en el punt de sortida.
3: Això és Etxalar. El que fem és desfer una part de l'etapa anterior fins a Ansoldokueta, per dir-ho d'alguna manera, al barri de dalt del poble, i des de les últimes cases comencem a remuntar fort per dins un túnel de vegetació entre fageda espessa que ens du a dalt d'un llom passant per tot de bordes, és a dir, cases de camp, fins al Collado Lacaín, on retrobem els senyals del GR11 i GR11-3 que havíem deixat al Collado Elordi a l'etapa anterior i que en aquest tram van conjunts. Comencem a flanquejar la capçalera de la vall que tenim al costat fins que arribem altra vegada a la frontera francesa, al coll de Churilepo. Aquí deixem la variant del GR11-3 i, seguint el GR11, comencem a baixar suau en un petit tram per dins de França, acompanyats de palomeres en un bosc mixt de faig, pins i castanyers, fins al coll de l'Izarrieta, un pas de carretera entre els dos països, amb tot de taules d'orientació i unes quantes ventes. El que fem és continuem al llarg descens, ara altra vegada per Navarra, que ens du en 4 quilòmetres per pistes amples, per terreny de prats oberts, esquitxats de caserius, fins al coll d'Idoia. Aquí, encara un parell de quilòmetres més en pujada suau, ens remunten primer al coll de Meaca i després a passar per sota del cim de Santa Bàrbara, que des del sud domina Vera, que és el municipi més septentrional de Navarra. Tenim sota nostra el tram del Bidasoa quan entra engorjat a Euskadi i al davant el coll d'Ibardín, també fronterer, on anirem a pujar després de traspassar Vera i veiem també el cim de la Run, que ja veiem de fa 3 etapes, un cim força conegut al País Basc per ser un mirador excepcional de tota la costa d'Iparralde.
0: És a dir, el País Basc francès.
3: Ah, això mateix. I on hi puja un tren de cremallera històric. Tenim per davant, primer, una forta baixada que ens mena en 3 quilòmetres a passar pel centre històric de Vera, una petita capital de 3.700 habitants, i després enfilar-nos fort, primer per un espès bosc amb sotabosc farcit de falgueres, i més endavant, ja més suau, per pistes amples, acabar de remuntar els 5 quilòmetres llargs que ens deixen al Coll d'Ivardín, amb vistes cap al mar, des d'Hendaia fins a Biarritz i la zona de Baiona. Estem en un extrem de la llarga corrua d'edificis de ventes, hostals, grans edificis moderns i aparcaments, talment una estació d'esquí, on podem fer una parada per dinar al costat del monument metàl·lic amb la figura d'un contrabandista en record d'aquesta activitat tan important al seu dia. Aquí entrem de nou a França per una pujada fortíssima que ens puja en un cimet secundari amb una necròpolis de 7 cromlecs agrupats en un replà a la mateixa línia fronterera i flanquejant per un tram terrós anem a buscar el Coll de Joncs i, altra vegada per Prats Verds, acabem de baixar al Coll d'Espoiries amb vistes al petit embassament de Xoldocogaina. Ens queda la darrera pujada de l'etapa que ens durà entre pastures el cim pedregós de Xoldocogaina. És el primer cim dels Pirineus venint des de l'Atlàntic amb vistes directament sobre Irun i tota la costa des de Donosti fins a Baiona i a l'interior, al darrere nostre, el característic cim de l'Arrun. Tenim vistes de tot el tram final del Bidassoa fins a la badia de Txingudi, entre Hondarribia i Hendaia, i ens queda una forta baixada que ens du a entrar al barri residencial de Viriato. Passem per un frontó típic i ja per carretera plana anem arran del Bidassoa fins a traspassar-lo al pont internacional que ens entra a Beòvia, és un barri d'Irun, on acabem l'etapa just al costat de la isla de los Faisanes. És un illot que és el condomini més petit del món, que està mig any sota sobirania espanyola i mig sota sobirania francesa.
0: Anem al que ens interessa, la fitxa tècnica. Com sempre, la comencem amb la distància.
3: Doncs estem parlant de 28,2 quilòmetres.
0: Desnivell?
3: 1.215 metres de desnivell positiu i 1.300 de negatius, acumulats els dos.
0: Déu-n'hi-do, quant de temps?
3: 8 horetes, fàcil, xinutxano, per poder contemplar les vistes, els cromlecs i tots aquests paisatges ondulats, plens de caserios i bordes.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5?
3: Doncs posem-hi un 3,5 sobre 5 per la distància i pels desnivells.
0: Referències al núvol.
3: A internet hi trobareu el lloc web oficial de la ruta, que es diu contrabandistac.com, amb dues cas, on hi trobarem el perfil i l'itinerari de totes les etapes.
0: Doncs molt bé, Xavi, ens retrobem amb la següent, la cinquena etapa, la setmana vinent.
3: Salut i República.
4: Hola, què tal? El meu nom és Jordi Canal Soler. M'agrada definir-me com a explorador de la diversitat del món. I sóc fotògraf, escriptor, viatger, i avui he vingut a parlar-vos de la meva última expedició, que va ser a Mongòlia.
0: Seguim avançant en aquest interessant camí que ens proposa en Jordi. Avui ens introdueix en un món que es va apagant, en una cultura tradicional, nòmada, de vida en gers o iurtes, d'autosubsistència, de resistència a tot tipus d'inclemències. Dins la minoria de població nòmada mongola hi ha una altra minoria, la població kazaka, procedent del Kazakhstan. Avui la coneixem una mica més, als Quaderns del Viatger.
4: Mongòlia com a tal és tan gran doncs, que, evidentment, té influència dels països veïns. No? I part d'ells doncs, és Kazakhstan, que va haver-hi uns moviments migratoris que va fer que actualment part de la població de Mongòlia no sigui pròpiament d'origen mongol, sinó que sigui kazakh. Quina diferència hi ha? Doncs és bastant substancial. Per una banda, els mongols pròpiament doncs, parlen mongol, però a més són budistes. En canvi, els kazakhs són de parla kazaka, però a més són musulmans. De manera que tens dins d'un poble majoritàriament budista una minoria, que són els kazakhs, que són musulmans. També és cert que és un islam doncs, bastant laic, com el d'aquestes exrepúbliques soviètiques, doncs, que realment no és tan exagerat. Per exemple, les dones van sense mocador ni sense vel, no? també es diferencien per una altra cosa, que és que són especialistes en l'ús de les àguiles per caçar. De manera que això ho veus més quan te'n vas pròpiament a la frontera amb Kazakhstan, però aquestes diferències culturals fa que quan convius amb ells i entres en un guer seu, el que hi trobes és diferent del que podria ser en una família tradicional mongola, no? Per exemple, l'ús mateix del vodka. Quan tu entres en un guer, que és com es coneixen les yurtes, que són aquestes tendes o construccions cilindrocòniques, són una base rodona amb una teulada que és doncs mig cònica. És on es refugien, clar, és un lloc realment molt confortable perquè ho ha de ser tant a l'estiu amb aquestes temperatures com sobretot a l'hivern quan fa molt de fred, no? I aquí fan vida. Però també en el menjar. Ja, doncs un serà halal, l'altre no, no? I també després amb el que seria les vestimentes. Quan estàs allà amb la família kazaka, doncs t'ensenyen doncs, que doncs, aquest és la vestimenta que porta la dona a partir doncs, de, que és vídua, que doncs, ha perdut el marit, que és doncs, un tracte diferent que té la dona, o que el llit, per exemple, de la parella principal doncs, està allà, la resta dorm al terra. Bueno, té una sèrie de distincions que fa que apreciïs doncs, unes cultures diferents dins d'un país que potser globalment havies pensat que tots tenien la mateixa cultura. Com aguanta, no?, aquestes temperatures, perquè és una invenció que abans de Gengis Khan ens ha arribat fins ara, no? I de fet, quan abans comentàvem que hi ha molta gent que va a viure a la ciutat, no tenen prou diners per comprar-se un pis. Llavors el que fan és encerclar una mica de terreny amb una tanca de fusta i plantar el guer allà. I el guer consisteix en una estructura de fusta, un marc de fusta cilíndric, que serveix de sosteniment juntament amb unes columnes centrals i una espècie de... amb arquitectures al cimbori, no?, que podries tenir sota una cúpula, doncs des d'allà una sèrie de grans branques més llargues, no?, que són el que sostenen la tela, perquè el principal element aïllant d'aquestes, al final són com si fossin tendes, són tela, no?, però és felpa de llana. Que és el que aguanta la calor, que evita que entri doncs, el vent des de fora, no? I ara últimament sí que els cobreixen amb un plàstic per intentar evitar que la pluja doncs, es faci malbé, però al final es tracta d'això. Una tenda cilíndrica, però que realment aguanta tot gràcies a l'estufa que tenen a dins. I l'estufa és de fusta, per això la matèria també és tan contaminada, perquè van cremant i cremant carbó o fusta, no? Però quan estan en el camp, al mig de l'estepa, clar, no hi ha vegetació, no hi ha arbres. Què utilitzen? Doncs justament els excrements secs del seu ramat. Llavors, quan entres en un guer d'aquests, tot ell fa olor, sap greu dir-ho en ràdio, però és de merda cremada, no? De fet, part de l'expedició era registrar tot el que es pogués d'aquesta cultura immaterial, no?, a nivell de coneixements que sabíem que tard o d'hora s'acabaria perdent, no?, a causa d'aquesta migració del camp cap a la ciutat, els joves ja no volen saber res dels guers dels seus pares i per tant, doncs, se'n van a la ciutat i ja difícilment tornaran, no?, i tota aquesta manera, doncs, de fer, de preparar la llet, preparar vodka de llet, d'euga més, no?, que també existeix, fer botes, aquestes botes que t'han d'aguantar tant l'estiu com les temperatures de l'hivern, no?, són unes botes realment, a més, molt boniques, molt ben preparades. Però també, per exemple, la cria de cavalls, que el cavall per ells és importantíssim. Ara han substituït el mètode de transport de cavall amb camions o motos, no? Estàs al mig del desert del Gobi i de cop i volta t'apareix un motorista. Què fa aquest aquí, no? Van amb motos tot terreny, però és un ramader que té el guer a 30 quilòmetres i s'ha assabentat, no sé com, que estàvem aquí i ens ha vingut a veure. Ells es desplacen amb motos. També crien cavalls, i de fet molts d'ells crien cavalls de curses. Hi ha una festa, que és la festa més important per ells, que se celebra entre juny i juliol, que és el Nadam. Nadam és quan hi ha doncs, la gran concentració de celebracions, especialment doncs, vinculades a la història i a la cultura, no? Hi ha les lluites mongoles, que atreuen a moltíssima gent, però també hi ha curses de cavalls. I, de fet, durant tot l'any van criant els cavalls, els van entrenant i fins i tot també doncs, entrenen els genets, no? I en algun cas havíem vist que són els nens els que munten els cavalls. Perquè, clar, això és com les curses de cavalls d'aquí, no? Que aquí munten cavall, doncs, gent que pesi molt poc. Doncs allà el que fan és entrenar els nens des d'una edat molt, molt, molt inicial per poder córrer i guanyar aquestes curses que són molt importants.
0: Punt i final, si us heu quedat amb ganes de més, seguiu-nos al podcast que trobareu al web martorelldigital.cat dins l'apartat de Ràdio Martorell i el subapartat del programa Sendes amb els darrers podcasts. L'Andreu Ortega, el Xavi Tió i servidor de vosaltres, en Jaume Monés, us agraïm l'interès i ens acomiadem fins al proper programa. Sigueu on sigueu i aneu a on aneu, tingueu sempre, sempre, sempre una molt bona ruta.

0: Més de 45 anys amb tu. Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.
1: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Comencem en aquest punt al Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa Més. Sigueu on sigueu, benvingudes i benvinguts a 25 minuts dedicats al senderisme, l'excursionisme i els viatges. Tres blocs que caracteritzen el programa d'avui, que conté els següents temes. Ramon Vila i Capdevila, àlies Cara Cremada, va ser un dels maquis de la Catalunya Central que va lluitar contra les desigualtats laborals, el franquisme i la dictadura. Va ser assassinat a Castellnou de Bages i és en aquest poble, just a les dependències de l'antiga rectoria, on avui en dia hi ha un museu dedicat als maquis. Josep Maria Baraldés n'és el guia i serà l'encarregat d'obrir les portes a aquest episodi de la nostra història. Tercera etapa de la ruta dels contrabandistes que el Xavi Tió ens està narrant en 7 fascicles. Avui, trajectòria entre les viles d'Elizondo, la capital de la Vall de Baztán, i Etxalar, una de les 5 localitats que composen la navarresa vall de Bortziri. I continuem el nostre viatge per Mongòlia amb en Jordi Canal Soler. No podíem obviar la seva capital, Ulaanbaatar o Ulaanbaatar. No destaca per la seva gran qualitat arquitectònica, però sí per tenir museus molt interessants. Especialment un d'ells que coneixerem, el dedicat al gran conqueridor mongol Gengis Khan. I ara comencem? Veniu a fer el trajecte amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Una església romànica, la casa de la vila, un cementiri, una gran casa de colònies amb tot tipus de dependències i una antiga rectoria amb uns baixos reconvertits. I poca cosa més. Aquest és el breu però interessant nucli antic i originari de Castellnou de Bages. Poca gent imagina que en un indret tan solitari, envoltat de camps i d'una tofa de verdor, pugui haver-hi tanta història i fins i tot un museu. Ja sabeu la dèria que tenim de sentir-nos descobridors del territori, i avui no n'és una excepció. Allà, al cor de Castellnou, en aquell petit turó, ens apropem a un espai divulgatiu que dona veu a un bocí de la nostra història, sovint menys tingut. Es tracta del Museu dels Maquis. Fundat l'any 2000, el Museu dels Maquis de Castellnou de Bages forma part de la xarxa d'espais de memòria democràtica de Catalunya. Divulga la vida de les persones que es rebel·laven contra el franquisme, especialment a la Catalunya Central. I, sobretot, parla de la figura de Ramon Vila i Capdevila, en Cara Cremada, vinculat, com veureu, a aquest poble. En Josep Maria Baraldés, regidor de Medi Ambient i Patrimoni de l'Ajuntament de Castellnou i encarregat de les visites guiades a aquest espai, ens posa en situació.
2: El museu es troba ubicat a l'antiga rectoria del municipi de Castellnou, al costat del cementiri. Aquí hi havia hagut una rectoria important abans de la guerra, on hi havia bastants capellans i tenien propietat i tenien gent doncs, que treballava per ells. I dintre d'aquestes runes del cementiri, que això es va cremar el 37 durant la Guerra Civil, quan nosaltres vam plantejar de fer el cementiri, s'ho van estar mirant, l'arquitecte, que era l'Antoni González de Diputació, tenia al cap fer una cosa una mica diferent, semblant al cementiri de Comillas, de Santander, i doncs va ficar el cementiri dins les runes de l'antiga rectoria i aprofitant els baixos d'aquesta rectoria per fer el museu.
1: Castellnou és una mica en terra de ningú, entre l'eix del Llobregat i l'eix del Cardener, entre Sallent cap a l'est i Súria a l'oest, just en el punt on el Pla de Bages va quedant tancat cap al nord per petites carenes. Un lloc discret i arrecerat, amb bosquines i boscos, molts amagatalls, característiques que bé van servir als maquis durant la Guerra Civil i la postguerra. Però qui eren exactament els maquis?
2: Com ja diu la paraula maqui, que ve del francès, eren gent que vivien emboscats al bosc, que eren perseguits i ells estaven ocultats dins del bosc i feien la seva vida d'una forma molt justeta a dins del bosc, amb bastantes mancances, no? I eren gent doncs, perseguida pel règim en aquell moment, que bueno, es havien d'ocultar, amagar, i ells feien les seves actuacions des de fent assalts a diferents bancs, a empreses, i tallant l'electricitat dels pobles i ciutats, fent saltar torres d'alta tensió i fent aquests sabotatges.
1: D'entre tots els maquis coneguts, a Castellnou en recorden especialment un i l'han fet protagonista del museu, Ramon Vila i Capdevila, cara cremada. Nascut el 1908 a Peguera, al Berguedà, en el si d'una família molt humil, aquest anarcosindicalista de la CNT va treballar de molt jove al tèxtil a la Pobla de Lillet i després a les mines de Fígols. Veient les dures condicions dels treballadors i les injustícies que patien, va participar en lluites obreres, revoltes, sabotatges i vagues, i va passar diversos cops per la presó. A la Guerra Civil va allistar-se a la Columna de Ferro de València, va passar per Madrid, pel Front d'Aragó, pel Front del Segre i es va exiliar a França.
2: L'estrella de la guerra va anar a València i va actuar amb les columnes de ferro valencianes. Va travessar la frontera i després, des de França, passava gent tant d'allà cap aquí com d'aquí cap allà. I, a més, també passava material de guerra o material explosiu. Va morir amb 57. Va morir l'any 63. Va ser l'últim maqui que els seus companys li deien deixa-ho, que no hi ha res a fer i tal. I ell, d'alguna manera, va donar a entendre que no sabia fer res més.
1: A través de la vida de l'últim maqui, el museu explica la petja d'aquests homes que vivien als boscos de la Catalunya central, repassant la lluita guerrillera a Catalunya durant la Guerra Civil i el franquisme i el seu paper a la Segona Guerra Mundial. En Josep Maria traça el recorregut per la instal·lació.
2: El museu, doncs, està estructurat en un plano a terra on hi ha tots els recorreguts que feien ells des que travessaven la frontera de França fins a arribar a Barcelona o Terrassa o Sabadell, depèn d'on actuessin, i Castellnou queda al centre d'aquesta actuació. I llavors hi ha tot de plafons a la paret que explica, doncs, la vida de diferents maquis, hi ha el nom, i explica la seva trajectòria i la seva vida, i fa un resum del que van ser els maquis durant aquella època, i s'acaba amb un audiovisual que és dedicat al Ramon Vila. Vull dir, tot allò, ell, aquest audiovisual només fa referència des dels seus inicis, que va néixer a Peguera, fins al dia de la seva mort, que va ser a Castellnou de Bages.
1: En concret, la nit del 7 d'agost de 1963, quan va ser abatut per la Guàrdia Civil a prop de la masia de la Creu de Perelló, a Castellnou, un poble on no només hi va trobar la mort. Havia circulat un munt de vegades per les carenes del seu terme, accedint sempre a punts de guaita des d'on podia observar els moviments de la Guàrdia Civil i dels soldats. El règim va creure que un cop mort, enterrant-lo extramurs del cementiri i sense cap senyal que ho indiqués, la terra i la memòria col·lectiva se l'empassarien del tot. Intenció totalment fallida. Anys després es van recuperar les seves restes i, d'entre elles, les darreres botes que va arribar a portar.
2: En el museu hi ha les botes del Ramon Vila Capdevila, que quan el van exhumar, doncs encara hi havia les botes que portava ell el dia de la seva mort. I aquestes botes les van portar amb uns especialistes a reparar, crec que a Vic, a la Diputació, i les tenim allà exposades. I també hi ha, doncs, la motxilla amb diferents coses que portaven ells durant el trajecte.
1: Heu sentit que el maqui Ramon Vila i Capdevila l'anomenaven cara cremada. Hi ha diverses teories pel que fa a aquest malnom.
2: Hi ha diferents versions, però sembla que ve de que un llamp va matar la seva mare i amb ell li va cremar la cara quan era molt jovenet. D'altres també diuen que es va encendre a casa seva i es va cremar. Però, bueno, que tenia la cara cremada, segur. I que hi va patir bastant perquè hi va tenir infeccions i això, perquè això, quan van fer l'autòpsia, quan van exhumar el cadàver, van dir que aquest home havia patit bastant de la cara, les cremades. I després, va, com que el tema antibiòtics i això, doncs no n'hi havia, es veu que també la boca la tenia que havia patit molt.
1: Podeu imaginar la vida dura, àspera i ruda d'en Ramon o de tants altres maquis, vivint amagats entre boscos, menjant malament, passant fred, calor, pluja, neu o calamar-se. Una duresa que contrasta molt amb la dolçor amb la que se'ns presenta a l'actualitat dalt del turó el petit nucli antic de Castellnou de Bages. En Josep Maria Baraldés explica que l'Ajuntament de Castellnou fa visita guiada i que no només inclou l'estada al museu, sinó també, per exemple, a l'església parroquial romànica de Sant Andreu.
2: Comencem a la sala polivalent, on hi tenim com una galeria on explica la història del poble des dels seus orígens. I, esclar, dintre de la història, doncs, hi ha tot el tema que fa referència als maquis. Un cop la gent ha vist tots els plafons, passem a la plaça de l'església, on hi ha l'església romànica, que és del segle X, els orígens. i llavors fem una visita a l'església i a continuació ja anem cap al cementiri per veure la tomba del Ramon Vila, que d'alguna manera doncs es va aixecar amb honor seu, i hi ha una placa on explica una mica doncs qui era i tal, i a continuació del cementiri passem al museu, i al museu doncs podem veure els plafons que hi ha, tot en referència als maquis, i l'audiovisual.
1: I si us interessa, contacteu amb l'Ajuntament per concertar visita guiada. I si voleu caminar, recordeu que per allà hi passa el GR-179, la Ruta dels Maquis, a proposta de la Unió de Grups Excursionistes Llibertaris, que va de Caral fins a Manresa. 61 quilòmetres per camins que tant van trepitjar aquests lluitadors antifranquistes. Una llar entre pinedes, garrigues i armots, a la recerca de la llibertat.
0: Sendes.
1: Doncs vinga, som-hi cap a la tercera etapa que estem fent en aquest cicle de senderisme dedicada a la Senda de los Contrabandistas o Ruta de los Contrabandistas. Ah, ens ho aclareix el Xavi, tio. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Senda de los Contrabandistas o Ruta, com li diuen, més
3: com
1: aviat.
3: Com vulgueu, tant és.
1: Senda ja ens entendrem.
3: Senda de los Contrabandistas del Bidasoa, Ruta de los Contrabandistas.
1: Fantàstic,
3: el
1: dispara.
3: El cas és que seguim, com bé deies, amb aquesta ruta circular de 153 quilòmetres, dividida en 7 etapes, que ressegueix les valls de Baztán Bidasoa, per situar-nos a Navarra i un trosset de Guipúzcoa, fins a Tocamar a Irún, resseguint entorns de boscos mixtos i fageda, tot entre força activitat agrícola, ramadera i forestal, en paisatges ondulats, sempre verds pel clima atlàntic. Imaginem-nos la ruta com una O allargassada, i amb les dues primeres etapes ja haurem fet la part més meridional fins a arribar a Elizondo, la capital de la vall de Baztán. Vam fer l'alçada màxima de tota la ruta a la primera etapa, que ens va dur de Beinza a l'Alto de Arteciaga. Vam resseguir un munt de restes prehistòriques i de palomeres a la segona etapa, que després de seguir un tros de frontera amb França ens va baixar a Elizondo. I avui, amb la tercera etapa, anirem fins a Etxalar, on encara podrem trobar testimonis vius del contraband que hi va haver, sobretot a la postguerra, i que dona nom a aquesta ruta que ressegueix senders i passos de muntanya que van tenir força importància per les activitats bàsicament nocturnes dels contrabandistes.
1: Doncs vinga, anem al punt de sortida, que en aquest cas és la capital de la vall de Baztán, 3.500 habitants, una població plena de cases amb bigues de fusta espectaculars, amb balconades plenes de flors, un poble deliciós, realment. Eh?
3: Manté el tipus d'habitatge de muntanya de Navarra.
1: Uh-huh.
3: I si fins a arribar a Elizondo havíem anat pel marge esquerre del Baztán, avui comencem l'etapa al pont que traspassa aquest riu al centre de la població, i el que fem és, pel marge dret, anar a enfilar-nos per entre finques de pastures verdes, tancades amb filats metàl·lics per vaques i cavalls, a retrobar el GR-11-3 que havíem deixat a l'etapa anterior quan fèiem el tram resseguint la frontera francesa. Anem passant tot de bordes, de totes les mides i de totes les èpoques. Són masies rurals, és a dir, són cases aïllades amb finques agrícoles, persones obertes de vegetació combinades amb trams de bosc. I anem remuntant seguint les pistes que enllacen tota aquesta munió de cases, trams alguns asfaltats, d'altres trams de terra entre fageda, fins a arribar al punt més alt de l'etapa després d'haver pujat uns 600 metres des d'Elizondo. Passem al Atxuelaco Lepoa, és a dir, el coll d'Atxuela, i comencem un tram planer de pista oberta per lloms suaus, de terra vermellosa, acompanyats d'algun búnquer de la postguerra. Era una línia defensiva que ens havia de protegir d'una hipotètica invasió des de França, i per una zona amb tot de vistes cap al cim de l'Arrun. És un cim allargassat molt característic que ja ens havia començat a cridar l'atenció a l'etapa anterior. I després de fer aquest tram més planer, comencem a baixar suau, passant algunes palomeres envoltats de petites valls verdes, per anar a traspassar una carretera local al coll d'Erzki-Sarroi. I per l'altre cantó, ara de pla, sense deixar els senyals blanc i vermell del GR, anem fent petites pujades i baixades, saltant successius collets per una zona bàsicament forestal, amb tota una llarguíssima filada de palomeres, és a dir, aquestes torres que on s'enfilaven per caçar els coloms de la paloma Torcaz. Trobem alguna zona de túmuls prehistòrics, tots molt ben identificats, fins a anar a saltar pel Collado Elordi. A partir d'aquí ja comencem la baixada final per entre pastures i finques agrícoles, tot sempre verd, seguint també sempre filats metàl·lics amb pals de fusta per pistes que van passant per cases aïllades i que van formant petits barris a mida que ens acostem a Echalar, fins que arribem al fons de la vall on traspassem un pont romànic per sobre un rierol que ens deixa al barri de dalt del poble. Anem ja per carrer, per dintre de carrers, entre grans casalicis antics, a sortir a la carretera, i acabem d'arribar al centre del poble, on hi ha l'església d'aquesta població rural, de poc més de 800 habitants, amb totes les cases que mantenen l'estil tradicional de la muntanya navarresa, i on ens podem anar a allotjar a casa de l'Antonio. És una persona força gran ja, que la seva joventut s'havia dedicat al contraban, i que ens explicarà mil i una anècdotes de com havien d'esquivar la Guàrdia Civil i que ens situarà en aquella activitat en què tota la població hi col·laborava perquè era la manera de sobreviure en una època difícil de postguerra.
1: Interessant, sens dubte, el que ens pot explicar l'Antonio. I anem ara amb la fitxa tècnica, començant, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 22 quilòmetres.
1: Desnivell?
3: 870 metres de desnivell positiu, 950 metres de desnivell negatiu, acumulats els dos.
1: Quant de temps?
3: Posem-hi també, com a les etapes anteriors, unes 8 horetes, xinoxano, per poder anar contemplant les vistes, totes les restes de búnkers que haurem trobat, i les palomeres per aquesta activitat de caçar.
1: Grau de dificultat, de l'1 al 5?
3: Doncs també posem-hi un 3 sobre 5.
1: I itineraris, aquests itineraris on els trobarem, a internet?
3: Doncs a internet trobareu el lloc web oficial de la ruta, que es diu contrabandistac.com, contrabandistac amb dues cas, al principi i al final, on hi trobareu el perfil i l'itinerari de totes les etapes.
1: Hem fet la tercera etapa, la setmana vinent, la quarta. Gràcies, Xavi, fins la propera.
3: Salut i república.
4: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
5: Hola, què tal? El meu nom és Jordi Canal Soler. M'agrada definir-me com a explorador de la diversitat del món. I sóc fotògraf, escriptor, viatger, i avui he vingut a parlar-vos de la meva última expedició, que va ser a Mongòlia.
1: Mongòlia és un país de 3,4 milions d'habitants. D'aquests, 1,4 viuen a la capital, Ulaanbaatar o Ulaanbaatar, una ciutat que havia sigut poc significant en un país de nòmades fins que el segle passat va començar a canviar les tornes. L'èxode rural a la recerca d'unes suposades millors condicions de vida van fer créixer el cap i casal mongol fins convertir-la en una ciutat potser poc atractiva al turista, però, com diu el nostre viatger, que bé val una visita. La fem? Vinga, som-hi.
5: A veure, Ulaanbaatar és una ciutat grandeta, podríem dir, perquè a més està creixent constantment, no? El nomadisme del qual havia viscut a Mongòlia fins fa poc, en què la majoria de la població no vivia a Ulaanbaatar, sinó vivia distribuïda al llarg de tota la superfície del país, tot això està canviant, perquè el nomadisme s'està perdent. I de fet, era una de les coses que volíem estudiar amb l'expedició que vam fer de cara a què s'està perdent d'aquest nomadisme i, per tant, registrar-lo, no? Portàvem diferents càmeres, portàvem doncs, equips de gravació, perquè la gent ens expliqués com estàvem vivint, perquè sabíem que potser dins de 10, 15, 20 anys tot això s'haurà perdut. Per què? Doncs perquè és molt més fàcil trobar feina a Ulaanbaatar. Al final estem parlant d'un país de molts contrastos. Nosaltres teníem el desert del Gobi, 45 graus sobre zero. S'ha de pensar que a l'hivern és un dels llocs més freds del món. Pots arribar fàcilment a 50 graus sota zero, fins i tot a la mateixa capital, no? I per tant, si tu ets ramader, que és el que els nòmades solen ser, és fàcil fins i tot que un hivern et mati. total teu bestiar, i per tant, aquella riquesa que tenies, perquè és l'única riquesa que tenen els nòmades, no? El seu bestiar pot desaparèixer d'un moment a l'altre a causa d'un hivern fred, i el que fa moltes famílies que han perdut això a causa d'hiverns freds, doncs van a la ciutat a intentar sobreviure, no? I això fa que constantment creixi. Ara, és una ciutat sense encant, com altres ciutats, especialment dins de l'Àsia, perquè inicialment era una ciutat administrativa controlada pels russos. Hem de recordar que Mongòlia, doncs, a partir de la dècada dels 20-30, passa a ser molt dependent dels russos fins a l'obertura als anys 90, no? Des d'aleshores, doncs, sí, ha estat més oberta al turisme, però també intentant balancejar la seva relació amb Xina, per una banda, i Rússia per l'altra, no? I, per tant, doncs, evidentment, sense la capacitat de tampoc prendre grans decisions. Quina és la font de canvi que hi ha hagut, potser? És que és un lloc amb molta riquesa mineral. I hi ha hagut molts diners de grans companyies que han anat allà, han posat diners, llavors al centre d'Ulan Bator comences a veure grans gratacels que et fa o té l'aspecte, doncs, d'una ciutat una mica més internacional. Però, per altra banda, doncs, és una ciutat bastant destartalada, podríem dir, amb alguns edificis, sí, històrics, però amb falta d'encant. Ara, això no vol dir que no s'hagi de visitar, no? Perquè hi ha alguns dels llocs més interessants de Mongòlia que estan aquí. Per una banda, doncs, el mateix Institut de Paleontologia, on veus fòssils, o el mateix Museu d'Història Natural, però sobretot hi ha un museu que val moltíssim la pena, que és el Museu de Gengis Khan. El Museu de Gengis Khan no deixa de ser una representació de tota la història de Mongòlia, però el mateix nom indica quin va ser el personatge més conegut i més important per ells mateixos, no? Que és Gengis Khan. De fet, nosaltres, quan tu dius Gengis Khan, ostres, el primer que et ve a la ment és un bàrbar, no? Un assassí, un conqueridor que matava tot el que hi havia. Però quan arribes allà i et comencen a explicar la vida de Gengis Khan, doncs resulta que no era un personatge tan dolent. A nosaltres, mira, perquè va conquistar mitja Europa, tota Àsia, gran part de l'Índia, però sí, va estendre moltíssim el seu imperi, no? Però, en canvi, també t'expliquen que, primerament, ell el que va fer va ser unificar les tribus. Tot això t'ho explica en aquest museu, que té 7 pisos, no? I a mesura que vas pujant els pisos, doncs, cada cop vas entenent més la història de Mongòlia i especialment de Gengis Khan. Ell el que va fer va ser unificar les tribus nòmades i va decidir conquerir terres. Però aquestes terres, quan arribava, sempre donava l'oportunitat a la gent local de simplement, doncs, rendir-se i pagar tribut. Això al final és el que ell volia, sense imposar ni una religió ni una cultura. No obligaven a ningú a parlar mongol o convertir-se en nòmades, sinó simplement dir, escolta, jo et deixaré tranquil si em pagues un tribut, no? Ara, aquells que decidien no pagar, llavors sí, aquests els arrasava i els matava perquè servia d'exemple per a altres ciutats, no? De manera que hi havia moltes ciutats que ell arribava i simplement, doncs, els hi entregaven les claus perquè la gent volia sobreviure. I gràcies a això, doncs, vam aconseguir algunes coses que encara fins avui funcionen, com per exemple el servei postal. El primer servei postal del món és els diferents relleus de cavalleries que tenia l'imperi mongol per portar cartes d'una banda a l'altra, no? Jo vaig fer una prova, de totes maneres, i vaig enviar una postal de Mongòlia des d'Ulan Bator, la central postal d'allà, fins a casa. Bueno, vaig arribar a casa, va passar l'estiu i tot, i

creador, no? Gengis Khan, i amb el qual doncs, tothom s'està fent selfies contínuament. De fet, hi ha una estàtua similar, però tota ella coberta d'or, que es troba a l'últim pis d'aquest museu de Gengis Khan. I allà és on justament em vaig adonar que realment la figura de Gengis Khan el tracten com si fos un déu, no? Primera de tot, et donaven una espècie de paucs per poder-t'hi apropar, però és que, a més, et deien que podies fer fotos, per una banda, però és que quan marxessis no li podies donar l'esquena. I estem parlant d'una estàtua construïda ara recentment, té menys de 10 anys. O sigui que, realment, aquí en el país l'aprecien moltíssim.

0: Doncs amb aquests ritmes mongols acabem el capítol, però encara queden moltes coses per parlar d'aquest país asiàtic i també molts camins que fer a la ruta dels contrabandistes o també moltes rutes urbanes com la de la setmana vinent. Això sí, serà en el proper capítol. Seguiu-nos a la vostra ràdio local i també en el podcast del nostre web www.martorelldigital.cat/radio/programes/sendes. Salutacions de tot l'equip, que tingueu una molt bona setmana i bona ruta.
1: Oh boy.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o santboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixa'm tots.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Ei, figa flava, que ja sé que vol royalties, que se'ls ha quedat la Julieta.
1: Ei, a veure si em tires per fer un tema ja, perquè... És que no vols fer temes amb mi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.